Molt bon dia. Dimarts 4 d'agost us parla Aleix Godinho. Són les 11 i 4 minuts. Incendi en una zona d'horts als afores de la Seu d'Urgell. A primera hora del matí s'ha iniciat el foc a prop del camí de la Bastida. 7 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat per evitar que les flames arribin al bosc. Reobre el bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre. El Consell d'Administració ha adjudicat el servei a distribucions alimentàries Seu fins al desembre de 2031, amb l'opció de prorrogar el contracte. Des d'aquesta setmana s'hi tornarà a oferir restauració, cafeteria i catering tant per als usuaris com per als esdeveniments de l'equipament. El Festival de les Arts i la Cultura Festimariu oferirà una trentena de propostes en la seva quarta edició. El certamen, organitzat per la Fundació Planes Corts, tindrà lloc de l'11 al 13 de setembre i inclourà activitats de literatura, natura i gastronomia. El cantautor solsoní Roger Mas, cap de cartell de la programació musical. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell celebra la delimitació de l'entorn de protecció al conjunt de la Catedral de la Seu. L'ENS recorda que el procediment es va iniciar a instàncies de la institució comarcal i espera que serveixi per consolidar l'actual candidatura transfronterera amb Andorra i l'Arieja, que pot permetre que el temple sigui patrimoni de la humanitat. Més de 3.000 ovelles netegen les pistes de l'estació de la Molina durant l'estiu. El complex Cerdà afavoreix la presència d'aquest ramat perquè permet netejar l'herba de forma natural i preparar el terreny perquè estigui en millors condicions a l'hivern. La resta d'instal·lacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també aposten per aquests acords amb pastors pirinencs. La 39a pujada al port de Salou posa l'accent en la situació delicada del català i l'occità i tot el reconeixement oficial. El SOAC adverteix que en molts casos la normativa no és útil si no garanteix que augmenti l'ús social de la llengua en lloc de retrocedir. Centenars de persones s'han trobat a 2.100 metres d'altitud per reafirmar la històrica germanor entre Catalunya i Occitània. I també en comarques veïnes, el Dansaneu tanca la 35a edició amb uns 10.000 assistents. Un 90% dels espectacles s'han fet amb les entrades exaurides. Ruth Martínez clou una etapa de 15 anys com a directora del festival i demana que les institucions es consolidin el creixement. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova la convocatòria de les subvencions a clubs esportius. De l'1 al 25 de setembre, les entitats podran presentar les sol·licituds de cara a finançar despeses de funcionament. S'hi pot incloure conceptes com ara compra de material, desplaçaments, llicències i personal tècnic. I el Barça femení farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella. El vigent campió d'Europa durà a terme entrenaments de preparació a la capital andorrana entre aquest dijous i dilluns vinent. Aquesta presència s'afegeix a les de les seleccions professionals del Club Blaugrana Encamp. I desallotgen un campament amb 68 nens i 20 monitors per una forta tempesta a Linz. Eren un paratge d'Ainet de Besant i els bombers els van portar fins a l'Ajuntament, que els va donar empara. Amb precipitacions a gran part del Pirineu i el Prepirineu, les més intenses al Solsonès. I al País Veí, una relluïda plaça del poble s'estrena acollint una rosada popular de la Festa Major amb més de 700 racions. El cònsol major celebra el bon retorn de l'espai mentre el turista reclama alguna zona d'ombra, però valorant el gran ambient festiu i familiar.

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell presenta les al·legacions al Pla Ter d'Energies Renovables. L'equip de govern del Consell creu que el pla quedarà ajornat fins l'any vinent, però reitera el rebuig al

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara passem a repassar el temps a la nostra ciutat, l'Alt Urgell i el Pirineu. Avui, doncs, un dia de més calor després que ahir tinguéssim tempestes intenses a la nostra ciutat i especialment a la tarda. Unes tempestes que van venir carregades de ruixats, també de calamarsa i de forta precipitació que es va concentrar entre les 8 i les 10 del vespre d'ahir a la nit. Així, doncs, repassem avui el temps a la nostra ciutat, la previsió del temps per la Seu d'Urgell, la comarca i el conjunt del Pirineu. La jornada avui, doncs, es presenta marcada per un ambient plenament estiuenc amb un matí força tranquil i domini del sol. Les primeres hores començaran amb alguns bancs de núvols baixos en fondalades i valls interiors, però es dissiparan ràpidament deixant pas a un cel majoritàriament serè o poc ennuvolat. Aquí a la nostra ciutat el matí serà bastant agradable amb temperatures suaus a primera hora, però el termòmetre pujarà amb rapidesa a mesura que avanci el dia. La calor es farà notar al migdia i durant la tarda, tot i que sense assolir valors extraordinaris per l'època. El vent bufarà fluix amb predomini de les matinades, de les brises de vall, que aportaran una lleugera sensació de confort durant les hores centrals. A la resta de la comarca la situació serà bastant semblant. Predominarà l'estabilitat atmosfèrica durant bona part del dia, amb un cel clar al matí l'aparició de nuvolades d'evolució a partir del migdia, especialment als sectors més elevats de la comarca i a les serralades frontereres amb Andorra i la Cerdanya. Serà, doncs, precisament durant la tarda quan caldrà estar més pendents del cel al conjunt del Pirineu. L'escalfament diurn afavorirà el creixement de nuvolades que podran deixar algun ruixat o alguna tempesta de caràcter local, sobretot a les zones d'alta muntanya. En general, doncs, seran fenòmens irregulars de curta durada, però localment podran descarregar amb intensitat, anar acompanyats d'aparell elèctric d'alguna calamarsada i ratxes fortes de vent. Fora de les zones afectades per aquestes tempestes, doncs, continuarà predominant el temps estable. Pel que fa a les temperatures, a les valls pirinenques es mantindran elevades durant les hores centrals del dia, mentre que a les cotes més altes l'ambient continuarà sent més fresc. La isoterma es manté alta de manera que no hi ha cap possibilitat de precipitació en forma de neu ni tan sols als cims més elevats. El vent serà en general fluix pel matí amb règim de brises, però durant la tarda podrà reforçar-se puntualment a les zones de tempesta amb cops sobtats que poden superar clarament la intensitat del vent general. Ara mateix a la nostra ciutat tenim una temperatura de 16 graus, 21 graus a Oliana, 19 a Organyà, i la tendència de la nostra temperatura avui a la nostra ciutat oscil·larà entre els 16 i els 30 graus. Així, doncs, no tindrem tanta calor com les passades setmanes, però sí que haurem d'anar amb una mica de precaució per tal que no ens doni cap insolació ni cap d'aquestes coses. Així, doncs, aquest és el temps a l'Alt Urgell i la nostra comarca. Amb això acabem l'avançament informatiu de les 11 del migdia. Tornem a les 12 amb més informació i seguidament amb el Carretera i Manta, amb Ignasi Cervera i més informació ampliada a la 1 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Molt bé, doncs, sí, aquí estem, Som a dimarts 4 d'agost, comença un nou dia aquí a Carretera i Manta, a Ràdio Seu 107.2. Moltes coses per explicar-vos al llarg d'aquesta hora i mitja, més o menys, que tenim per endavant amb la vostra participació, amb nous premis. Per cert, d'aquí un moment anunciem els premis corresponents a aquesta darrera setmana, en què el més destacat, pel que fa d'altres setmanes, és que hem repartit un bon nombre d'invitacions dobles pel retaule de Sant Armengol, i que ja podreu gaudir, si voleu, a partir de cap de setmana vinent. Per cert, si no ho havíeu sentit, aprofitem per confirmar que la gent que us ha tocat la podreu recollir directament a taquilla. Els hi passarem els noms i allà ja estarà a punt, ja ho tindreu tot a punt perquè pugueu gaudir d'aquest espectacle que sempre val la pena, del retaule de Sant Armengol, aquest any un cop més amb novetats. Al començar, salutacions de qui us parla, Ignasi Cervera. Tenim a la producció Pep Grell, el control tècnic Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia, un dia més.
0: Com prova el dia?
1: Doncs bé, bueno, ahir va caure un ruixat bastant important i sembla que estem una mica més fresquets.
0: Home, la veritat és que s'ha agraït moltíssim.
1: I tant, i tant.
0: Avui es respira moltíssim més bé que no pas els dies abans. Ahir va fer una descàrrega espectacular, hi havia uns núvols impressionants, i la veritat és que sí, sembla que per sort no ha fet mal, a d'altres llocs sí que n'ha fet, perquè, per exemple, ben a prop d'aquí a Solsona hi va haver una bona pedregada, però bé, sembla que aquí ens n'hem salvat d'això, i aquesta pluja que ha caigut molt bé, i bé, tot i això no ha impedit, però, que, per exemple, aquest matí tinguem un incendi aquí a poca distància d'on estem nosaltres, als afores, aquí als afores de la Seu, on estarem pendents als serveis informatius. Per tant, doncs, tot i que aquesta pluja ha estat superbenvinguda, encara hi ha perill, per tant, doncs, precaució, però bé, estem contents, perquè la veritat és que aquesta calor ja s'estava anant de mare completament ja fa moltíssims dies, i aquesta pluja s'ha agraït moltíssim. 11:48, què tenim per avui? Doncs, com que avui precisament s'ha pogut dormir bastant més bé, gràcies a aquesta pluja, avui parlem de dormir, de la importància del descans, perquè, com sabeu, un dels nostres patrocinadors és la Casa del Matalàs, i avui coneixerem més coses sobre la importància del descans i de tenir uns bons materials per descansar. D'això, qui se'n pot parlar millor és Lluís Sánchez, el director de la Casa del Matalàs, a qui escoltarem a la segona part del Carretera i Manta, donant-nos bons consells sobre com podem dormir millor, perquè, sens dubte, dormir és una de les millors maneres de gaudir de benestar. Es parla molt avui en dia de que si fes això o fes allò altre, però a vegades el més senzill és dormir bé, i segur que estàs de conya. Les 11:49 minuts, doncs aquí estem a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, i tenim ganes de seguir donant premis. D'aquí un moment anunciarem els premis d'aquesta darrera setmana i volem donar un altre premi directe. Seguim regalant la novetat d'aquest any, la tassa de Ràdio Seu, però també tenim, per exemple, els endolls intel·ligents de Peusa, o també, per exemple, invitacions pel Parc Olímpic del Segre. Voleu algun d'aquests premis directes? Doncs avui us proposem d'endevinar un grup musical. Ho tenim aquí, eh? Doncs sí, un grup musical. Dit això, fem una pausa mentre us ho penseu, i de seguida obrim el telèfon perquè participeu. Fins ara.
2: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
3: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
2: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
3: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a Ràdio Seu .cat i a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment, perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
2: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
4: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
5: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
5: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
5: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
6: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Doncs molt bé, aquí estem, obrim ja el telèfon al 933-36-06-17, camí de les 12 del migdia, per donar un nou premi directe que afegirem als que ja hem, als que anunciem ara mateix. Estem buscant un grup musical i us pot permetre, doncs, guanyar aquest premi directe de Cartera i Manta. Si voleu ja començar a fer les vostres trucades, doncs aquests últims dies alguns d'ells ja s'han endevinat bastant ràpid, o sigui que a veure què passa avui. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. La Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: Jo trucaia per lo dels volcans morts. Ah. És la vall de Santa... No sé si la van respondre ahir.
0: No la van respondre.
1: No, bueno, i a poc ara, no?
0: Bé, normalment ho fem a la segona hora, però digues, cap problema.
1: La Pau de Santa... la vall de Santa Pau?
0: No és la vall de Santa Pau.
1: Gràcies,
0: Teresa. Fins ara havíem demanat, sí, efectivament, aquesta pregunta, que a quina vall pirinenca és coneguda com la vall dels volcans adormits, i el que podem dir és que no és a Catalunya. Doncs...
1: Sí, perquè aquesta és la Garrotxa.
0: Sí, exacte. El primer que pensaria la gent és la Garrotxa, però la vall que té aquest sobrenom no és a Catalunya, curiosament. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs sí, d'aquí un moment obrirem la bateria de preguntes. De moment el que tenim, com dèiem, és aquest concurs. Estem buscant un grup musical que us pot permetre guanyar un altre dels premis directes. Mentre esperem trucades, per cert, aprofitem per anunciar els premis. Recordem que hem repartit diverses invitacions dobles pel Retaule de Sant Armengol. Les han guanyat Teresa Graell, Juan Mendiña, que de fet l'ha guanyat per partida doble, Marca Casal i Tere Jové. Tenim l'obsequi de menjar el d'Urgell, també, que és per aquesta setmana per Juan i Mendiña. La invitació pel Parc Olímpic del Segre per Joan Lozano. Coixí de la Casa del Matal per Tere Jové. L'endoll intel·ligent de Peusa per Dolors Guilló. Tenim tasses de Ràdio Sou que seguim repartint per Teresa Graell, Adrià Rubio, Neus Trenc i la bossa de Ràdio Sou, també novetat d'aquest any, per Jordi Ubach. Doncs aquests són els premis que tenim de moment i que podeu ja passar i per Montse Díaz, també. Tenim aquests premis que ja podeu passar a recollir, alguns d'ells aquí als estudis, d'altres als respectius establiments, i tenim ganes de donar un altre premi directe. Com sempre diem, si teniu algun dubte amb els premis, voleu fer algun canvi, doncs ens ho dieu fora de concurs i segur que ens posem d'acord. Dit això, doncs tornem a obrir el telèfon. Estem buscant un grup musical. A partir d'aquí, doncs, ja podeu trucar i després explicarem per què l'hem triat. 9-7-3-36-06-17. Quin és aquest grup musical que estem buscant i que ja podem dir que és un grup bastant conegut? Aquests darrers dies hi ha hagut algunes de les incògnites que ens les han endevinat bastant ràpid. Per tant, doncs, proveu sort, perquè vés a saber. Igual us ve ara mateix un grup musical al cap i resulta que sí que és el que hem triat per avui. 9-7-3-36-06-17. Som a punt d'arribar a les 12 del migdia. Telèfon obert en aquest dia de mercat, dimarts, aquí a la Seu. I amb un migdia ara mateix assolellat, tot i com dèiem, venim d'aquesta espectacular tempesta que vam tenir ahir al vespre i que sembla que per sort no ha fet gaire mal aquí a vora la Seu i que ha ajudat moltíssim a refrescar l'ambient. Seguim aquí al 11.2 FM, estem buscant un grup musical que us pot permetre guanyar un altre dels premis directes que anem oferint i que afegiríem als d'aquesta darrera setmana que acabem de dir ara mateix. 9-7-3-36-06-17, doncs seguim aquí en directe al 107.2, premis fruit de les trucades, moltes trucades, per cert, que hem anat rebent al llarg d'aquests darrers dies. Som ja en ple mes d'agost, més amb força activitats. Seguirem parlant de més activitats durant aquesta setmana, perquè, per exemple, arriben uns dies molt intensos de festes majors arreu de la comarca i, de fet, arreu del país. Arriben els dies amb més festes majors de tot l'any i d'algunes d'elles, doncs, en parlarem al detall. 9-7-3-36-06-17, som a punt d'arribar a les 12, de moment ho deixarem aquí, tornem a obrir el telèfon de seguida després de posar-nos al dia amb el butlletí informatiu. Tornem d'aquí un moment, fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Reobre el bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre. El Consell d'Administració ha adjudicat el servei de distribucions alimentàries seu fins al desembre de 2031 amb l'opció de prorrogar el contracte. Des d'aquesta setmana s'hi tornarà a oferir restauració, cafeteria i càtering tant per als usuaris com per als esdeveniments de l'equipament. Incendi aquest matí en una zona d'horts als afores de la Seu d'Urgell. A primera hora del matí s'ha iniciat el foc a prop del camí de la Bastida. 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat per evitar que les flames arribin al bosc. El Festival de les Arts i la Cultura Festimariu oferirà una trentena de propostes en la seva quarta edició. El certamen organitzat per la Fundació Planes Corts tindrà lloc de l'11 al 13 de setembre i inclourà activitats de literatura, natura i gastronomia. El cantautor solsoní Roger Mas serà el cap de cartell de la programació cultural. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell celebra la delimitació de l'entorn de protecció al conjunt de la Catedral de la Seu. L'ENS recorda que el procediment es va iniciar a instàncies de la institució comarcal i espera que serveixi per consolidar l'actual candidatura transfronterera amb Andorra i l'Arieja, que podria permetre que el temple sigui patrimoni de la humanitat. Més de 3.000 ovelles netegen les pistes de l'estació de la Molina durant l'estiu. El complex Cerdà afavoreix la presència d'aquest ramat perquè permet netejar l'herba de forma natural i preservar el terreny perquè estiguin en millors condicions a l'hivern. La resta d'instal·lacions de muntanya de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també aposten per aquests acords a pastors pirinencs. I al Pallars Sobirà desallotgen un campament amb 68 nens i 20 monitors per una forta tempesta alins. Eren en un paratge d'Ainet de Besant i els bombers es van apropar fins la porta de l'Ajuntament que els va donar empara. Amb precipitacions a gran part del Pirineu i el Prepirineu, les més intenses han estat al Solsonès. La 39a pujada del Port de Salou posa l'accent en la situació delicada del català i l'occità, tot i el seu reconeixement oficial. El COAC adverteix que en molts casos la normativa no és útil si no garanteix que augmenti l'ús social de la llengua en lloc de retrocedir. Centenars de persones s'han trobat a 2.100 metres d'altitud per reafirmar la històrica germanor entre Catalunya i Occitània. I a les Valls d'Àneu, el Dansàneu tanca la 35a edició amb uns 10.000 assistents. Un 90% dels espectacles s'han fet amb les entrades exaurides. Ruth Martínez clou una etapa amb 15 anys com a directora del festival i demana que les institucions en consolidin el creixement. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica treballa en dues rutes arqueològiques a Meranges per divulgar el patrimoni d'alta muntanya. Els treballs permeten entendre l'origen de la gran transhumància al Pirineu i la transformació dels espais d'alta muntanya. I el preu del gasoil agrícola s'ha disparat un 61% l'últim any. Posa en perill, doncs, la rendibilitat de moltes explotacions perquè els preus es cobreixen la pujada. Només collir una hectàrea de cereals s'encareix 12,87 euros. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova la convocatòria de les subvencions a clubs esportius. De l'1 al 25 de setembre, les entitats podran presentar les sol·licituds de cara a finançar despeses de funcionament. S'hi podrà incloure conceptes com ara la compra de material, desplaçaments, llicències i personal tècnic. I també en esports, el Barça femení farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella. El vigent campió d'Europa durà a terme entrenaments de preparació a la capital andorrana entre aquest dijous i dilluns vinent. Aquesta presència s'afegeix a les de les seleccions professionals del Club Blaugrana a Encamp.

0: Fem ara també un breu recordatori a l'agenda setmanal que tenim a la nostra comarca. Pel que fa a plecs, el diumenge més proper, el 6 d'agost, tenim l'aplec de Sant Salvador d'Adraén i també el 16 d'agost la Mare de Déu de les Peces de l'As. Pel que fa a festes majors, doncs aquest cap de setmana tindrem la Festa Major de Bar, Festa Major de, també del Pla de Sant Tirs i altres festes que podeu consultar al web i la ràdio de Ràdio Seu. Així doncs, moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu. Ens trobem amb el carretre i manta en què podeu guanyar multiplicitat de premis i també seguirem amb més informació ampliada després a la una del migdia. Moltes gràcies, doncs, per escoltar un dia més Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que CIMAC Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs les 12 i 12 ja tornem aquí a Ràdio Seu, al 107.2, i concurs. Tenim el telèfon obert per a vosaltres, el carrer Manta, en aquest migdia de dimarts, 4 d'agost, i precisament, com ens comentàvem fa un moment una trucada, ahir vam deixar la bateria de preguntes preguntant quina vall pirinenca és coneguda com la vall dels volcans extingits, si ja podem dir que no és a Catalunya. En principi, suposo que tothom podria pensar en la Garrotxa, però no és aquesta la vall, no és aquesta la zona que té aquest sobrenom de la vall dels volcans extingits. Quina és? 973-36-06-17, 973-36-06-17, i estem buscant paral·lelament un grup musical que us pot permetre guanyar un premi directe en la incògnita del dia. 973-36-06-17, telèfon obert. Més qüestions. Quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu? Quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu, on tenim molta de la informació que anem donant al llarg del dia. 973-36-06-17 i més qüestions. Aquesta de medicina. Quin òrgan és el principal responsable de filtrar la sang i també de produir l'orina? Té una gran importància, doncs, en el cos. 973-36-06-17. Quin òrgan és el responsable principal de filtrar la sang i produir orina? 973-36-06-17. Una altra relació amb aquesta casa, amb Ràdio Seu. A quina hora se sol emetre aproximadament el primer informatiu del dia a Ràdio Seu? I una de natura. Quin és l'animal terrestre més gran del món? 973-36-06-17. Animal terrestre. Quin és l'animal terrestre més gran del món? Doncs tenim trucada ja al telèfon de Ràdio Seu. Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: A veure, l'animal terrestre és l'elefant?
0: És l'elefant, concretament l'elefant africà, efectivament.
1: Vale, vinga.
0: Molt bé, gràcies. Doncs vinga, veus, ja anem respost una. És l'elefant africà, l'animal terrestre més gran del món i també dels més longeus. 973-36-06-17. Hem demanat a quina hora s'emet habitualment el primer informatiu del dia a Ràdio Seu, de dilluns a divendres. 973-36-06-17. I hem demanat també, doncs, aquesta, en que dependent aquesta de la Vall Pirinenca. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia. A veure, aquesta dels... Soc la Dolors.
0: Sí.
1: Aquesta dels volcans...
0: Sí.
1: No és Espanya.
0: No.
1: És Argentina?
0: No, Argentina no, perquè és del Pirineu.
1: Ah, és del Pirineu?
0: Sí.
1: Vale, vinga.
0: Argentina segur que no. Gràcies, fins ara. Doncs hem demanat quina vall dels Pirineus, aquesta era la pregunta, pirinenca, és coneguda com la vall dels volcans extingits, i ja hem dit que no és a Catalunya, no és la, com podríem pensar molts, la Garrotxa o alguna vall de la Garrotxa. 936-06-17, a les 12 i 15 minuts. Quina vall pirinenca... que ja podem dir que és el vessant francès dels Pirineus, el vessant occità, és coneguda com la vall dels volcans extingits. 973-36-06-17. Hem demanat també quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu. I hem demanat també a quin òrgan és el principal responsable de filtrar la sang i produir l'orina. Té, doncs, una gran importància en el cos. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Mentrestant, per cert, insistim, tenim en marxa la incògnita del dia encara, que ens ha quedat pendent a la primera mitja hora, i és que estem buscant un grup musical. Ja podem dir que és un grup, doncs, prou conegut, que segur n'heu sentit a parlar alguna vegada. 973-36-06-17. Si voleu provar sort amb aquest grup musical, podeu trucar-nos, i si voleu també fer-nos alguna pregunta sobre aquest grup, i d'aquesta manera potser podeu arribar més ràpidament a la resposta. Tenim, doncs, aquests dos fronts oberts. Mentrestant, hem publicat ja aquest matí els premis corresponents a la sisena setmana ja de Carretera i Manta a la nostra web, a pàgina web radioseu.cat. Ho podeu consultar ja a la secció especial que tenim de Carretera i Manta, i seguim endavant amb més preguntes. Quin és l'únic parc natural de Catalunya que té la condició de parc nacional? Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Bon dia, Dolors.
1: Bueno, donem-li voltes als volcans. És a la zona d'Auvèrnia?
0: No és a Auvèrnia.
1: Tampoc. Bueno, pues ara ja... Ja he acabat.
0: Molt bé, gràcies. Doncs no és a Auvèrnia, entre altres coses, perquè hem dit que aquesta vall està als Pirineus, i Auvèrnia ja és més cap al nord, a tocar dels Alps. De les 12 i 16 minuts, seguim aquí al 107.2. Hem demanat també quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu, 973-36-06-17, i hem demanat fa un moment també aquesta situació sí que és que cau més a prop. Quin és l'únic parc natural de Catalunya que té la condició de parc nacional? 9736-06-17. I ara una de Castells, de Castellers, més ben dit. Amb quin nom es coneix l'infant que està just per sota de l'enxaneta en un castell? 9736-06-17. Amb quin nom es coneix l'infant que està just per sota

0: que un adult, i per tant, doncs, per raons òbvies, és més fàcil que hi pugui ser, i és, doncs, això, és l'infant que se situa just per sota de l'enxaneta, que és qui corona un castell. 973-36-06-17, més preguntes. Hem demanat quin és l'únic parc natural de Catalunya que té la condició de parc nacional i que, a més, està aquí al Pirineu. 973-36-06-17. Hem demanat també quin director és conegut per pel·lícules com Pulp Fiction i Kill Bill, que en el seu moment van tenir molt ressò i també una mica de polèmica pel seu alt nivell de violència. 973-36-06-17. I, a més, hem demanat també, com diem, en quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu. No ens han respost aquesta de la Vall Pirinenca, concretament del vessant francès, que és coneguda com la Vall dels Volcans Extingits, ni tampoc quin òrgan és el principal responsable de filtrar la sang i també de produir orina. Tampoc ens han respost a quina hora se sol emetre el primer informatiu del dia de Ràdio Seu, i tampoc doncs tenim més qüestions, com per exemple, com es diu la festa que consisteix en una batalla de tomàquets i que es fa a Bunyol, al País Valencià. 973-36-06-17, una festa que ha adquirit un gran ressò, ara potser ja ha degenerat una mica fins i tot per les imatges impactants que deixa cada any. 973-36-06-17, les 12:20, esperem a veure si hi ha alguna trucada per alguna d'aquestes preguntes. 973-36-06-17, les recordem novament, les preguntes que podeu respondre. Quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu? Quina vall dels Pirineus, del vessant francès, és coneguda com la Vall dels Volcans Extingits? Tampoc ens han respost quin òrgan és el principal responsable de filtrar la sang i produir l'orina, ni tampoc a quina hora se sol emetre el primer informatiu diari de Ràdio Seu. I aquesta última que hem dit, com dèiem, quina festa consisteix en una batalla de tomàquets massiva i que es fa a Bunyol, a població del País Valencià. 973-36-06-17, les 12:20, són al telèfon, l'agafem. Sí, bon dia.
1: Ah, no, trucar pel programa.
0: Sí, endavant, endavant.
1: Vale, soc la Juani.
0: Digues, Juani.
1: Pot ser el d'Aigües Tortes?
0: El perdó?
1: El parc d'Aigües Tortes?
0: Sí, és Aigües Tortes, exacte, ja ho has dit bé, ja.
1: Vale.
0: Gràcies. Merci. Fins ara, doncs, hi és el parc d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, que té el seu nom complet, que és l'únic parc de Catalunya que té la condició de parc nacional. I, mira, ja que parlàvem de muntanya, quin massís pirinenc acull el conjunt més gran de glaceres de la serralada pirinenca? De fet, són gairebé de les últimes que queden ja de glaceres al Pirineu. A quin massís pirinenc es concentra en bona part de les glaceres que encara es conserven als Pirineus? 973-36-06-17, a les 12:21. Seguim aquí en directe al 107.2. Podeu seguir trucant-nos. I si no, doncs el que farem és fer una pausa i anar ja per l'entrevista. Recordem que avui parlem d'un tema doncs prou interessant, perquè conversem amb Lluís Sánchez, director de la Casa del Matalàs, que ens dona bons consells sobre com descansar millor i com dormir millor, que de fet és una de les claus més importants per gaudir de la salut. Moltes vegades ens parlen de que si l'alimentació, l'exercici, que també són molt importants, però dormir és un element essencial per trobar-se bé, i d'això ens estem parlant des de la Casa del Matalàs d'aquí un moment. Fins ara.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del Cartell de Manta, conversem amb Lluís Sánchez de la Casa del Matalàs, al carrer Regència d'Urgell, 41 baixos de la Seu d'Urgell. Benvingut.
1: Molt bon dia, Pep.
0: De fet, fem la visita, com cada any, aquí, a la botiga Casa Matalàs. Per tant, el benvingut potser seria més per part teva que no per part nostra. Benvingut a Ràdio Seu, benvingut també al Cartell de Manta. Contents de nou aquest any de tenir-te com a patrocinador del Cartell de Manta. Gràcies per fer-nos confiança.
1: Gràcies a vosaltres també per comptar amb mi, i jo encantat de la vida de poder continuar contribuint al programa.
0: La Casa del Matalàs, al carrer Regència d'Urgell, 41 baixos. Si bé, la Casa del Matalàs va néixer a l'Avinguda Pau Claris, també d'aquí la Seu d'Urgell.
1: Doncs sí, nosaltres vam començar al local de l'Avinguda Pau Claris, on hi ha ara el Pim Pam Plats. Allà vam estar 4 anys. El que passa és que el local, doncs, pel tema de l'exposició, se'ns va quedar petit i vam decidir, doncs, buscar un local més gran i vam vindre cap aquí. D'això ja fa 15 anys.
0: Lluís, quins valors defineix la Casa del Matalàs? Què la fa singular respecte a altres propostes dedicades al matalàs, al coixí?
1: Home, per mi crec que el valor més important és el tracte directe amb el client. O sigui, el poder assessorar directament al client el que li convé i donar-li els consells in situ i, a més, deixar-li provar els diferents equips de descans o sofàs que tenim aquí a l'exposició per assessorar-lo i perquè ell també comprovi la qualitat i on es trobi millor i el que li convé més.
0: Quina importància té escollir un bon matalàs tenint en compte que passarem mitja vida?
1: Home, la importància és vital. Jo penso que és una de les coses més importants per la salut de la persona, perquè amb un matalàs hi estem un promig de 8 hores diàries, les quals la son és importantíssim per la salut, i si descanses bé, pues això t'ajuda moltíssim a tindre una millor salut.
0: Què és el que hem de tenir present per escollir un bon matalàs? El nostre matalàs, perquè cada persona és diferent. Entenc que cada persona requereix un matalàs diferent.
1: Exactament. Això és una elecció complicada i que normalment es fa en poc temps, però és el que dius, Pep, cada persona som diferents, tenim una morfologia diferent i una forma de dormir també diferent. Llavors, doncs, per això hi ha una gran varietat de composició en matalasseria, perquè es pugui intentar trobar, doncs, el millor descans per cadascú, que és el que et dic. Nosaltres aquí tenim una exposició de més de 15 models de matalassos diferents per intentar oferir la màxima varietat possible perquè cadascú trobi el seu descans ideal.
0: I en què us fixeu? Amb el pes de la persona, amb com es posiciona quan està dormint, si dorm en parella o no, quines són les característiques que teniu en compte a l'hora de decidir, escollir, recomanar un matalàs?
1: Principalment, el primer de tot és si té algú de dolor lumbar, de dolor d'esquena, de dolor cervixquena, que això moltíssima gent, doncs, ens passa. Llavors, això és el primer. Llavors, el tema del pes, com tu molt bé has dit, també és molt important. La manera de dormir també és molt important. Si es dorm boca avall, de cantó, boca amunt, doncs són diferents tipus de fermeses que són recomanables. I per últim, el tema de dormir en parella, evidentment, també és molt important. La diferència de pesos entre l'un i l'altre, també has de buscar un equilibri perquè el matalàs es comporti de la mateixa manera si hi ha una diferència de pesos important.
0: Com ha evolucionat el món del matalàs? Des del matalàs de palla, de diferents materials, no?, que ara segurament ni existeixen, lògicament el de palla no, suposo que hi ha tendències, hi ha novetats, però com ha evolucionat el món del matalàs en els últims temps?
1: Home, la veritat és que això ha sigut un món que ha sofert, com tot, com amb tot, gràcies a la tecnologia, ha sofert una gran transformació. Es van començar amb els matalassos, com tu bé dius, de palla, bueno, quan també després de la guerra l'economia hi havia el que hi havia i allò cadascú feia el que podia, no? D'aquí es va passar als matalassos de llana. Els matalassos de llana eren uns matalassos espectaculars. El que passa és que els matalassos de llana requerien d'un manteniment molt important. Cada any hi havia el típic guardicioner, els oficis d'abans, no?, que venia a casa on anava a les cases, et descosia el matalàs, treia la llana, la rentava, amb els bastons la mullia, diguéssim, llavors la secava, tornava a refer el matalàs, vull dir, tota una feina artesanal que realment, vull dir, això era un ofici, i un ofici amb molta feina, però com tot, amb el tema de la tecnologia i dels avanços es van anar perdent. Avui en dia ja no existeixen pràcticament guardiciones i els matalassos de llana pues, han quedat obsolets, no? Llavors, a partir d'aquí, després ja vam passar a lo que és el matalàs típic de molla, el matalàs de molla contínua, no? Fàbriques importants, com per exemple Picolín o Flex, que ja es van començar a destacar dintre del món del descans, pues, bueno, van inventar el tema del fil continu, de lo que és el matalàs de molles de tota la vida. Llavors, a partir d'aquí, bueno, ha anat evolucionant cap al tema de l'Avisco va ser descoberta per la NASA pels astronautes. Van crear uns seients especials pels coets per anar, diguéssim, a la Lluna, pues pel gran impacte que hi ha quan hi ha el despegue del coet, pues allò amortigua molt el que és tant el seient com el coll dels astronautes, i gràcies a això es va aplicar al món del descans, i d'aquí va sortir la viscoelàstica, que és curiós, però va ser així. Vale? I a partir d'aquí, bueno, pues avui en dia tenim el que són ja matalassos amb un tipus de molla molt més sofisticada, una molla embossada, van molles individuals amb bossetes de cotó, i llavors es diu que són matalassos híbrids. Híbrids per què? Perquè tenen el nucli de molla, i llavors aquí a sobre del nucli, és el que tu dius abans, es fiquen fibres, o làtex, fibres naturals, visco, per això són híbrids, perquè són combinats, no? I a part d'això també tenim els de visco i els de làtex de tota la vida. Vull dir, resumint una mica, i dintre de cada tipologia hi ha una gran varietat de combinacions.
0: Els principals materials amb els quals treballeu, no sé si hi ha novetats, tendències, perquè entenc que expliqueu una mica que és un món, el del descans, que evoluciona, cap on anem?
1: Bueno, anem, com podeu comprovar, al matalàs cada cop a mi hi ha molta gent que m'ho diu, com és que fan aquests matalassos tan gruixuts? Abans els matalassos eren molt més prims, això és massa gruixut i tal. Pues justament per això, perquè cada cop s'es fica més acolxat, es fica més tipus d'espumacions tècniques, no? Espumacions que en un principi el donen calor, avui en dia estan fetes amb materials molt més avançats, amb fils freds, amb gel, amb tota una sèrie de coses que ajuden a que el descans sigui molt més agradable.
0: Cada quant s'hauria de canviar el matalàs?
1: A veure, per normativa el matalàs s'ha de canviar cada 10 anys. Hi ha molta gent que diu, no, jo fa que el tinc 10 anys i està com el primer dia. Sí, està molt bé perquè li fiquen un protector, el cuiden, això està molt bé de fer-ho, ¿vale? Però no tenen en compte que nosaltres, totes les persones, quan dormim, suem. Tant a l'estiu com a l'hivern. A l'estiu més, evidentment, però l'hivern també. Aquesta suor, una part s'evapora, però l'altra part va cap a dins el matalàs. Llavors, això és el que crea els àcars. Els àcars són la pell morta de les persones que va dintre del matalàs. I això no es veu a simple vista. Llavors, és més que res un motiu d'higiene, no solament de que estigui millor o pitjor, és un motiu d'higiene. Per això és recomanable el matalàs canviar-lo cada 10 anys.
0: Quins són els avantatges de comprar la casa al matalàs, Lluís?
1: Bueno, és com el primer, el que et deia abans, que pots venir aquí a la botiga amb un espai físic, vale? Tens el producte que el pots veure, el pots provar, t'hi pots tombar, t'hi pots assentar, pots fer comparatives, i a més nosaltres, vamos, donem un finançament, vale? Fins a 12 mesos sense cap tipus d'interès, sense cap tipus de quota inicial, res, vull dir, el preu del producte dividit entre 12, entre 3, 6, 10 o 12 mesos, sense cap tipus d'interès, i a més, també donem amb matalassos, no amb tots, evidentment, amb els matalassos de gamma més baixa no, però amb els matalassos de gamma mitja, gamma alta, donem un període de prova de 30 dies a casa. Perquè, com t'he dit també abans, és complicat anar-te a comprar un matalàs que el tindràs durant X anys i dormiràs 8 hores cada dia, i amb una estona a la botiga que et tumbis i el provis i diguis, ostres, que prenguis aquesta decisió i que sigui acertada. Per això nosaltres donem un període de prova amb un, ja et dic, amb una gamma de matalassos de gamma mitja alta, perquè és una inversió important i considerem que el client ha de quedar content.
0: Parlem de matalàs, però a la casa matalàs teniu molts altres productes. Explica'ns què més hem de tenir en compte a l'hora de descansar.
1: Bueno, és el que et dic, un bon matalàs ha d'anar acompanyat d'un bon coixí, importantíssim, i d'un bon suport, d'una bona base, ja sigui un canapé, ja sigui una base rígida, o ja sigui un somier de làmines, vale? És molt important l'equilibri entre les tres coses. No perquè et compris un bon matalàs vol dir que dormiràs fantàstic. Tens que tindre una bona base o una base que sigui adequada per aquest tipus de matalàs i, evidentment, un bon coixí. El coixí és el més complicat que hi ha, sobretot per persones que tenen problemes cervicals o problemes de cap, de coll. Trobar un coixí ideal és molt més complicat que un matalàs. Per això nosaltres també tenim més de 15 coixins aquí a l'exposició, amb diferents fermeses, amb diferents alçades, per intentar també oferir pues, la màxima varietat per tot tipus de persones.
0: Aquí els materials també varien pel que fa als coixins?
1: Exactament, el mateix que els matalassos. Amb els coixins, pues, també. Vull dir, partint a veure de la base de que hi ha la fibra, el làtex i la visco, pues, a partir d'aquí hi ha 50.000 combinacions, vale? I 50.000 formes perquè cadascú pues, trobi el coixí ideal.
0: Doncs tot per dormir millor, i en aquest cas parlem de matalassos, parlem de coixins, però tenim altres serveis, altres opcions, perquè també hi ha sofàs, veniu també doncs, en roba, llençols, en fi, tot el que convé, no?, per tal de poder descansar a casa.
1: Sí, una mica nosaltres, bueno, és una botiga de descans, i dintre d'això pues, tot el que és lo referent al descans ho intentem tenir. Tenim també una gamma de sofàs molt variada, on podeu trobar qualsevol combinació, qualsevol mida i qualsevol tipus de sentada. Aquí a l'exposició tampoc no dona permès, en tenim 5 o 6, però amb catàleg, evidentment, tenim una gran varietat. Vale, intentem treballar amb marques també reconegudes i de qualitat, perquè és important per mi el tema del sofà donar una bona qualitat, i llavors pues, els complements des dels capçals de llit, tenim protectors de matalàs, tenim llençols, una mica tot lo relacionat amb el món del descans.
0: Doncs, si en voleu saber més, heu de visitar carrer Regència d'Urgell 41 Baixos. Avui parlem amb Lluís Sánchez de la Casa del Matalàs, un dels patrocinadors del Cartera i Manta. Si ens pots recordar els horaris i si hi ha altres canals de comunicació, web, xarxes socials, per saber-ne més de vosaltres.
1: Sí, vine, nosaltres estem oberts de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 i mitja del migdia i de 5 de la tarda a 8. Els dissabtes, de 10 del matí a 2. Llavors, ens podeu també, si voleu, veure per tenir una pàgina web corporativa, no hi ha carrera de la compra, però sí que és una pàgina web informativa i corporativa, www.lacasadelmatalàs.com, i també estem al Facebook i a l'Instagram.
0: Pel que fa als serveis, feu recollida de l'anterior matalàs, porteu els matalassos a casa, perquè molt sovint us veiem també que, lògicament, us desplaceu de la botiga per oferir al client el que li convingui.
1: Sí. Nosaltres aquí, dintre dels preus que donem, normalment incloem el que és el transport a casa, el transport i pujada a casa del client i retirada de lo antic, si és el cas que vulguéssim. I també dir que nosaltres donem servei a tota Catalunya, a València, Andorra, bueno, Catalunya, Andorra i València.
0: Perfecte, doncs ja sabeu, més informació doncs, en aquesta pàgina web que ens apuntava a Lluís, lacasadelmatalàs.com, també a través dels perfils a les xarxes i al correu lacasadelmatalàs@gmail.com. Al carrer en Regència d'Urgell 41, és la millor manera de saber-ne més dels matalassos, dels coixins i tot el que té a veure. Lluís, no sé si vols fer algun nos apunt, és dir, no sé si teniu de cara a aquestes dates algun tipus de promoció, quelcom que vulguis doncs, destacar, ja sigui ara o dels pròxims mesos.
1: Bueno, nosaltres aquí és un també crec que ho havia dit alguna altra vegada, aquí sempre tenim promocions, sempre, cada mes per exemple hi ha un matalàs que és el matalàs que està a oferta, o el conjunt de matalàs en canapé a oferta, fem ofertes mensuals, cada mes n'hi ha, llavors per això a mi el tema de rebaixes a vegades penses, ostres, com és que no tens el cartell de rebaixes, perquè aquí és, sempre hi ha promocions, durant tot l'any fem promocions, tant de matalassos com de sofàs.
0: Doncs, si en voleu saber més, de nou, ubicar-vos a l'espai que ara visitem avui al carrer de Manta, al carrer Regència d'Urgell 41. Lluís Sánchez, moltes gràcies. Que vagi molt bé l'estiu, no sé si tens temps de fer vacances.
1: Home, sí, per això tinc que tindre temps, perquè si no la família potser em donarien un cop al clatell, i sí que tindrem temps de fer vacances. Pues res, jo convido a tothom que estigui interessat en informar-se sobre el tema del descans, de matalàs, de sofà, de bases, això, que esteu convidats a vindre aquí sense cap tipus de compromís, de provar, de veure el que tenim, i bueno, pues, també desitjo que passeu tots un bon estiu, i moltes gràcies de nou pel programa.
0: Moltes gràcies de nou, Lluís, per la confiança, per patrocinar Catering Manta. Destacar de nou que la millor oferta, la millor proposta dedicada al món del descans a casa nostra és la Casa del Matàs, al carrer Regència d'Urgell 41. Gràcies, fins aviat.
1: Fins aviat, bon estiu a tots.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
4: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
5: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
7: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Molt bé, les 12:49, després d'aquesta interessant entrevista, seguim aquí en directe al 107.2, allà on ho havíem deixat, amb la bateria de preguntes. Tenim unes quantes, de fet, per respondre. No ens han respost aquesta de quina vall pirinenca, que és el vessant francès, és coneguda com la vall dels volcans extingits. Tampoc a quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu o quin òrgan és el principal responsable de filtrar la sang i produir l'orina. I sembla que per alguna d'aquestes ja tenim resposta. Ho sabem de seguida. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
1: Una pregunta que has fet abans, podria ser la glacera de la Neto?
0: Demanem quin massís. Sí, és la Neto en forma part, però demanem quin massís muntanyós. A quin massís hi ha la Neto?
1: Així no és la glacera de la Neto, no?
0: Sí.
1: Pues, vale, pues ya está.
0: Gràcies. Fins ara. Gràcies. Doncs sí, el que volíem dir és que la Neto és en aquesta zona de glaceres, però la Neto forma part d'un massís. El que demanem és quin és el nom del massís.
1: D'acord, merci.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs ja ho ha dit bé, de fet, però el que demanem quin és el massís muntanyós, del qual una de les muntanyes que hi ha en aquest massís és la Neto. 973-36-06-17, i una zona que precisament va fer molt coneguda a Jacint Verdaguer en l'expedició que hi va fer al segle XIX. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
2: La dels volcans pot ser la Vall d'Osó?
0: La Vall d'Osó, correcte, Jordi, molt bé.
2: Oh, molt bé, doncs gràcies.
0: Gràcies. Doncs sí, ara sí, és la Vall d'Osó, el vessant occità dels Pirineus, que és coneguda com la Vall dels Volcans Extingits. 973-36-06-17. Hem demanat també quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu, també quin òrgan és el principal responsable de filtrar la sang i produir l'orina, un òrgan, per tant, molt important pel cos. Hem demanat també a quina hora s'emet el primer informatiu del dia habitualment a Ràdio Seu i tenim trucada. Sí, hola, bon dia. Hola, doncs teníem trucada. Aquestes l'hem perdut, no passa res, la recuperem de seguida. 973-36-06-17. Hem demanat, doncs, això que dèiem, a quin massís es concentren bona part de les glaceres encara existents al Pirineu, i una de les muntanyes que hi ha en aquest massís, com deia el Juan, és la Neto. 973-36-06-17. Seguim aquí en directe al 107.2 i hem demanat també abans quin director de cinema és conegut per dirigir pel·lícules com Pulp Fiction o Kill Bill. 973-36-06-17. I també hem demanat quina festa estiuenca consisteix en una batalla de tomàquets i es fa cada any a Bunyol, al País Valencià. Sempre deixa imatges força impressionants i, com dèiem, és d'aquelles festes que per la massificació últimament han degenerat una mica, però que encara tenen la seva gràcia. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
1: Escolta, aquest massís que dèiem podria ser la Maladeta?
0: És la Maladeta, ara sí, Juani.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs sí, és la Maladeta, massís que, com dèiem, en el seu moment va popularitzar també Jacint Verdaguer, l'expedició que va fer, de la qual, de fet, se'n va fer una pel·lícula documental que una part es va rodar aquí a la Seu. 973-36-06-17, 12:52 minuts. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb Joan.
0: Hola, Joan, digues.
3: El director és el Quentin Tarantino.
0: Correcte, Quentin Tarantino. Moltes gràcies. Doncs sí, Pulp Fiction i Kill Bill, pel·lícules que han quedat en la imaginació popular de les darreres dècades i que en el seu moment van causar força impacte. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Hem demanat també aquesta festa popular i tenim nova trucada. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Tere Jové.
0: Tere, ho digues.
4: La festa és la tomatina?
0: És la tomatina, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, és la tomatina, aquesta festa, que no és molt antiga. Es va crear fa unes dècades a Bunyol, pel que sembla perquè hi havia excedents de tomàquets i van decidir, doncs, tirar-se'ls entre ells i la cosa va començar a convertir-se en una bola de neu, va començar a adquirir popularitat i ja hi va gent de tot el món. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Més preguntes, una de literatura. Qui va ser l'autor qui va escriure l'obra Tirant lo Blanc, una de les grans obres històriques de la literatura en català? 973-36-06-17, 973-36-06-17, les 12:53 minuts, i ens han quedat pendents, més preguntes encara. No s'han respost quin any es va posar en marxa la pàgina web de Ràdio Seu, tampoc quin òrgan és el principal responsable de filtrar la sang i produir l'orina en el cos, tampoc s'han respost a quina hora s'emet habitualment el primer informatiu del dia de Ràdio Seu, i aquí, aquesta és la més recent, quin escriptor va escriure l'obra Tirant lo Blanc. 973-36-06-17, 973-36-06-17, i no va trucar, eh? Endavant, Sila, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Tere Jové.
0: Tere, ho digues.
4: El Tirant lo Blanc és el Joanot Martorell.
0: Correcte, Joanot Martorell. Moltes gràcies. Doncs sí, una de les, com dèiem, una de les grans obres de la història de la literatura catalana encara avui. 973-36-06-17, més qüestions. En quines dues disciplines d'atletisme va destacar l'atleta nord-americà Jesse Owens als Jocs de Berlín de 1936, on va guanyar 4 medalles d'or? Nova trucada, endavant. Sila, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
3: El primer informatiu que feu a Ràdio Seu és a les 9 del matí.
0: A les 9 del matí, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, és a les 9 del matí el primer informatiu, el podeu trobar també a Ràdio La Carta. Ja no sempre comencem a les 9 en punt perquè enllacem amb les primeres hores de Catalunya Ràdio, però més o menys sempre comencem això a les 9, uns minuts més tard, ja ho sabeu. 973-36-06-17, tenim encara algunes preguntes més per respondre. Hem demanat fa un moment en quines dues disciplines va destacar als Jocs Olímpics de Berlín 1936 l'atleta nord-americà Jesse Owens, un joc en què es va fer famós perquè va guanyar totes les medalles a davant mateix d'Adolf Hitler, que presidia aquells jocs. 973-36-06-17, 973-36-06-07. Endavant, Sila, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
2: La del Jesse Owens, amb velocitat i amb salt de llargada.
0: Correcte. Molt bé, Jordi. Gràcies. Doncs seguim aquí en directe al 107.2. Parlàvem fàcilment de castellers, doncs bé, ara preguntem quin és l'instrument tradicional que acompanya l'ascensió dels castellers habitualment. 973-36-06-17. Nova trucada, seguim endavant. Sil, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: La Tere.
0: Digues, Tere.
4: 2007, la pàgina web de Ràdio Seu.
0: Correcte, el 2007, efectivament. Moltes gràcies. Doncs sí, és el 2007, i mira, va bé que ho diguem perquè l'any que ve farà 20 anys de la creació de la pàgina web de Ràdio Seu, i segurament que alguna cosa en farem, algun recordatori especial en farem aquí al carrer Manta. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Bon, Joan.
0: Digues, Joan.
3: L'instrument de la secció dels grallers, del casteller,
0: sí.
3: És la gralla.
0: La gralla, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, la gralla, que a més també és present a moltes altres tradicions, com els geganters, els diables, etc. 973-36-06-17, som a punt d'arribar a la una. Tenim encara més preguntes. A quina obra, a quin llibre apareix una frase que s'ha fet famosa a nivell mundial i que diu l'essencial és invisible als ulls? Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
4: La frase aquesta és del Petit Príncep.
0: Ostres, doncs l'has encertat superràpid, eh? Molt bé.
4: No sé aquesta la quina volia dir, però a l'escoltar-la...
0: Al sentir-la, clar, sí, sí, evidentment. Sí. Això vol dir que la coneixies, eh? Molt bé. Gràcies, Teresa. Doncs sí, una frase que s'ha fet universal i que després s'ha fet servir per moltes altres coses, de vegades fins i tot absurdes, però que el primer lloc on va aparèixer va ser en aquest llibre, El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. L'essencial és invisible als ulls. Molt bé, seguim. Quin riu català té el curs més llarg dins de Catalunya? Repetim, dins de Catalunya, sense sortir de Catalunya. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
4: El ronyó és l'òrgan que neteja...
0: És el ronyó, exacte. Aquesta ens havia quedat pendent. Molt bé, Teresa. Gràcies. Doncs és el ronyó l'òrgan que, com es deia la Teresa, neteja el cos, filtra la sang. 973-36-06-17, hem demanat fa un moment quin és el riu català que té el curs més llarg dins de Catalunya mateix, que sense moure's de Catalunya. 973-36-06-17, 12 i 58 minuts. Doncs som a punt ja d'arribar a la una. Sí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa, digues.
1: El riu Segre.
0: És, doncs sí, no cal anar més lluny, és el riu Segre, efectivament. Moltes gràcies. Doncs sí, el riu Segre, que té un curs de 265 quilòmetres íntegrament per Catalunya. Neix a l'Alta Cerdanya i després de, doncs, va a confluir amb el Cinca i amb l'Ebre. Doncs amb això ja podem tancar el carreter i manta d'avui. Moltíssimes gràcies una vegada més per la vostra participació i demà que tornarem amb més novetats, més protagonistes i més premis. Per cert, recordem que ja hem dit avui els premis corresponents a la sisena setmana de Carreter i Manta. Els podeu consultar ja al nostre web radioseu.cat i incloem també les invitacions que hem donat pel retaule de Sant Armengol, que si us han tocat les podreu recollir directament a taquilla. I res, no ens queda res més per explicar. Us deixem ja amb l'informatiu migdia, avui amb força temes d'actualitat, com sempre arriba tot seguit amb Pep Garell. Moltes gràcies, fins demà.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Molt bon dia, és la 1:02. En setem l'informatiu, com cada dia, fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: El Consell de l'Alt Urgell celebra la delimitació de l'entorn de protecció al conjunt de la Catedral de la Seu. L'ENS recorda que el procediment es va iniciar a instàncies de la institució comarcal i espera que serveixi per consolidar l'actual candidatura transfronterera amb Andorra i l'Arieja, que pot permetre que el temple sigui patrimoni de la humanitat. Reobre el bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre. El Consell d'Administració ha adjudicat el servei a Distribucions Alimentàries Seu fins al desembre de 2031, amb l'opció de prorrogar el contracte. Des d'aquesta setmana s'hi tornarà a oferir restauració, cafeteria i càtering, tant per als usuaris com per als esdeveniments de l'equipament. Incendi en una zona d'horts als afores de la Seu d'Urgell. A primera hora del matí s'ha iniciat el foc a prop del camí de la Bastida. 7 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat per evitar que les flames arribin al bosc. Continua l'extinció de l'incendi de Senet i Protecció Civil torna a demanar que no es facin excursions a la zona. Els bombers recorden als visitants que el foc encara no està estabilitzat, que hi ha risc de nous pirocúmols i que s'hi han fet descàrregues d'aigua amb helicòpters. De moment, el sinistre ja ha afectat més de 75 hectàrees de bosc. Més de 3.000 ovelles netegen les pistes de l'estació de la Molina durant l'estiu. El complex Cerdà afavoreix la presència d'aquest ramat perquè permet netejar l'herba de forma natural i preparar el terreny perquè estigui en les millors condicions a l'hivern. La resta d'instal·lacions de muntanya de ferrocarrils també aposten per aquests acords amb pastors pirinencs. Perifèria Cultural arriba a Peramola amb una proposta que uneix cultura, territori i gastronomia. La vetllada, divendres 14 d'agost, reunirà Colma Bertran, Ilia Sampai, Magalí Sare i l'Esperanceta. Tres mirades singulars sobre la creació contemporània. La 39a pujada al port de Salou posa l'accent en la situació delicada del català i l'occità, tot i el reconeixement oficial. El CAOC adverteix que en molts casos la normativa no és útil si no garanteix que augmenti l'ús social de la llengua en lloc de retrocedir. Centenars de persones s'han trobat a 2.100 metres d'altitud per reafirmar la històrica germanor entre Catalunya i Occitània. El Dansaneu tanca la 35a edició amb uns 10.000 assistents. Un 90% dels espectadors s'han fet amb les entrades exaurides. Ruth Martínez clou una etapa de 15 anys com a directora del festival i demana que les institucions es consolidin en el creixement. I també l'apartat de Pirineu, l'ICAC treballa en dues rutes arqueològiques a Meranges per divulgar el patrimoni d'alta muntanya. Els treballs permeten entendre l'origen de la gran transhumància al Pirineu i la transformació dels espais d'alta muntanya.

L'Ajuntament de la Seu aprova la convocatòria de les subvencions a clubs esportius. De l'1 al 25 de setembre, les entitats poden presentar les sol·licituds de cara a finançar despeses de funcionament. S'hi pot incloure conceptes com ara compra de material, desplaçaments, llicències i personal tècnic. I també l'apartat esportiu, el Barça femení farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella. El vigent campió d'Europa durà a terme entrenaments de preparació a la capital andorrana entre aquest dijous i dilluns vinent. Aquesta presència s'afegeix a les seccions professionals del Club Blaugrana en camp.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha celebrat aquest dilluns l'acord de delimitació del bé cultural d'interès nacional de la Catedral de Santa Maria d'Urgell i del seu entorn de protecció. Per l'ens comarcal, l'anunci fet aquest dijous passat per la Generalitat culmina un procés que, recorden, es va iniciar a instàncies del Consell Comarcal i comporta un aval imprescindible en el camí de la declaració del conjunt com a patrimoni mundial de la UNESCO en el context de la candidatura transnacional compartida amb Andorra i França. Els entorns de protecció dels béns culturals d'interès nacional són els espais que limiten aquest tipus de monuments, que es beneficien així d'una empara jurídica per evitar qualsevol intervenció que pugui afectar els seus valors intrínsecs. En aquest sentit, els entorns de protecció de la Catedral de Santa Maria pretenen evitar una alteració del seu àmbit immediat que pugui afectar els seus valors, la seva contemplació o l'estudi del monument històric, detallen. Per aquest motiu, creuen que caldrà vetllar per una visualització correcta del conjunt i per la integració harmònica dels possibles edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur. Ens explica en aquest cas l'historiador urgellenc i tècnic de cultura del Consell Comarcal, Carles Gascón.
3: Sí, a veure, l'entorn de protecció d'un monument declarat de cultural d'interès nacional és un element bàsic per a la pròpia protecció d'aquest monument. L'entorn de protecció garanteix la contemplació òptima d'aquest monument, la conservació dels seus valors intrínsecs i la possibilitat de millorar en el seu estudi històric. Per tant, és imprescindible per a qualsevol tipus de monument declarat com a bé cultural d'interès nacional.
2: L'entorn de protecció decretat pel govern de la Generalitat al voltant del conjunt catedralici afecta tot el sector del centre històric del Seu d'Urgell que envolta el monument. Això inclou la plaça dels Oms, el parc del Cadí, la plaça del Deganat i el pati del Palau amb els immobles que els delimiten. També entren el primer tram del carrer Major fins a la Cruïlla amb el carrer Capdevila i el carrer dels Canongers fins a la plaça de Sant Roc, així com els camps que queden a llevant del carrer de Sota Palau fins a l'aparcament del Doctor Piró i Cal Pantebre, que sí que en queden fora. Ens explica Carles Gascón.
3: Un espai que en el cas del conjunt catedralici de la Seu d'Urgell agafa una part important del centre històric i també una part dels camps que queden més enllà del camí sota Palau fins al pàrquing del Doctor Peiró i la finca de Cal Pantebre. Els camps per què? Doncs això, per preservar la òptima visibilitat i contemplació del monument i tota la part del centre històric implicada, bàsicament, pel que dèiem, per preservar els seus valors intrínsecs i això, també la seva contemplació, i no només la seva contemplació, sinó el marc, visual de l'entorn que tota la vida hem conegut al voltant de la catedral de la Seu d'Urgell.
2: Amb la delimitació de l'entorn de protecció, segons el Consell, el conjunt catedralici de la Seu d'Urgell completa la normativa pròpia de la seva condició de bé cultural d'interès nacional i la fa compatible amb els requeriments exigits per la UNESCO a qualsevol monument en perspectiva de ser inclòs a la llista del patrimoni mundial. Ens ho explica també l'historiador Carles Gascón.
3: En el cas del conjunt catedralici de la Seu d'Urgell, la declaració d'aquest entorn encara no s'havia activat i era una cosa que podem considerar imprescindible per l'evolució òptima del camí de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO en el marc d'aquest projecte transnacional que engloba els monuments que expliquen la creació del Principat d'Andorra. Les regles del joc de la UNESCO en aquest sentit són molt clares i el que demanen, el que exigeixen, són totes les garanties per a la conservació, la continuïtat i el manteniment dels monuments que formen part de la seva llista i, per tant, una de les grans exigències és aquesta, que existeixi aquest entorn de protecció que estigui declarat, cosa que n'està ara, des del 30 de juliol, després de la publicació d'aquest acord de govern, del govern de la Generalitat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2: D'aquesta manera conclouen la Catedral de Santa Maria i el seu conjunt encaren amb solvència i la visita dels auditors de la UNESCO que tindrà lloc pròximament. En el darrer tram del procés d'inscripció de la candidatura transnacional dels testimonis materials de la construcció del Principat que inclou el monument urgellenc.
1: La notícia del dia.
2: El Consell d'Administració del Parc del Segre S.A. ha acordat adjudicar a l'empresa Distribucions Alimentàries Seu, S.L., el contracte d'explotació del bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre, que d'aquesta manera tornarà a obrir al públic aquesta setmana mateix. La concessió té una durada inicial de 4 anys i 5 mesos fins al 31 de desembre de 2031. El contracte es podrà prorrogar per mutu acord de les parts fins a un màxim de 5 anys addicionals mitjançant dos períodes successius de pròrroga, el primer 2 anys i el segon de 3 anys, fins a sumar un total de 10 anys. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha destacat la importància d'aquest servei per al conjunt de la ciutat, perquè el bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre no és només un servei de restauració, sinó que també és un actiu estratègic per un dels equipaments esportius i turístics més importants de la Seu d'Urgell i de tot el Pirineu. Segons Barrera, garantir un servei de qualitat en aquest espai és garantir que el Parc del Segre pugui continuar sent un referent internacional del piragüisme i alhora un motor econòmic i turístic per a la nostra ciutat, especialment de cara a esdeveniments de primer nivell com el Campionat del Món de Piragüisme de 2027. La licitació per la nova concessió del bar-restaurant es va obrir el mes de maig passat. El contracte consisteix en una cessió d'ús patrimonial per oferir serveis de restauració, cafeteria i càtering en aquest emblemàtic complex esportiu i turístic. L'objectiu principal és, expliquen, garantir un servei d'atenció al públic de màxima qualitat que complementi de forma idònia l'activitat esportiva i turística habitual del recinte. Les instal·lacions objecte d'aquest contracte inclouen l'ús privatiu dels espais del menjador, cuina, terrassa i magatzems. Així doncs, Distribucions Alimentàries Seu S.L. serà l'empresa encarregada a partir d'ara de gestionar aquests serveis, tant per als usuaris diaris del parc com per als diferents esdeveniments que s'hi organitzen.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: I també en l'apartat local, els bombers de la Generalitat han començat a controlar aquest matí un incendi que s'ha iniciat als afores de la Seu d'Urgell. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, el foc s'ha detectat a Cantacorps, a la zona del Camí de la Bastida i molt a prop de Massa Forestal. L'avís s'ha rebut poc abans de les 8 del matí, a les 7:55. Per causes que es desconeixen, s'ha generat un incendi en un espai format per horts i barraques en aquell indret. L'incident ha generat una columna de fum visible des de bona part de l'Urgellet i per això diversos veïns han alertat ràpidament els serveis d'emergències, tot trucant al 112. Al lloc s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers, que inicialment s'han centrat a controlar el perímetre de les flames i evitar que s'escampessin cap al bosc, en una zona on hi ha una densa massa forestal. Des d'emergències s'han detallat que a l'indret hi havia bales de palla i per això han requerit l'ajut d'un tractor per remoure-la. Al llarg del matí s'ha continuat treballant en les tasques d'extinció.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: Els bombers de Generalitat i Protecció Civil han tornat a demanar aquest dimarts al matí que es limitin les excursions d'alta muntanya al nord de l'Alta Ribagorça i al sud de la Vall d'Aran perquè continuen les tasques d'extinció de l'incendi que es va iniciar divendres passat a Senet, al municipi ribagorçà de Vilaller. De moment, el foc ja ha cremat més de 75 hectàrees de bosc i vegetació. La restricció es va aixecar ahir dilluns al vespre per la millora de les condicions del foc, però aquest dimarts, a primera hora, s'ha tornat a demanar a la població que eviti les activitats de muntanya a la zona. Els bombers han avisat que el foc encara no està estabilitzat i continua actiu. I és que, malgrat que les tempestes de les darreres hores han ajudat a l'extinció, no ha caigut prou aigua per poder controlar totalment el foc. A més, han alertat que les condicions d'inestabilitat meteorològica es mantindran al llarg d'aquest dimarts i poden complicar les tasques d'extinció. Fonts dels bombers han explicat a la CNN que s'ha tornat a limitar l'accés a l'àrea afectada amb l'objectiu explícit d'evitar que persones s'hi atansin mentre continuen les tasques d'extinció. Els serveis d'emergències alerten que les condicions meteorològiques previstes per les pròximes hores poden complicar l'evolució del foc. Entre els riscos que preocupen els bombers hi ha la possibilitat que alguna tempesta generi un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. També alerten del possible rodolament de pedres, un fenomen habitual en zones d'alta muntanya que podria incrementar el perill a les persones que s'hi acostin. A més, recorden que durant aquestes tasques es fan descàrregues d'aigua per part de mitjans aèris. Per tot plegat, han desaconsellat atansar-s'hi.
1: Pirineu.
2: L'estació d'esquí i muntanya de la Molina fomenta el pasturatge d'ovelles a les seves pistes durant l'estiu. Aquests mesos, per exemple, hi és present un ramat de més de 3.000 exemplars que a més de trobar-hi aliment abundant, contribueixen a preparar les pistes d'esquí de cara al pròxim hivern. El pastor Josep Nicolau guarda el ramat a la zona dels Alabaus, a l'extrem oriental de l'estació, i destaca que les ovelles tenen la pota fina i això suposa un avantatge per a aquest entorn respecte d'altres animals, perquè no fan malbé el terreny com sí que passa amb cavalls o vaques, que són més pesants. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya promou aquest model de pasturatge extensiu a les 6 estacions de muntanya que es gestiona sota la marca Pirineus 365. A més de la Molina, també participen Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainer i Boitaull. En total, més de 100.000 caps de bestiar hi pasturen des de final de juny fins a l'octubre. D'aquesta manera, durant la temporada estival, l'activitat turística hi conviu amb la ramaderia extensiva, pràctica tradicional arrelada al Pirineu des de fa segles i que aporta beneficis ambientals, socials i econòmics al territori. Josep Nicolau, originari del Pla de l'Estany, és el majoral del ramat que pastura la zona dels Alabaus. Sota la seva responsabilitat hi ha ovelles d'una dotzena de pastors diferents que li confien la cura durant els mesos d'estiu. L'acompanyen dos gossos d'atura que l'ajuden a conduir i controlar el ramat i un mastí encarregat de protegir les ovelles davant possibles atacs del llop. De nit, un sistema de videocàmeres i una tanca electrificada reforcen la vigilància de l'explotació. No explica el pastor Josep Nicolau.
4: Aquí ara hi ha unes 3.100 ovelles, són de 12 pastors que pugem aquí dalt a pasturar. La feina que fem aquí és doncs, netejar el que se'n diu tota l'herba de la Molina. Comencem per la part baixa, que és allà on fan les activitats d'estiu, arrenar tota l'herba, i llavors ja venim cap als dalts, que ho fem perquè quan cau neu a l'hivern doncs, pugui quedar ben compactada i fem un bon servei tant a dalt com a baix. Jo crec que és més ideal l'ovella pel terreny, perquè aquí, si poséssim vaques o cavalls, no irien bé.

0: del sòl per millorar també la herba i els components del sòl que tenim. D'aquesta manera som infraestructures naturals i climàtiques també, i per altra part també estem acollint o estem integrant-nos amb l'activitat comuna amb els territoris on estem.
1: Més enllà del vessant ambiental, el pasturatge també incideix en el territori i la comunitat local. Amb el suport a la ramaderia extensiva, Ferrocarrils facilita l'activitat dels ramaders i la continuïtat d'un model econòmic tradicional, estable, fora de temporada d'hivern, que ajuda a fixar població al territori i alhora contribueix a la identitat de les nostres estacions, conclou Ruiz. Aquesta gestió es complementa amb d'altres actuacions tècniques que les estacions duen a terme durant els mesos sense neu. Aquestes consisteixen a despedregar i millorar el terreny, instal·lar sistemes de drenatge i gestió de l'aigua, millorar els sòls i renaturalitzar espais amb l'eliminació d'infraestructures en desús.
2: Pirineu.
1: Peramol acollirà divendres 14 d'agost una nova jornada del Perifèria Cultural, una cita que combina cultura, territori i gastronomia amb una proposta artística protagonitzada per tres dones que transiten per llenguatges creatius diferents, la poesia, la música i l'humor. A partir de les 8 del vespre, a la plaça Josep Roca de Peramola, el públic podrà gaudir d'una vetllada que reunirà Coloma Bertran, Ilia Sampai, Magali Sare i l'Esperanceta, tres mirades singulars sobre la creació contemporània. El Perifèria Cultural a Peramola proposa així una nit per escoltar, emocionar-se i compartir una trobada on la creativitat femenina serà la gran protagonista. La jornada començarà amb Interluni, l'espectacle de Coloma Bertran i Lia Sampai, inspirat en l'univers poètic de Miquel Martí i Pol. La música d'autor prendrà el relleu a Magali Sare, que presentarà el seu nou treball Descassada. La jornada acabarà amb la participació de l'Esperanceta, un dels personatges més reconeguts de l'humor popular del Pallars. Com en totes les jornades del Perifèria Cultural, la proposta artística anirà acompanyada d'una experiència gastronòmica vinculada al territori. El xef Sergi de Meià ha preparat un menú basat en productes de proximitat de l'Alt Urgell, amb protagonisme per al mató cadí, els formatges Urgell i Neu i la vedella del territori.
2: Pirineu.
1: Centenars de persones, tant de Catalunya com d'Occitània, s'han trobat aquest diumenge tot reeditant la pujada al port de Salou, a 2.100 metres d'altitud, que és la principal connexió a peu entre Pallars Sobirà i l'Arieja. La 39a edició de l'esdeveniment, que reivindica la relació històrica de germanor entre ambdues nacions, ha tingut enguany com a tema central el 20è aniversari de l'oficialitat de l'Occità a Catalunya, mitjançant el reconeixement de l'aranès, però també s'ha expressat la preocupació pel fet que sovint aquests reconeixements no garanteixen la protecció i expansió tant de l'occità com ara especialment del català. Durant la jornada també s'ha fet un homenatge a Enric Garriga en el marc del centenari del seu naixement. Garriga va ser una de les persones que va tenir un paper rellevant en l'oficialitat de l'Occità i un dels fundadors del Centre d'Agermanament Occitano-Català. L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006. La presidenta del CAOC, Esther Lucea, ha recordat que a França la llengua occitana no està reconeguda i, en canvi, a Catalunya sí. Per tot això, adverteix que és una llengua que ha reculat molt. Lucea creu també es mostra tan o més preocupada per la situació actual del català perquè el reconeixement d'una llengua no és suficient si no se'n fa un ús social. També escoltem a continuació.
3: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure la i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya. I aquesta... És que és això. Les llengües han de servir. Si només s'estudien, doncs no van enlloc.
1: L'objectiu de la tradicional pujada al port de Salou és la reivindicació del Pirineu com a annex d'unió entre els qui hi habiten a banda i banda. Per manca de comunicacions, és obligat pujar a peu al cim. Des de la part catalana s'hi pot accedir pel refugi de Fornet, a uns 4 quilòmetres, amb un desnivell de 710 metres, i també per l'aparcament de Pont de Perosa, a uns 6 quilòmetres i mig, amb un desnivell de 620 metres. Per altra banda, els occitans han de passar pel vessant de l'Arieja i el poble de Salou, una ruta de més de

0: 4 hores de camí amb un desnivell de 1.000 metres.
1: Pirineu.
0: I també en l'apartat de Pirineu. El Festival Dansano ha baixat el teló de la seva 35a edició amb uns 10.000 assistents entre totes les activitats programades. La meitat dels assistents, 5.000, corresponen als espectacles de pagament, mentre que la resta ha pres part en actes gratuïts. Un 90% de les propostes han penjat el cartell de localitats exaurides. La promoció ha estat repartida entre 27 pobles i indrets de les Valls d'Àneu, incloent tant dansa com teatre, música i tradicions populars, i s'han fet en emplaçaments diversos com places majors, esglésies romàniques, jardins, boscos, centrals hidroelèctriques i muntanyes. La cloenda d'aquesta edició coincideix amb l'anunci de la marxa de la periodista i gestora cultural Ruth Martínez Ribot, que deixa la direcció del festival després de 15 anys vinculada al projecte, 12 dels quals al capdavant de la direcció artística, executiva i de gerència. Martínez ha volgut acompanyar el seu comiat advocant per un canvi de model en la governança del projecte, perquè s'ha fet gran i necessita d'una estructura estable. També ha aprofitat per fer una defensa ferma del festival com a garant dels drets culturals a les Valls d'Àneu. En aquesta última valoració, Ruth Martínez ha recordat que ara fa 35 anys el Consell Cultural de les Valls d'Àneu va impulsar el naixement del Dansano, que ella ja ha estat implicada durant 15 anys i, per tant, la feina està feta. I ha demanat a les administracions que facin un pas endavant, com ja s'ha fet en la gent fent-se seu el projecte, responent amb amor i fidelitat al Dansano i, per tant, fent evident que és principal per al futur d'aquestes valls aneuenques.
1: Pirineu.
0: L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica planteja crear dues rutes arqueològiques a Meranges, a Cerdanya, per donar a conèixer els jaciments d'alta muntanya i el paisatge cultural que les envolta. Una de les propostes, ja en fase de desenvolupament, connectarà el jaciment romà de Coll de Molleres, a 2.500 metres, amb altres elements patrimonials d'interès a l'entorn del llac de Malniu. La segona, encara en estudi, se centra en la vall del Duran, on s'ha documentat un possible assentament ramader de l'edat de bronze que podria omplir un buit historiogràfic d'aquest període en l'arqueologia d'alta muntanya. La primera ruta, més avançada, resseguirà part de l'itinerari que puja al Puig Pedrós i vincularà els jaciments de Coll de Molleres 1 i 2 amb un tercer punt d'interès a l'Estany Sec, a prop del refugi de Malniu. Coll de Molleres 1 és el jaciment romà d'alçada més alt de Catalunya i de tota la conca mediterrània, mentre que Coll de Molleres 2, d'època neolítica, datat entre el quart i el tercer mil·lenni abans de la nostra era, es considera clau per l'estudi de l'especialització ramadera en alta muntanya, amb grans tancats de pedra seca. Aquest estiu ja s'hi han dut a terme treballs d'adequació del camí d'accés i s'hi han construït una plataforma d'observació per millorar l'experiència de visita, alhora que se'n garanteix la conservació evitant l'accés directe a l'interior de les estructures. L'ICAC planteja instal·lar en aquest cas una senyalització minimalista que incorpori diferents punts d'interpretació del paisatge i permet explicar la relació històrica entre l'activitat humana i aquesta zona alimentària de muntanya.
1: Pirineu.

0: Els esports d'aquí.
1: La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns la nova convocatòria de subvencions adreçada als clubs esportius del municipi corresponent a l'exercici 2026. Aquesta línia d'ajuts, dotada amb un pressupost de 10.000 euros, té com a objectiu contribuir al finançament de les despeses corrents i ordinàries de funcionament d'aquestes entitats. Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades pel ple municipal aquest mes d'abril passat i que van ser aprovades de manera definitiva l'1 de juny. Podran optar a aquests ajuts els clubs esportius que tinguin com a finalitat la promoció de l'activitat esportiva, estiguin legalment constituïts i inscrits al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, tinguin la seu social i l'àmbit d'actuació a la seu i compleixin la resta de requisits establerts a les bases reguladores. La subvenció permetrà finançar despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari dels clubs durant l'any 2026. Entre aquestes hi figuren les de compra de material esportiu no inventariable, de transport i desplaçaments, de llicències federatives o arbitratges, de personal tècnic i professional i les de suport administratiu, fiscal o legal. Totes elles han de ser directament imputables a l'activitat d'aquest any 2026. El Futbol Club Barcelona Femení, vigent campió d'Europa, farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella aquesta setmana, entre el 6 i el 10 d'agost. El Club Laurana i el Comú de la capital andorrana ho han confirmat aquest dilluns. L'anunci suposa el retorn al Principat d'un primer equip de futbol del Barça després de gairebé 40 anys, si es té en compte que l'equip masculí ja hi havia preparat les seves competicions en diverses ocasions a mitjans de la dècada dels 80. Des de llavors, però, la plantilla principal del Barça no hi ha tornat a fer parada. A més, els entrenaments els faran al mateix escenari on es van fer aquelles estades anys enrere, a l'estadi comunal Joan Samarra. Des del Comú d'Andorra la Vella han valorat aquest acord com un nou pas en l'estratègia per consolidar la capital com a seu d'estades esportives d'alt nivell. El cònsol major, Sergi González, ha detallat que ja feia setmanes que conversaven amb el Barça després que el seu president, Joan Laporta, va visitar Andorra tant per a la recuperació d'una escultura de Pilar Riberaigua a l'estadi comunal com per a la recent campanya de les eleccions a la presidència del club. González ha dit que en aquella primera visita els responsables d'entitat van quedar sorpresos per la qualitat de les instal·lacions existents a la parròquia, que actualment són utilitzades per entitats com el Futbol Club Andorra i que l'any passat van acollir el gruix principal de les proves dels jocs dels petits estats. Finalment, aquestes converses han fructificat de manera que el Barça femení, considerat per molts experts com el millor equip de futbol femení de la història, arribarà a Andorra la Vella aquest dijous mateix i s'hi estarà fins dilluns vinent, un fet que el cònsol ha valorat com un plaer.

I en l'apartat d'agenda destaquem que avui, dimarts, dia 4, comença la festa major del carrer Major de Seu d'Urgell a les 7 amb joc de descoberta. Activitats al llarg de la setmana i també al cap de setmana les podeu consultar al nostre apartat reso.cat/agenda. Aquesta setmana, també dimecres, dia 5 d'agost, a partir de les 7, caminada Experiència Lluna Plena. Una proposta organitzada per l'àrea d'infància. Les places són limitades, una sortida de l'estació d'autobusos de la Seu d'Urgell. Les inscripcions estan obertes, també l'enllaç el podeu trobar a l'agenda. També dimecres 5 a les 10 de la nit a la plaça del Raval de Coll Nargó, xerrada amb Berta Rodoreda. La salut més enllà de l'absència de la malaltia. Del 6 al 8 d'agost, Correllengua a Tragó. A partir del 7 i fins al 9 d'agost, Festa Major al Pla de Sant Tirs. I també del 7 al 16, Festa Major a Toloriu. Del 7 al 11, Festa Major a Linyà. Un destacat aquesta setmana comença el retaule de Sant Ermengol del 7 al 15 d'agost, cada nit a partir de les 10 al claustre de la catedral. També en aquest cas ja es poden comprar les entrades prèvies en aquesta proposta cultural que destaquem aquesta setmana a l'agenda també de Ràdio Seu. També en aquest cas, aquesta setmana, concretament el dia 8, Castellbó acull la jornada càtara amb un sopar medieval a la plaça Major. També dissabte 8, Festa Major de Bar. Del 8 al 15, Festa Major a Vilanova de Banat. Encara el cap de setmana, dissabte 8 d'agost, a les 8 del vespre, teatre, grup Inhabitants, Morí cantant, Ketchup i Ulisses 3.03, a Tuixén. Tota la informació a www.radioso.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A continuació, la previsió del temps de la mà del meteoròleg Néstor Gómez.
2: Bon dia. Un dia més tornem a parlar d'aquesta situació de temps insegur, sobretot durant les tardes. Els matins són prou tranquils, però en canvi a la tarda canvia el temps, tal com va passar ahir. Matí tranquil ja, i a la tarda déu-n'hi-do les precipitacions que van tenir durant la segona tongada de pluges. La primera és la que va deixar les grans pedregades a Solsona, de la mida d'un ou, i en canvi, una mica més tard, cap al vols del vespre, primera hora de la nit, va escombrar una altra que va regar tota la comarca, i especialment aquí a la Seu, al voltant dels 15 litres per metre quadrat. Les pluges més importants cap al Port del Comte, amb una quarantena de litres. La situació, en principi, avui no s'hauria de repetir de la mateixa manera. Sí que tindrem núvols, sí que tindrem fins i tot alguns ruixats, però avui els més intensos es concentraran cap al Pirineu Oriental, cap a la Garrotxa, Ripollès i Osona, una mica lluny de casa nostra. Tot i així, no descartem que alguna precipitació o algun ruixat de caràcter puntual també arribi avui a la comarca. Tot això encapçala també amb una calor ja una mica més moderada, màximes que rondaran la xifra dels 32 graus, és a dir, de calor en farà, però no serà exagerada, i aquesta serà la tònica de cara als propers dies. Fins i tot podríem dir que tendiran a baixar clarament a partir de demà i tocaran una mica de fons de cara al proper divendres. Amb l'arribada del cap de setmana, tornaran també a pujar les temperatures, però sempre dintre d'una mesura, diríem, controlada, sense que acabin de desorbitar-se del tot com va passar la setmana passada.
1: Passen 6 minuts a 2:15 del migdia. Amb la previsió del temps, acomiadem l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Tota la informació a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat, també els perfils de xarxes socials de Ràdio Seu, a X, Facebook i Instagram.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: El govern espanyol reivindica davant dels socis europeus la seva gestió de la crisi a Ceuta i confirma que hi van arribar 72.000 persones. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: L'atenció dels més de 700 menors no acompanyats que en molts casos vagaregen per Ceuta centra ara el focus. El govern espanyol mobilitzarà 25 milions d'euros per fer-hi front i el PP ja ha avançat que no acceptarà el repartiment d'aquests nois per altres llocs de la península, malgrat que qui demana ajuda des de la ciutat autònoma és el seu president, que també és del Partit Popular.
2: Això mentre els ministres de l'Interior europeus, com dèiem, s'han reunit aquest matí per abordar els fets d'aquests dies a la frontera sud de la Unió Europea i el titular espanyol Fernando Grande Marlaska està compareixent des de fa uns moments per donar-ne detall i defensar la gestió del govern espanyol.
0: Madrid, Paula de Brujats.
3: Sí, compareixents en marxa, més de 3 hores de reunió i a la sortida, satisfacció per part del govern espanyol per una reunió que, segons Fernando Grande Marlaska, ha servit per limar les diferències amb els estats europeus. Crítiques aparcades, diu, per avui. Tots els estats s'han solidaritzat amb el govern espanyol en millorar l'operativa de control a la frontera i també, segons Marlaska, amb la seva política migratòria.
4: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de una apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
0: I mentre les mirades són a Ceuta, a les Illes Balears, 17 persones han mort intentant arribar a Mallorca amb una barcassa després de 15 dies a la deriva, ho han explicat dos dels supervivents que han estat traslladats a l'hospital.
2: I avui hem sabut que el mercat laboral ha batut rècord d'afiliacions impulsades precisament per la regularització de treballadors immigrants. A Catalunya hi ha més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'altra cara de la moneda, però, és l'atur, que puja un 2,5%.
0: I a l'aeroport, la vaga del personal de l'empresa Ground Force s'ha notat amb la cancel·lació d'una vintena de vols. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
5: Sí, vols que cancel·les durant tot el dia entre sortides i arribades a les companyies afectades, Lufthansa o KLM, entre altres, que s'afegeixen algunes altres afectacions, com retards, cues als taulells a l'hora de facturar i problemes amb les maletes, que no s'han carregat en alguns avions, segons la CGT, que és el sindicat convocant.
0: I mentrestant, Protecció Civil alerta d'un possible episodi de fortes pluges que poden afectar bona part del país. També, però, estem pendents de l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua donant guerra a Sanet, Joaquim Albalate.
6: Doncs sí, l'incendi que continua actiu en una zona molt complicada. Tot i això, l'evolució, ara com ara, és favorable i el foc no avança, sobretot a les zones més altes, que són les que feien patir. Però els bombers no canten victòria i encara pateixen per si un canvi de les condicions meteorològiques fa revifar el foc, com ha passat ja els últims dies.
0: I atenció si sou habituals dels festivals de música, i més ara, que és l'època de l'any en què n'hi ha més, perquè el Ministeri de Consum ha multat la promotora del Reggaeton Beach Festival, que se celebra a Barcelona, entre d'altres ciutats.
2: Ho ha fet per aplicar clàusules abusives als assistents, com ara prohibir l'entrada de menjar i beguda a l'exterior. La sensació arriba per una denúncia de Facua. Rubén Sánchez és el seu portaveu.
7: No conocemos ningún festival donde no se cometan varias de estas irregularidades. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
8: Bon dia.
0: I qui ha reaparegut és Joan Laporta en un acte públic després de ser hospitalitzat per una arrítmia fa 15 dies.
8: Sí, ha sigut present Joan Laporta a l'acte de signatura del contracte de Visibu, l'extrem belga de 18 anys, que ja és a les ordres de Hansi Flick.
0: I afegim un apunt del temps i del trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Petites retencions a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. També des de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. També alguns trams de retenció a la Ronda Litoral en tots dos sentits, però força localitzants. I fora d'aquí, només aturades a l'N2, a la Jonquera, a la frontera del Portús, en direcció a la frontera francesa.
0: I temps ara per la previsió meteorològica.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Enric Agut, bon dia.
11: Hola, bon dia, Marc.
0: Abans ho dèiem, eh? Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat, una pluja que agafa protagonisme, on hem d'estar pendents?
12: Doncs mirem d'estar pendents sobretot a comarques del Pirineu, Prepirineu, també del prelitoral, Catalunya Central. Hi ha un avís de perill alt, el taronja, que afecta a bastantes comarques d'aquests indrets i poden caure alguns ruixats intensos. Localment també algun fenomen de temps sever, això vol dir ventades, també pedra per damunt dels 2 centímetres. Pot passar tal com va passar ahir. Ahir als Solsonès van caure pedres de la mida de 5 centímetres, una bestiesa. Doncs bé, tenim aquest pla inuncat. En canvi, cap al pla de Lleida, a la costa, els ruixats en principi no han d'arribar. Està fent calor, està fent xafogor, ja s'arriba als 38 graus de Vinebre, i demà sembla que tindrem un matí tranquil. Ja a la tarda pot caure algun ruixat, però més dispersos i localitzats cap al Pirineu i al Prepirineu. La temperatura pot pujar una mica, però la sensació de xafogor demà podria també recular. Però bé, en definitiva ens quedarem si fa no fa com avui.
0: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Enric. Bon dia.
12: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: 2:05. El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que han mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha seguit des de Madrid la Paula Bruixats. Bon dia, Paula.
3: Què tal? Bon dia. Sí, constructiva i també satisfacció per part del govern espanyol després de rebre en aquesta reunió el suport i la solidaritat de tots els països europeus sense excepcions. Més de 3 hores de trobada telemàtica entre els ministres de l'Interior europeus que, segons Marlaska, ha servit per llimar les diferències. Diu que tots els estats han aparcat avui les crítiques, també els més durs com Itàlia o Dinamarca, i per avui tots s'han solidaritzat amb la política migratòria del govern espanyol. Diu el ministre de l'Interior, també solidaritzats en millorar l'operativa de control a la frontera.
4: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: A dins, però, la reunió, el ministre de l'Interior espanyol no s'ha estalviat les crítiques a països com Itàlia i els ha retret que tanquessin l'espai Schengen. El ministre, que compareix encara a aquesta hora, ha destacat la col·laboració del Marroc, una ajuda clau, diu, que ha servit per fer possible el retorn de pràcticament totes les persones que van entrar a Ceuta. 70.000 ja han retornat, d'aquestes 72.000 que diu que van entrar. I sobre si hi ha hagut errors dels serveis d'intel·ligència espanyols, Marlaska ha estat taxatiu, diu que el govern espanyol mai va estar avisat de la magnitud d'aquesta entrada.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
3: Per tant, negava també Marlaska la versió del Marroc, diu que és fals que els dies previs a la crisi el govern marroquí avisés, com ha dit, a Espanya de les conseqüències que podria tenir la sentència del Suprem. Diu el Marroc que sí que va comunicar a Espanya que hi havia un risc real d'una entrada multitudinària a la frontera després d'aquesta sentència que prohibeix les devolucions en calent dels que entren nedant.
0: És el recull de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a l'espera que a aquesta hora comparegui en algun moment o altre el comissari europeu també per donar les seves explicacions. Gràcies, Paula. Bon dia.
3: Fins ara, adéu.
0: Mentrestant, el govern espanyol ja ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes, i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma. Toni Fortesa.
13: Doncs la transferència extraordinària servirà, anunciada, aquests 25 milions, servirà per reforçar l'atenció d'urgència als menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, ho ha anunciat aquest matí amb una esmena especial a les comunitats autònomes governades pel PP.
14: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno
15: de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
13: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
16: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
13: D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna dels menors.
0: Això pel que fa a la crisi a Ceuta, però avui 17 persones han mort en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim rastreja la zona per si de cas. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya. Palma, Caterina Carmany.
17: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
18: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfonsarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
17: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
19: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontes i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
17: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
0: I mentre la immigració centra el debat polític per la crisi de Ceuta, entre d'altres, avui també hem conegut l'altra cara de la moneda. I és la de l'ocupació, que el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada en part per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5%, un fet habitual a l'inici de l'estiu, per la finalització de molts contractes, per exemple, en el sector educatiu. Mireia Sala.
20: L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i a totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
21: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
20: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos aconsegueixin la regularització.
0: I moment ara per anar a l'aeroport del Prat. Allà la vaga indefinida del servei de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
5: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
22: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
5: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
1: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació, podem començar demà el viatge, tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
5: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
0: Davant d'aquesta vaga, l'advocat expert en dret aeronàutic Dan Miró recorda als viatgers que no els arribi la maleta, que necessiten un justificant que acrediti que els falta l'equipatge. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: La falta d'equipatge està absolutament regulada i, per tant, la responsabilitat és directa de l'aerolínia i, per tant, abans de sortir de l'aeroport ha de fer el seu parte de regularitat d'equipatges, per tant, no pot sortir sense el document on t'acredita que no li han entregat la maleta i a partir d'aquí es deriven dues possibilitats, que és una, la del retard, i o l'altra, la de la pèrdua absoluta.
0: Més qüestions. És un quart de tres de la tarda. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat. Adverteix que augmenta la probabilitat de pluja intensa aquesta tarda, que pot anar acompanyada de forts vents i pedra i en forma de tempesta. Miquel Jarque.
6: En una entrevista a 3Cat Info, Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
23: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
6: Soler ha destacat que, com va passar ahir al Solsonès, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra i de molt aparat elèctric. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, també a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure.
0: Doncs bé, la previsió del temps té una incidència directa també l'incendi de Sanet, que continua actiu en un terreny molt complicat que dificulta les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que aquest canvi de temps pugui revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona de l'incendi. En busquem des de Sanet l'última hora, l'Alta Ribagorça. Joaquim Albalate, bon dia.
24: Bon dia, sí. Un incendi que, com deies, continua actiu, però que evoluciona a poc més favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més els bombers, que són les més altes i que podien avançar cap a punts com la Vall de Boí o el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Ens deia el Xavier Castellarnau, que és el cap d'intervenció dels bombers.
25: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona pues, la tranquil·litat amb que aquells sectors pues, tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
24: Precisament aquest material més dens és el que farà que aquest incendi cremi encara durant dies, perquè hi ha tot aquest material. Però a més d'això també hi ha la por que un canvi aquesta tarda en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames, tal com va passar ja el cap de setmana, que va provocar algunes represes i fins i tot algun nou focus. I a més, aquí en particular no es preveu que hi hagi pluja. Davant doncs d'aquest risc de revifalles, han demanat als excursionistes un cop més que evitin la zona, i de fet al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap a aquesta zona. Tot això en aquest incendi que ha cremat unes 70 hectàrees i en què els bombers treballen durant tot el dia amb dos mitjans aeris perquè aquest terreny tan escarpat fa impossible que puguin desplegar-hi efectius terrestres.
0: Gràcies, Joaquim. Bon dia.
24: Adéu, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges, però quan estarem pendents del cel de veritat és la setmana que ve amb l'eclipsi, però els pobles, per exemple, de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia d'aquest eclipsi. La mesura l'han pres davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
26: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
27: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por que hi hagi allau, ja que

0: 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
2: Continuem i ho fem parlant de la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament. Vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i la Constitució espanyola. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres després que Junts i el Partit Popular demanessin l'opinió de l'òrgan consultiu Marta Corbalán.
3: La proposició de llei impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. El Consell de Garanties Estatutàries també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris sense donar opció als ens locals de participar en el debat. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
3: El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi la llei per limitar la compra especulativa a l'octubre.
2: I en clau política, nova baixa Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia Jaume Giró ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acte de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política, Marta.
3: Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny i s'ha anat coent a poc a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021 amb Pere Aragonès com a president i aleshores ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre del 2025, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i es queixava que la política sovint fos excessivament tàctica. Una de les seves últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. La setmana passada, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Giró va defensar la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i va demanar a Junts que hi votés a favor al Congrés.
5: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
3: La baixa de Giró, que ha avançat al Nació Digital, se suma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha volgut tancar la seva etapa política després de ser amnistiat pel Tribunal Suprem pel procés independentista.
2: I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser cec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera. La denúncia, a la qual ha tingut accés 3Cat Info, l'ha presentada davant la Fiscalia Provincial de Girona. Més qüestions, són les 2:23. L'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la d'enguany, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i societat mallorquines al Palau de Marivent. Marta Vives.
6: Sí, en un missatge publicat a la xarxa social, Rabassa qüestiona la invitació i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia que diu textualment: què vol aquest rei, que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? I acaba amb quatre versos encara més contundents: rei de l'odi, rei puput, lladrereu de Marivent, que no és seu, que és de la gent. I acaba amb un ben explícit que m'esperi assegut. L'acte d'aquest vespre al Palau Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament a l'ús de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que deixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
2: Més qüestions d'aquest dimarts. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga, actuaran tant a la via pública com als locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones

0: Dos i Miquel.
1: Sota el nom de Pla Druida es vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
2: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, aquesta és la nostra capa a la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
1: Pel que fa als clubs cannàbics, estan també en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
3: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
1: Segons la Guàrdia Urbana, no era Albert Batlle el que escoltàvem, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
4: Obrim ara el mapa del món. El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan ja arriba als 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Hola, bon dia. Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats. A la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis, mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
6: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
5: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
4: I tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre l'Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies amb bandera de Libèria ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli i gas. I hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. No se'n sap l'autoria. Els rebels hutis alineats amb l'Iran, han atacat per una altra banda un objectiu a l'Aràbia Saudita.
7: Són episodis enmig de la falta de claredat sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del ministre de Defensa.
8: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
7: Trump assegura que és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci. El règim de Teheran ho desmenteix i els inversors són ara menys optimistes sobre les expectatives de pau. I això fa que el preu del petroli torni a pujar.
4: Gràcies, Marta. I nova nit d'atacs ucraïnesos contra Wildberries, l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha atacat 5 persones i una desena més han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des de l'inici de la guerra, en un estiu que també s'ha convertit en el més mortífer per als civils russos i ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
9: Bon dia. Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
10: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar.
0: com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
9: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia des de finals de juny han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al 500.000, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
4: Hem sentit els senyals horaris de 2:15, una pausa i parlem del naufragi del Sirio.

0: dirigir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
1: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
0: i de sobte es fa el silenci. Que no és mai bon senyal.
1: Esdevenir un viatge a la mort.
0: És un malson. És com ara ser enterrat viu.
1: Nits sense ficció. La implosió del Titan. El destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
2: Catalunya migdia.
3: Ho dèiem, parlem del naufragi del Sirio. Avui en fa 120 anys, considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes d'aquest transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. Com era aquest vaixell, Toni?
4: Doncs era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, des d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
5: Era un barco que estava cargado de sueños i al mismo tiempo de desesperación. Habían famílies enteres que vendien sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
4: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les Illes Hormigues, davant del Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per auxiliar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a l'estat espanyol. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu de l'homenatge.
6: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
4: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. L'acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
3: Seguim a l'aigua, ho fem per anar fins a Palamós, al Baix Empordà. L'Ajuntament ha presentat aquest matí una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius i que no envaeixin les zones de bany. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balisses que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i a la vegada més controls.
8: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se el límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
3: Més qüestions. Ara són les 2:34. El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival, que es fa entre d'altres ciutats a Barcelona, per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte, Montse Mas.
9: Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades, així com limitar la devolució del saldo de les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i ha demanat que s'extengui a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
9: El Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca a causa de la seva mala situació financera. Per això, Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai.

0: El festival amb so de cobla de Palamós obre aquesta nit la desena edició amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o la formació amb so de dona, Girona, Maria Rovira.
1: El festival reivindica de nou la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. Per la desena edició s'ha volgut fer precisament una inauguració especial amb Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
2: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, algun més lírics, algun més del pop-rock, etcètera, etcètera.
1: Altres propostes del festival són les de Amb so de dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat, amb una fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana, i l'actuació d'Obeses amb la cobla Berga Jove. El festival es clourà dissabte amb la festa final amb l'Orquestra Transmediterrània.
0: Festival, en aquest cas el Casals, el Conflent, celebra enguany els 150 anys de violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
3: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el Festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
4: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar, i per a mi la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
3: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
5: Hi ha moltes feines, jo he de ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran, i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva, i això també es fa molt ple.
3: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
6: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
0: És la pel·lícula Barbie, que podria quedar-se sense la seqüela perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, Marta.
7: Sí, en el cas de Ryan Gosling seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, la interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega va cobrar 12 milions i mig de dòlars. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit, però estarien en un barem semblant. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial, que es diuen ben ràpid. Si les negociacions no es desencallen abans del desembre, Warner perdria els drets cinematogràfics de Barbie, que tornarien a Mattel, l'empresa fabricant de la nina famosa.
0: Veurem si ho aconsegueixen o no. Ara el que han aconseguit és queden 20 minuts per les 3 i arriben els esports. Pendents de la seqüela de la Barbie, el que sí que ha reaparegut avui és el president del Barça, Joan Laporta.
8: Doncs sí, ha reaparegut, Marc. Se l'ha vist en un acte privat de signatura de contracte d'un jove extrem belga que debutarà aquesta setmana. Avui la gran notícia és Iris Tió. Tenim una medalla d'or dels europeus de natació artística. L'ha aconseguit als vols a les 10 del matí. De seguida en parlarem, i també de l'estratègia que segueix el Barça per esperar quin és el millor moment per operar. Veurem si en forma de venda o quedar-te'l amb Ferran Torres.
0: Tot aquest menú és el que ens porta avui l'Ernest Macià.
8: Partida d'escacs sobre el futur de Ferran Torres entre el Barça i el jugador, que és qui ahir va moure fitxa deixant-se veure a diversos mitjans nord-americans, com per exemple la CNN. Ramon Salmurri, Barcelona, bona tarda.
9: Què tal, Ernest? Bona tarda. Doncs sí, efectivament, Ferran Torres està aprofitant el momentum, està aprofitant el hype per, diguem-ne, deixar-se veure i deixar clar quina és la seva posició i el seu missatge. Està fent una turné per diferents mitjans de comunicació als Estats Units, la CBS, la NBC, entre d'altres, i sempre amb un missatge recurrent, que té contracte amb el Barça, que s'ha de presentar als entrenaments el 12 d'agost, però a partir d'aquí comença la retòrica de Ferran, que si té altres propostes, que si amb el futbol mai se sap on acabarà jugant, que ell ha de trobar un lloc on sigui feliç, i el missatge més clar i més nítid, directe, frontal, cap al director esportiu del Barça, Deco.
10: Mostraré que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Bé, el millor de tot, Salmurri, és que tothom sap el que hi ha, les dues parts, el públic en general, i aquest mostrar que me quieren, doncs s'ha de veure què farà el Barça, però vaja, en principi tothom té bastant clar el que vol, no?
9: Sí, el que passa és que som en ple joc d'una negociació. Qui fa el primer pas cap a l'altre per dir-li que vol ampliar el vincle que tenen? Deco diu que fins que Ferran no arribi a Barcelona no farà cap gest ni cap moviment. La intenció del Barça és renovar el futbolista i millorar-li si cal el contracte. Això sí, no donar-li un contracte de primer davanter centre o d'estrella top mundial. I, en canvi, Ferran Torres el que busca és precisament tenir aquest contracte, aprofitar el moment que ha deixat el Mundial per aconseguir una millor situació contractual. I per això li diu que el Barça vingui, que negociï i que em demostri que em vol. Estem en plena partida d'escacs i tothom està movent les seves fitxes.
8: Tot això, Salmurri, moure fitxes ja amb la porta actiu. Avui hem vist ja la porta, és a dir, que l'hem vist però no l'hem pogut sentir encara perquè era un acte privat, no?, la signatura d'aquest extrem belga, però almenys pocs dies després de sortir de l'hospital per l'arrítmia s'ha vist a la porta ja recuperat.
9: Sí, Joan Laporta va passar per aquest procés d'hospitalització, va estar una setmana ingressat i avui ha estat el primer dia que se l'ha pogut veure tornant a l'activitat de president del Barça, tornant a la rutina, això sí, amb certa calma i fent intervals de descans i de repòs, pues, seguint els consells que li van donar els metges. Però avui ha estat a les oficines del Futbol Club Barcelona de cara a segellar el fitxatge de Jesse Bisibu, aquest extrem belga de 18 anys que signa a canvi de 8 milions i mig d'euros el Bruges, que conserva un 20% dels drets del futbolista. Signa fins al 2031, contracte de 5 temporades, i és un jugador que estarà en plena dinàmica del primer equip, tot i que això sí és possible que tingui fitxa del filial.
8: I aquesta tarda veurem la presentació d'un jugador del Barça per un altre equip.
9: Marc-André Ter Stegen, sí, que ja s'ha fet oficial la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax. En la roda de premsa de presentació ha dit que està molt content d'haver signat per un club com l'Ajax, que la seva aspiració és portar l'Ajax al lloc on es mereix, tant als Països Baixos com també a nivell europeu, que Frenkie de Jong ha estat el seu gran assessor i el seu gran agent en tota aquesta negociació, i que evidentment el fet que Mitchell, amb qui va coincidir el Girona, i Jordi Cruyff, amb qui va coincidir el Barça, estiguin a l'Ajax ha estat determinant.
8: Molt bé, Salmurri, t'escoltem aquesta tarda al Tot Costa.
9: Molt bé, vagi bé.
8: Que vagi bé. El Barça ha donat 48 hores de descans als seus jugadors en aquesta pretemporada, però els de l'Espanyol han tornat avui als entrenaments després de la gira de pretemporada a Anglaterra. L'Espanyol respira un cert optimisme per la feina que s'ha fet fins ara, només a dues setmanes de l'inici de Lliga. Carles Vila.
11: No és un balanç positiu complet, perquè si bé l'equip està funcionant força bé en atac, preocupa l'actitud en defensa, amb algunes mancances que fan pensar en la necessitat d'aconseguir algun reforç en aquesta línia, en concret la incorporació d'un defensa central. Els de Manolo González no han perdut cap dels partits amistosos que han jugat fins ara. Al contrari de l'any passat, l'equip sembla tenir aquesta temporada molt més gol, més encert de cara a porteria, on destaca la feina de jugadors com Marcos Fernández o Rafa Pausà. A l'últim partit a Anglaterra davant el Middlesbrough es va veure un bon resum de la situació de l'equip, que va encaixar amb facilitat, però que va ser capaç també de remuntar un 0-2 en contra, tot i que al final es va haver de conformar amb un empat. Des de la direcció esportiva blanquiblava s'està treballant per a aconseguint un reforç a l'eix de la defensa. El problema per Moncho és buscar la sortida també d'alguns dels jugadors per tal d'alliberar massa salarial. Miguel Rubio i Pablo Ramón són els que més números tenen per deixar el club. Entre els noms que sonen com a possibles altes hi ha la del turc August Saidín, un extrem del Fenerbahçe, o el del defensa central del Brighton, Igor Julio. L'Espanyol jugarà l'últim partit amistós de pretemporada abans del debut a la Lliga al camp del Coventry City anglès, dissabte que ve.
8: Passats 3:15 de la tarda segueix l'operació de sortir del Madrid. Ahir es va oficialitzar la venda de dos jugadors més del planter. Ahir a la nit, Gonzalo García i César Palacios, el Fulham d'Álvaro Arbeloa. I sembla ser que, Josep Gaia, algun jugador més encara canviarà Madrid per Fulham, eh?
12: Gonzalo García ha estat traspassat al Fulham per 40 milions d'euros i César Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos futbolistes. Com deia, sembla que aquests dos jugadors no seran els únics a canviar Madrid per Fulham, ja que en els darrers dies la premsa especialitzada en mercat també ha situat a Thiago Pitarch al club anglès. Amb la sortida de Gonzalo i Palacios, ja són 8 els futbolistes que han sortit del Real Madrid aquest estiu. Carvajal, Alaba, Mario Martín, Ceballos, Fran García, Fran González i els dos últims, Gonzalo García i Palacios. Totes aquestes sortides han generat uns 60 milions d'euros i a més s'hi han de sumar uns 145 milions d'euros pels ingressos generats en percentatges de futures vendes i variables de jugadors que ja no formen part del Madrid.
8: Molt bé, pel que fa al dia a dia, i va començar la penúltima setmana d'entrenaments. Tres jugadors nous es van sumar a les ordres de Mourinho, entre ells el nou fitxatge Bernardo Silva.
12: Sí, el migcampista portuguès va passar el pertinent reconeixement mèdic i més tard va poder participar per primera vegada en els entrenaments del conjunt blanc. El futbolista va parlar com a nou jugador del Real Madrid i va lloar la figura de Mourinho.
13: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto, y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
12: També es va reincorporar als entrenaments Brahim Díaz i Vinícius Júnior. S'espera que en els propers dies el crack brasiler es reuneixi amb el Real Madrid per determinar si renova o se'n va a un altre club.
8: Futbol femení, fa uns dies explicàvem que el Barça tenia tancat el fitxatge de la davantera brasilera Caroline Nicoli. Doncs avui la jugadora l'hem vist ja a l'aeroport del Prat, a Barcelona, i el traspàs encara potser no és oficial. De fet, Josep, crec que no ho és, però ho serà oficial aviat, no?
12: Sí, Caroline Nicoli es convertirà en la quarta incorporació del Barça d'aquest estiu, després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández. La jugadora brasilera arriba procedent del Manchester City per 1,2 milions d'euros fixos més variables i es converteix en el fitxatge més car de la història del Barça. Nicoli ha estat peça clau al club anglès per aconseguir el títol de Lliga, on ha marcat 9 gols i ha repartit 5 assistències en 15 partits. Com deies, aquest matí la futbolista ha arribat a Barcelona i aquestes han estat les seves primeres declaracions com a jugadora blaugrana.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: La futbolista ha arribat a l'aeroport del Prat amb un pentinat que segur que agrada a l'afició culer. Duia una trena que figurava un cor tenyit amb els colors blaugranes.
15: A punt semàfor, comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
16: Univers MotoGP,
17: perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
8: Sí. 10 minuts per arribar a les 3. Aquesta cançó que sentireu ara ha sigut protagonista avui en un dels grans temes del moment.

0: cançó de Rosalía de l'últim àlbum de Lux, Cristo Piange Diamanti. Avui el que ha plorat ha sigut or. Ha sigut or perquè Rosalía ha sigut la base de la coreografia amb la qual Catalunya ha sumat aquesta primera medalla d'or en els europeus que s'estan fent a París aquests dies, i evidentment Iris Tió com a punta de llança. Iris Tió en el solo tècnic femení tenia l'última opció de penjar-se l'or, fins ara havia fet dues plates i un bronze, i ho ha aconseguit interpretant a l'aire un dels temes d'aquest últim disc de Rosalía. Ha sigut als vols de les 10 del matí que s'ha confirmat que acabava 3 dècimes per damunt de la bielorussa Vasilina Kandoshka. La veritat és que ens ha fet esperar fins al final, a última hora, 263,6 punts, i doncs d'aquesta manera ha superat a l'equip d'atletes neutrals, i el bronze ha estat per l'alemanya Clara Beyer, amb 5 punts menys que la gran protagonista del dia, Iris Tió.
1: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé, i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Iris Tió, amb aquesta coreografia, ha aconseguit el seu quart metall en aquests campionats aquàtics europeus de París, després de guanyar ahir el bronze en solo lliure, d'aconseguir dues plates dissabte en el duet i en el duet mix lliure.
1: Bueno, ho noto una mica amb els crits, no?, i amb els ànims i tot que em van donant, però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: La natació artística catalana, per tant, se'n va d'aquests europeus amb 8 medalles, una de les quals la d'avui d'or, i ara s'obre la porta a la natació en línia. Tot aquest matí estem veient també, i a aquesta hora també, en categoria femenina, nedadors al Sena a llarga distància, una estampa que recorda la dels últims Jocs Olímpics de París. Barça de bàsquet, el nou tècnic Alexander Sekulić arriba demà a Barcelona per ser presentat, Joan Fitó, al Palau Blaugrana immediatament.
2: Signatura privada amb Joan Laporta i presentació al mateix Palau Blaugrana. Aquest migdia us podem avançar els dos assistents que arriben amb el nou entrenador, Jurica Zuza i Jernej Valentinčić. Zuza és croat, ha treballat amb Sekulić al Zenit, al Lokomotiv de Kuman i també al Nimburg, i Valentinčić és eslové, també ha treballat doncs amb l'entrenador del Barça al Zenit i al Lokomotiv. També ho ha fet a Eslovènia. Més enllà d'aquests dos noms, també afegim el de Marc Castany, un nom que es va acomiadar fa uns dies de Manresa i que ja era conegut.
0: Molt bé, Joan, demà t'escoltarem des del Palau Blaugrana en aquesta presentació. Per cert, ja no és el primer cop que el sentim, crítiques sense cap tipus de filtre de Tomáš Satoranský al seu exclub, al Barça.
2: Sí, ho ha fet en un mitjà txec. Satoranský diu que últimament no estava acostumat a ser part d'un projecte ambiciós, assegura que la directiva actual només pensa en el futbol i que pel que fa al bàsquet tot han estat traves, ja que el bàsquet no els importava gaire. Satoranský diu que és difícil lluitar contra això, entre altres coses perquè al vestidor hi havia doncs 7 jugadors de més de 33 anys. Ell n'era un d'aquests i que ja va fer prou al Barça d'arribar a una final que, d'altra banda, ell considera que no tenien cap possibilitat de guanyar contra el València.
0: Recordem que els micròfons al Totgiria va dir que el Barça era responsable del que li passava a l'esquena, aquests dolors d'esquena que sí, sí, no el van deixar acabar la temporada per utilitzar-lo massa. A Lleida, l'Ilerna, hi ha una incorporació, un canvi, vaja, a l'estructura tècnica.
2: Sí, un que marxa, que és Albert Mateus, que no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra. Ha estat Mateus a 4 temporades com a entrenador assistent del tècnic de l'Ilerna Lleida.
0: I el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya. Són, de fet, els últims dies per la gent que es vulgui inscriure, no?, que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip del Quits de Nas.
2: Sí, mira, m'ho apuntaré perquè potser m'interessa.
0: Crec que ets públic objectiu, eh?
2: Els interessats com jo s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o als trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'aquí poc més de 9 dies, una mena de càsting entre els candidats, d'on sortirà el guanyador que es podrà entrenar amb el primer equip. Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
3: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai ha arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.
0: El Tour de França, el Tour de França femení té avui el primer test important de cara a la general. Es fa una contrarrellotge individual on es podria escurçar les diferències després de la jornada que es va viure ahir a la tercera etapa. Carles Vila.
4: Va guanyar la noruega Sigrid Hauset després d'una escapada en solitari de gairebé 90 quilòmetres. Avui, però, es poden anivellar els temps a la general en una crono individual de 21 quilòmetres amb algun tram de pujada i final a Dijon. Hi ha dues grans favorites per la victòria, la suïssa, campiona del món Marlene Reusser, i la jove Zoe Backstedt. Serà també una bona oportunitat perquè les aspirants de la victòria final, com Demi Bolledin, Ferran Prevot o Lisa Longo, puguin retallar diferències tot just abans de les etapes d'alta muntanya. Pel que fa a la catalana Paula Blasi, continua amb el mallot blanc com a millor corredora jove. La ciclista d'Esplugues també espera tenir la seva oportunitat avui en aquesta quarta etapa.
5: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
4: A la general, Hauset és la nova líder a 2 minuts de Kimberley Lecourt. Blasi és ara a la 13a posició, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bolledin i Ferran Prevot.
0: Primera setmana del mes d'agost i l'esport no s'atura. Josep, en futbol, què tenim avui i demà?
6: Tenim la segona jornada del 40è torneig dels històrics del futbol català i la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions, on una de les revelacions de la temporada passada, el Bodø/Glimt, s'enfronta a l'Unión Saint-Gilloise i l'Olímpic de Lyon juga contra l'Spartak de Praga. Demà tenim més partits del torneig dels històrics del futbol català i serà la tercera jornada d'aquest torneig.
0: Molt bé, doncs mira, justament parlant d'aquest torneig d'històrics del futbol modest català, el Badalona, la Muntanyesa i el Júpiter avui justament debuten en aquesta edició.
4: Són els equips del grup segon que jugaran novament amb el format de triangular de 45 minuts. Ahir l'Hospitalet, l'actual campió, va començar amb força guanyant tots els seus partits i classificant-se, per tant, per la següent fase. Destaca, sobretot, segons el seu tècnic, Miquel Page, la victòria davant el Reus Redis, un equip de la segona federació.
7: Més enllà del resultat, sobretot per la feina que ha fet l'equip. Avui volien arribar aquí amb 2 setmanes de preparació i fer un bon torneig. Penso que hem fet 2 setmanes molt bones de treball, sobretot que s'ha vist molt avui el que volia veure l'equip, que és una miqueta el sistema defensiu, i s'ha donat. I bueno, el primer partit sí que ha sigut davant un rival d'inferior categoria i ha sigut un context bastant diferent, i ho hem tret, penso que en nota. I el segon partit, doncs, era un partit més senzillent i penso que l'equip ha competit molt bé des del primer moment.
4: Els partits es tornen a jugar al camp municipal del Guinardó, la seu d'aquesta edició del torneig. Recordem que només el primer de cada grup es classifica per la següent fase.
0: A segona divisió, el Girona incorpora un nou jugador als entrenaments.
8: S'ha reincorporat a la disciplina de Girona després de jugar al Mundial amb el Marroc, on va arribar fins als quarts de final. I el Sabadell està a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González. El jugador va estar cedit a l'Andorra durant la segona part de la darrera temporada.
0: Molt bé, tenim una renovació al Barça d'en Vol.
8: Sí, renova l'islandès Víctor Halmingrason fins al 2029. És una renovació per 2 temporades d'un porter que ha acabat amb el percentatge més alt d'aturades de la Lliga, prop del 40%, i ha superat el 30% de la Champions. Halmingrason ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada. Amb aquesta extensió de contracte, el Barça s'assegura que els seus 2 porters per les 3 properes temporades.
0: Gràcies, Josep. Aquest matí, en aquest serial del Rayo Vallecano i els tècnics de la Comunitat de Madrid, sí que el Rayo ha deixat entrar els tècnics perquè supervisin les instal·lacions i puguin començar les obres després de la suspensió cautelar que va decretar, es va decretar el 28 de juliol per greus deficiències. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2, i aquesta tarda us citem a la gent de l'esport al Tot Costa amb el Sergi Camps. Que vagi bé.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta.

Posem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Jo lo més fresc amb els ojos, mafia catalana. No plores, no mames, plores molt, et foten les trames. Se't treuen les ganes, però cal molt l'ànsia amb els xànecs. Tu tranquil·lete, que farem sempre tot lo que ens dó la gana. Que arribarem on vulguem, t'ho juro mil cops per la mama. No crec cap Tatiana, perquè ja em va fotre una vegada. Noi, a mi no m'enganyes, jo sé pillar el toro per les banyes. Endings, no cap, més que jaca de butxaca. Vull més diners, fumar-me tota la placa. Tenir la dona més maca, comprar-li tot el que demana. Fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce Gabbana. Endings, no cap, més que jaca de butxaca. Fer un vol cada fi de setmana, Chanel, Prada i Dolce Gabbana.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: Evoluciona favorablement l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. El perímetre ja no creix, però encara hi haurà punts calents durant dies i els bombers encara temen que un canvi de temps el pugui revifar. Sanet, Joaquim Albalate, bona tarda.
1: Bona tarda. L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre ja no avança i això és una bona notícia, sobretot per les parts més altes, les que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
2: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona la tranquil·litat que aquells sectors tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arrelat més dens, on tenim més material gruixut.
1: Encara hi ha la por, però, que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames. Ara a la tarda s'han incorporat els dos mitjans aeris que també han treballat al matí perquè, pel tipus de terreny, no hi pot haver efectius terrestres. Mentrestant, es manté la recomanació que els excursionistes no accedeixin a les zones més properes al foc. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Sanet.
0: Per cert, que els bombers han enviat un helicòpter bombarder al dispositiu contra l'incendi de Viu, un nucli del municipi de Foradada del Toscar, al Pirineu d'Osca. El foc ha començat al migdia i se'n desconeixen les causes, tot i que podria ser fruit dels llamps que van caure ahir a la zona. Més notícies amb Cristian Roldán.
3: El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
3: El Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats.
0: El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora de Reggaeton Beach Festival per aplicar clau les abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte. En parla el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Estamos hartos de denunciar esos festivales. Es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
3: Els Estats Units asseguren que és possible que entre avui i demà s'arribi a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Això ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, de la cadena CNBC.
6: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
3: Immediatament després d'aquestes declaracions, el preu del petroli ha començat a baixar i a hores d'ara ha descendit prop d'un 4% fins als $77 al barril de Brent.
0: La Fira de Camp Català Firagost de Valls a l'Alt Camp celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 habitants. Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
7: Bona tarda. El president de la Cambra de Comerç de Valls, en Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les DOs del país.
8: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les DO catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí. I els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí, perquè voldríem que aquesta es convertís en l'essència de la terra.
7: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
9: Bona tarda. Caroline Nicolí és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City. El Barça en pagarà al voltant €1,5 milions i la brasilera es convertirà així en el fitxatge més car de la història del club. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president blaugrana ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça també ha fet oficial avui la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. En marxa la quarta etapa del Tour de França femení, avui una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. Defensa el lideratge la noruega Sigrid Hauzet. La catalana Paula Blasi és tretzena a 2 minuts i 48 segons i avui arrencarà aquesta crono quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. Iris Tió s'ha endut avui la medalla d'or en solo tècnic a l'Europeu de Natació de París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina en aquest europeu.
10: Fins aquí les notícies.
11: Com vas camuflar la intenció?
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. L'Ajuntament dels d'Urgell ha reclamat formalment al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, la reobertura de les oficines de la Seguretat Social a la ciutat, i és que aquest servei ha patit un tancament temporal i això obliga la ciutadania de la seu i de tot l'Alt Urgell ara a desplaçar-se fins a Balaguer, a Lleida o a d'altres oficines que ja són força lluny de la comarca per poder fer qualsevol tràmit. La petició també s'ha tramès a d'altres representants de l'executiu estatal. Aquesta situació actual d'inactivitat de la Seguretat Social a la seu cal afegir-hi també els problemes de servei detectats al SEPE, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, que greugen encara més les dificultats de la ciutadania per accedir amb normalitat a aquests serveis públics estatals de la seu, tal com ha denunciat l'Ajuntament. L'ENS considera que aquesta situació és inassumible per a un territori que ja pateix mancances estructurals de mobilitat i de transport públic. L'equip de govern ha recordat que la seu és la capital del Urgell i una de les ciutats més poblades i de referència del Pirineu, i per això considera que ha de disposar de tots els serveis essencials sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. Els bombers de la Generalitat han començat a controlar aquest matí un incendi que s'ha iniciat als afores de la seu d'Urgell. Segons ha informat Emergències, el foc s'ha detectat a Cantacorps, a la zona del camí de la Bastida i molt a prop de Massa Forestal. L'avís s'ha rebut poc abans de les 8 del matí. Per causes que es desconeixen, s'ha generat un incendi en un espai format per horts i barraques en aquell indret. L'incident ha generat una columna de fum que era visible des de bona part de l'Urgellet i per això diversos veïns han alertat ràpidament els serveis d'emergències, tot trucant al 112. Al lloc s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers que inicialment s'han centrat a controlar el perímetre de les flames i evitar que s'escampessin cap al bosc en una zona on hi ha una densa massa forestal. Des d'Emergències han detallat que a l'endret hi havia bales de palla i per això han requerit l'ajut d'un tractor per remoure-la.

0: I mentrestant continua l'extinció de l'incendi de Senet al municipi de Vilaller, l'Alta Ribagorça. En aquest context, els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar avui que es limitin les excursions d'alta muntanya a tota la zona que conformen el nord de l'Alta Ribagorça i el sud de la Vall d'Aran, perquè continuen les tasques d'extinció que es van iniciar divendres passat. De moment, aquest foc ja crema més de 75 hectàrees de bosc i vegetació. La restricció es va aixecar temporalment per la millora de les condicions del foc en el context de tempesta, però aquest matí s'ha decidit tornar a demanar a la població que eviti les activitats de muntanya a la zona. Els bombers avisen que el foc encara no està estabilitzat, continua actiu i, a més, hi ha la possibilitat que alguna tempesta generi un pirocúmul o rodolament de terres. També adverteixen que s'estan fent descàrregues d'aigua per part de mitjans aeris. Per tot plegat, desaconsellen la presència de visitants a la zona. El Consell Comarcal del Tossell ha celebrat l'acord de delimitació del bé cultural d'interès nacional de la Catedral de Santa Maria d'Urgell i del seu entorn de protecció. Per l'ens comarcal, l'anunci fet aquest dijous passat per la Generalitat culmina un procés que, recorden, es va iniciar a instàncies del Consell Comarcal i que comporta un aval imprescindible en el camí de la declaració del conjunt com a patrimoni mundial de l'UNESCO en la candidatura conjunta que existen actualment amb Andorra i l'Arieja. Els entorns de protecció dels béns culturals d'interès nacional són els espais que delimiten aquesta mena de monuments que es beneficien així d'una empara jurídica per a qualsevol intervenció. Des del Consell han recordat que aquesta declaració afecta tot el sector del centre històric de la Seu que envolta el monument. Això inclou la plaça dels Sums, el Parc del Cadí, la plaça del Deganat, el Pati Palau amb els immobles que els delimiten, també el primer tram del carrer Major fins a la Cruïlla amb el carrer Capdevila i el carrer dels Canonges fins a la plaça de Sant Roc. I als esports destaquem que el Futbol Club Barcelona femení, vigent campió d'Europa, farà una estada de pretemporada a Andorra la Vella aquesta setmana. Arribaran dijous i marxaran dilluns vinent. El Club Blaugrana i el Comú de la capital andorrana ho han confirmat ja i suposa això el retorn al Principat d'un primer equip de futbol del Barça després de gairebé 40 anys. Cal recordar que l'equip masculí ja havia preparat les seves competicions en diverses ocasions a mitjan de la dècada dels 80. Des de llavors, però, la plantilla principal del Barça no hi ha tornat a fer parada. A més, els entrenaments es faran al mateix escenari on es van fer aquelles estades anys enrere, a l'estadi comunal Joan Samarra. Des del Comú d'Andorra Vella han celebrat aquest acord i han recordat que el Barça femení és, a més de l'actual campió de la Champions, també campió de la Lliga F de la Supercopa d'Espanya i que ha guanyat 17 títols oficials només en els darrers 5 anys. També segueix concentrant algunes de les millors jugadores del món, entre les quals destaca Aitana Bonmatí, la primera que ha aconseguit 3 anys consecutius la pilota d'or. I d'altra banda, aquesta estada s'afegeix a les que segueixen fent al llarg dels darrers anys diverses accions professionals masculines del Barça en camp. De fet, enguany hi vindran totes quatre. Ahir ja va començar l'equip de futbol sala, vigent campió de la Lliga Espanyola, que dijous oferiran un entrenament de portes obertes, i la que desperta més expectació és la del Barça d'handbol, vigent campió d'Europa i del món, i que aquesta darrera temporada també ha guanyat tots els títols possibles a escala estatal, on hi té un domini bassegador des de fa anys. Concretament, l'equip dirigit per Carlos Ortega estaran en camp des d'aquest diumenge vinent dia 9 i fins al 12 d'agost. Després del 17 al 21 d'agost arribarà la secció d'hoquei patins i finalment al començament de setembre, en dates encara per definir, serà el torn de l'equip de bàsquet. I el temps amb un canvi marcat per la tempesta que hi va haver ahir, que va deixar pluja a la Seu i a d'altres punts del Pirineu i que ha ajudat molt a reduir la calor i també el risc d'incendis, tot i que, com comentàvem fa un moment, encara segueix vigent aquest perill. Aquesta tarda s'espera nous ruixats que poden aparèixer en qualsevol punt de l'Alt Urgell o del Pirineu. Seran dispersos, però com dèiem, poden aparèixer en qualsevol moment i també més intensos al Pirineu Oriental, on de fet atenció, s'espera que la marçada o directament pedregades. Aquesta situació pot afectar comarques com el Berguedà, el Ripollès o més avall també a Osona. A la resta del Pirineu, com dèiem, també s'esperen ruixats i això ajudarà a reduir una mica més la temperatura màxima, que demà s'espera que es quedi al voltant dels 32-33 graus en poblacions com la Seu, Sort i el Pont de Suert. Demà els ruixats sí que estaran més concentrats al Pirineu Oriental.
1: Bon. Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

i menges i en silenci vas tirant. I només tu pots dir si després de tants mals dies reconeixes la llum que portes dins.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745 i també al web vidresfermín.com.
1: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda de la Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha reclamat formalment al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que es reobri ja les oficines de la Seguretat Social de la ciutat. I és que aquest servei ha patit un tancament temporal i això obliga la ciutadania de la Seu i de tot l'Alt Urgell a desplaçar-se fins a Balaguer, a Lleida o d'altres oficines, que ja són força lluny de la comarca, per poder fer qualsevol tràmit. La petició també es fa a través d'altres representants de l'executiu estatal. Aquesta situació actual d'inactivitat de la Seguretat Social de la Seu, que l'afegiria també el problema de serveis detectats al CEP, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, que greugen encara més, indiquen les dificultats de la ciutadania per accedir amb normalitat a aquests serveis públics estatals des de la Seu, tal com denuncia l'Ajuntament. L'ens municipal considera que aquesta situació és inassumible per a un territori que ja pateix mancances estructurals de mobilitat i que no es pot permetre perdre serveis essencials. L'equip de govern recorda que la Seu és la capital de l'Alt Urgell, una de les ciutats més poblades de referència del Pirineu, motiu pel qual consideren que ha de disposar de tots els serveis essencials sense haver de dependre de desplaçaments a d'altres comarques. Aquesta reivindicació pren encara més força si es té en compte, remarquen que el dèficit de transport públic que hi ha i que arrossega el territori, una circumstància que l'Ajuntament ja ha posat de manifest en anteriors ocasions davant les administracions competents. En aquest cas concret, l'oferta encara limitada per anar a la plana de Lleida, adverteixen, converteix qualsevol desplaçament obligat cap a Lleida o Balaguer en un tràmit llarg, costós i en molts casos impossible per gent gran o persones amb mobilitat reduïda. Des de l'Ajuntament insisteixen doncs que tant el servei de la Seguretat Social com el CEP s'han de reforçar i han de garantir a la Seu com a serveis bàsics que la ciutadania no es vegi obligada a buscar aquest servei fora de la seva comarca. L'alcalde Joan Barreda reitera que no poden acceptar que una ciutat com la Seu es quedi sense serveis tan essencials com el de la Seguretat Social o el CEP i ha anunciat que continuarà fent aquesta pressió davant el subdelegat del govern espanyol i els responsables de Seguretat Social del CEP per fer un seguiment de la situació fins que quedi resolta. El Consell Comarcal del d'Urgell ha celebrat l'acord de delimitació del bé cultural d'interès nacional de la Catedral de Santa Maria d'Urgell i del seu entorn de protecció. Per l'ens comarcal, l'anunci fet aquest dijous passat per la Generalitat culmina un procés que, recorden, es va iniciar instàncies del Consell Comarcal i comporta un aval imprescindible en el camí de la declaració del conjunt com a patrimoni mundial de la UNESCO en el context de la candidatura transnacional compartida amb Andorra i França. Els entorns de protecció de béns culturals d'interès nacional són espais que delimiten aquesta mena de documents i, en el cas de la Catedral de la Seu, pretén evitar, indiquen, una alteració del seu àmbit immediat que pogués afectar els seus valors, contemplació o estudi del monument històric. N'ha parlat amb més detall l'historiador Carles Gascón, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal.
1: Sí, a veure, l'entorn de protecció d'un monument declarat de cultural d'interès nacional és un element bàsic per a la pròpia protecció d'aquest monument. L'entorn de protecció garanteix la contemplació òptima d'aquest monument, la conservació dels seus valors intrínsecs i la possibilitat de millorar en el seu estudi històric. Per tant, és imprescindible per a qualsevol tipus de monument declarat com a bé cultural d'interès nacional.
0: A més, Gascón posa l'accent en que aquesta delimitació és una passa important endavant de cara a l'actual candidatura davant la UNESCO perquè la catedral sigui patrimoni de la humanitat en un projecte conjunt transfronterer amb Andorra i la Rioja.
1: En el cas del conjunt catedralici de la Seu d'Urgell, la declaració d'aquest entorn encara no s'havia activat i era una cosa que podem considerar imprescindible per l'evolució òptima del camí de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO en el marc d'aquest projecte transnacional que engloba els monuments que expliquen la creació del Principat d'Andorra. Les regles del joc de la UNESCO en aquest sentit són molt clares i el que demanen, el que exigeixen, són totes les garanties per a la conservació, la continuïtat i el manteniment dels monuments que formen part de la seva llista i, per tant, una de les grans exigències és aquesta, que existeixi aquest entorn de protecció que estigui declarat, i cosa que n'està ara, des del 30 de juliol, després de la publicació d'aquest acord de govern, del govern de la Generalitat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
0: Gascon ha detallat que l'entorn de protecció decretat per la Generalitat en aquesta mesura afecta tot el sector del centre històric que envolta el monument. Això inclou, per exemple, la plaça dels Oms, el parc del Cadí, la plaça del Deganat, el pati Palau, els immobles que el delimiten, el primer tram del carrer Major fins a la Cruïlla amb el carrer Capdevila i el carrer Canonges fins a la plaça de Sant Roc, a més dels camps que queden a llevant del carrer de Sota Palau.
1: Un espai que, en el cas del conjunt catedralici de la Seu d'Urgell, agafa una part important del centre històric, i també una part dels camps que queden més enllà del camí Sota Palau, fins al pàrquing del doctor Peiró i la finca de Cal Pantebre. Els camps per què? Doncs això, per preservar la òptima visibilitat i contemplació del monument i tota la part del centre històric implicada, bàsicament, pel que dèiem, per preservar els seus valors intrínsecs i això, també la seva contemplació, i no només la seva contemplació, sinó el marc, visual de l'entorn que tota la vida hem conegut al voltant de la catedral de la Seu d'Urgell.
0: Amb aquesta delimitació, segons el Consell, es fa una passa endavant, doncs, de cara a aquesta candidatura sobre els testimonis materials de la construcció del Principat d'Andorra com a país. Els bombers de la Generalitat han treballat aquest matí en un incendi que s'ha iniciat als afores de la Seu d'Urgell. Segons ha informat Emergències, s'ha detectat a Cantacorps, a la zona del Camí de la Bastida, i molt a prop de Massa Forestal. L'avís s'ha rebut poc abans de les 8 del matí. Per causes que es desconeixen, s'ha generat aquest incendi en un espai que està format per horts i barraques. L'incident ha generat una columna de fum que era visible des de bona part de l'Urgellet i per això diversos veïns han alertat ràpidament als serveis d'emergències, tot trucant al 112. Al lloc s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers, que inicialment s'han centrat a controlar el perímetre de les flames i evitar que s'escampessin cap al bosc en una zona on hi ha una densa massa forestal. Des d'emergències han detallat que a l'indret hi havia bales de palla i per això han requerit l'ajut d'un tractor per remor. Al llarg del matí s'ha continuat treballant en les tasques d'extinció. I mentrestant, els bombers continuen amb l'extinció de l'incendi que afecta a Senet, al municipi Ribagorçà de Vilaller. D'augment el foc ha cremat ja més de 110 hectàrees de bosc i vegetació, segons l'actualització de dades que ha fet avui els agents rurals. Per això, aquest matí, els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar i a instar, de fet, que es limitin les excursions d'alta muntanya a tota la zona que comprèn el nord de l'Alta Ribagorça i el sud de la Vall d'Aran perquè segueix sent perillosa atensar-se aquesta zona. Els bombers han avisat que el foc encara no està estabilitzat i continua actiu i que les condicions d'inestabilitat meteorològica es mantindran al llarg d'avui i poden complicar les tasques d'extinció. Entre els riscos que han assenyalat, hi ha la possibilitat que alguna tempesta generi un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire, també rodolament de pedres que portin foc o descàrrega, i també recorden que mentre estan hi ha descàrregues d'aigua per part de mitjans aeris, per tot plegat és perquè pel que s'ha recomanat no fer excursions ni d'altres activitats de muntanya en tota aquella zona. Els bombers s'han desplaçat avui fins a aquell punt un helicòpter que fa tasques de reconeixement per valorar l'habilitat d'enviar efectius i han previst retirar-se aquesta hora al vespre perquè s'espera que avui hi pugui haver una nova tempesta que ajudi una mica més a mitigar aquest incendi. L'aeroport d'Andorra la Seu ha assolit aquest juliol el seu rècord històric d'operacions en un mes. Ha registrat 1.063 enlairaments o aterratges. Això representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics d'emergències que hi operen. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial en tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, per exemple, ara a l'estiu. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que d'aquesta manera la pista Montferrer esdevé un equipament estratègic pel Pirineu perquè no només té activitat comercial o lúdica, sinó que contribueix a la connectivitat del territori i a la seguretat de les persones. Actualment hi operen efectius dels bombers de la Generalitat, del seu grup d'actuacions especials, el GRAE, i del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. L'estació d'esquí muntanya de la Molina fomenta a l'estiu el pasturatge d'ovelles a les seves pistes. Aquests mesos, per exemple, hi és present un ramat de més de 3.000 exemplars que, a més de trobar aliment abundant, contribueixen a preparar les pistes d'esquí de cara a l'hivern. El pastor Josep Nicolau guarda el ramat a la zona de Babaus, a l'extrem oriental de l'estació, i destaca que les ovelles tenen la pota fina i això suposa un avantatge per a aquest entorn respecte d'altres animals com vaques o cavalls que sí que poden fer més malbé el terreny.
2: Aquí ara hi ha unes 3.100 ovelles, són de 12 pastors que pugem aquí dalt a pasturar. La feina que fem aquí és doncs, netejar el que se'n diu tota l'herba de la Molina. Comencem per la part baixa, que és allà on fan les activitats d'estiu, arrenar tota l'herba, i llavors ja venim cap als dalts, que ho fem perquè quan cau neu a l'hivern doncs, pugui quedar ben compactada i fem un bon servei tant a dalt com a baix. Jo crec que és més ideal l'ovella pel terreny, perquè aquí, si posessin vaques o cavalls, no irien bé. Faria molt malbé el terreny. En canvi, l'ovella és un animal que no destrossa, arrana molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres, i fa molt bona neteja, l'ovella. Aviam, jo vinc del Pla de l'Estany Empordà. Allà baix fa molta calor i pugem cap aquí perquè estem molt més frescos i aquí dalt les ovelles, això és un paraís per elles, estan molt bé aquí dalt. Bon menjar, no tenen calor i l'ovella funciona aquí dalt.
0: Josep Nicolau, que assenyala també que per als pastors amb ramats també és un avantatge poder pastorar a la Molina perquè hi troben un ambient més fresc, i a tot plegat hi afegeix que, com s'ha reivindicat des de fa temps, ajuden a prevenir incendis.
2: Bueno, aquí també tota la feina que fem aquí dalt va bé pels incendis, cosa que aquí dalt encara no han arribat i que mai arribin, perquè si no malament rai. Ojalà el que es fa aquí es pogués fer allà baix també, no hi hauria tant d'incendis, però bueno, allà ja queden poques ovelles i estem aquí dalt, no estem allà baix.
0: Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat, confirma que aquesta acció és positiva per les pistes i la valora bé perquè tothom hi surt guanyant.
3: Acollir la transhumància en aquesta època d'estiu, on ja no les estacions funcionen com a espais d'activitat, però on tenim molts espais amples per poder acollir els ramats, per una part ens dona beneficis a nosaltres per millorar la fertilitat del sòl, per millorar també la herba i els components del sol que tenim. D'aquesta manera som infraestructures naturals i climàtiques, també, i per altra part també estem acollint o estem integrant-nos amb l'activitat comuna amb els territoris on estem.
0: Ruiz, d'aquesta manera, destaca que les estacions de FGC aposten no només per l'activitat turística, sinó també per la preservació de l'entorn.
3: Quan acaba la temporada d'hivern, l'important és mantenir aquest paisatge, mantenir la biodiversitat, mantenir també la flora dintre de totes les estacions, per després millorar els sòls de cara a l'hivern, poder tenir una bona base per la neu. Això ho fem tant de forma mecànica, traient pedres, millorant camins, millorant també tot el que té a veure amb moviments de terra o aplanament de terres, però també amb el pasturatge ens permet millorar la fertilitat del sòl, millorar la biodiversitat i d'aquesta manera contribuir també a l'equilibri del biosistema amb el qual estem.
0: Aquesta gestió es complementa amb d'altres actuacions tècniques que les estacions donen a terme durant els mesos sense neu, com per exemple despedregar i millorar el terreny i instal·lar sistemes de drenatge i gestió de l'aigua, millorar els sòls o renaturalitzar espais en infraestructures que ja no es fan servir. I seguim parlant de bestiar perquè els ramaders del Pallars Sobirà han tornat a alçar la veu els darrers dies contra l'expansió de les brules Pirineus, incentivada per les administracions superiors. La successió d'atacs mortals d'aquest juliol, alguns d'ells a prop de nuclis habitats, ha estat la gota que fa vessar el got, i els professionals ja denuncien públicament que les mesures per fomentar una pretesa convivència dels plantígrads amb la tradicional ramaderia extensiva no funcionen. Marcel Ticol, ramader afectat pel darrer atac mortal, ara fa uns dies s'ha mostrat explícit i considera insostenible, inaguantable i inadmissible ja la situació actual, una crítica que fonamenta no només en el fet que els ossos bruns no només els causen baixes en el ramat, sinó també un canvi de comportament dels seus animals. S'assegura que han vist situacions inèdites, com per exemple que el bestiar cada cop té més por i actua de manera més erràtica, fugen cap a les muntanyes i de vegades no reconeixen els propietaris.
4: La situació ja és insostenible, és inaguantable, inadmissible. Els animals no ens paren, no ens paren a les muntanyes, no paren de córrer. Quan ens troben a nosaltres no ens reconeixen, semblen animals salvatges com pròpiament un isard. No ens reconeixen, s'escapen de nosaltres. A casa ja venim de generacions i generacions amb bestiar. Se'ns en van anar ara fa una setmana a la muntanya veïna, cosa que mai ens havia passat, se'ns en van anar 6. Quan ens van veure, doncs, això, van pujar igual que els isards, no ens reconeixien, les vam tornar a unificar. D'aquell lot ens en falten dos que no sabem trobar. D'un altre lot, amb collants GPS, hem pogut localitzar-ne una, i a la que m'estava acostant vaig fer supo-supo, vaig trobar la ossa, 300 metres, i segurament que 100 de distància d'on estava la nostra vaca morta. Veure la ossa ja vaig saber que ja pintava malament. La vaig trobar la vaca, estava menjada tot l'interior, totes les vísceres, li va arrencar l'espatlla i li va partir la cuixa.
0: Pel que fa al darrer atac petit que descrivia, a banda de la vaca que va ser assassinada i devorada per un os, encara hi ha desapareguts dos exemplars més d'un altre lot, i la vaca morta estava menjada per dins. Aquest exemplar forma part d'un lot de 12 vaques, totes elles amb collar GPS, i el ramader indica que un dels exemplars se'l va trobar petrificat i dos més van sortir precipitades i van baixar més de 1.100 metres de desnivell a menys d'una hora per fugir.
4: Quan tinc el mapa amb els collars de les vaques, era un lot de 12 vaques, en tinc 3 collants, un va quedar petrificat perquè és la vaca pobra de l'atac, i dos van sortir despedides, van baixar més de 1.100 metres de desnivell, i ho van fer en menys d'una hora. És a dir, que van galopar com animals, pròpiament dit, una barbaritat. Quan els vam trobar, lo mateix de sempre, amb la llengua fora, que no podien més del tot que s'havien fotut, i igual que isards, dos persones, una feinada per reconduir-les i un altre cop cap a dalt, perquè se'ns n'havien anat de la muntanya.
0: Per tot plegat, el ramader es mostra molt crític tant en la política d'introducció d'ossos dels darrers anys, considera que ha estat autoritària i dictatorial respecte a la població local, i pels problemes per cobrar les indemnitzacions.
4: Al llarg d'aquest temps que van introduir de forma autoritària i dictatorial els ossos, han perdut unes 40 o 50 vaques. No hi ha manera de que se'ns indemnitzi, no hi ha manera que paguin. Hi ha atacs que són claríssims. Hi ha atacs que tenen 40 o 50 cagades d'os al cantó, i no hi ha manera, sempre t'ho deneguen.
0: Durant aquest juliol hi ha hagut d'altres atacs concentrats, especialment al nord del Pallars Sobirà. Peramola acollirà el 14 d'agost una nova jornada de Perifèria Cultural, una cita que combina cultura, territori i gastronomia amb una proposta artística organitzada per tres dones que transmeten llenguatges creatius. Hi actuaran Coloma Bertran, Ilia Sampal, Magalí Saré i el personatge de l'Esperanceta. La jornada començarà amb un interluni amb Coloma Bertran i Ilia Sampai, que s'endinsaran en l'univers poètic de Miquel Martí i Pol. D'alçada per Magalí Saré, presentarà el seu nou treball Descasada, fruit d'un procés d'investigació de 3 anys sobre cançons de diferents cultures i èpoques, i posant el focus en històries de dones relacionades amb el matrimoni, la llibertat i el camí propi. I finalment, el personatge de l'Esperanceta presentarà un particular rostit dedicat als marits, plena d'ironia i crítica social. Des de Perifèria Cultural expliquen també que per l'ocasió el xef Sergi de Maià ha preparat un menú basat en productes de proximitat. Centenars de persones, tant de Catalunya com d'Occitània, es van trobar aquest diumenge passat tot reeditant la pujada del port de Salou a 2.100 metres d'altitud, que és la principal connexió a peu entre el Pallars Sobirà i la Rieja. La 39a edició de l'esdeveniment, que reivindica la relació històrica de germanor entre ambdues nacions, ha tingut enguany com a lema central el 20 aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya, a través del reconeixement de l'aranès. També es va homenatjar a Enric Garriga, una de les persones que va tenir un paper rellevant en l'oficialitat de l'occità i de la qual qual guanya es commemora el centenari del seu naixement. Tot i aquest reconeixement oficial, la presidenta del CAUC, Esther Lucea, creu que la mesura s'ha mostrat insuficient, no només per l'occità, sinó també pel català, tal com ho demostren les dades objectives de retrocés en l'ús social. Per això, Lucea reivindica que no n'hi ha prou amb aquest reconeixement, sinó que el que cal és que el català sigui no només simpàtic, sinó imprescindible en tots els territoris on es parla.
5: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran, i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya. I aquesta... És que és això, les llengües han de servir. Si només s'estudien, doncs no van enlloc.
0: En aquest sentit, i en aquesta commemoració, l'OCEA conclou que l'oficialitat pot ajudar, però que s'ha demostrat que no n'hi ha prou enfront de situacions de bilingüisme.
5: El lema de pujada és analitzar aquesta oficialitat, si ha servit per l'occità o no. Hi ha una situació molt diferent entre l'occità a França, que a França doncs, no està ni reconegut, i després a Catalunya, que és oficial. La llengua ha reculat molt a Catalunya, l'aranès doncs, també està en perill, igual que el català, també estem preocupats els catalans per com està la llengua, tot i que també és oficial a Catalunya. Llavors, és una miqueta aquest anàlisi i reflexionar si l'oficialitat, doncs això, entra dins una protecció que no és suficient.
0: L'objectiu de la tradicional puja del port de Salou és la reivindicació del Pirineu també com a nexe d'unió entre els qui habiten a banda i banda.
5: La pujada del port de Salou, jo per mi, que és una de les activitats de germanament occitano-català, doncs és molt bonica. És una festa preciosa, es fa al mig d'un parc natural, s'ha d'anar-hi caminant, que això també doncs, representa un esforç físic que fa també com que sigui una activitat doncs, esportiva, no? Fins a un cert punt, i aleshores allà és una festa, perquè llavors pugem per una banda els catalans, per l'altra banda els occitans, ens trobem allà dalt, aleshores pugen músics, cantem danses, veiem, no sé, és una festa que hi ha gent que quan puja diuen, escolta, diu, però això fa molts anys que ho feu, si és el primer cop que s'ho troben, dius, jo no m'ho vull perdre, sovents anys. Llavors hi ha gent que s'enganxa a venir cada any. És que és difícil d'explicar perquè dius, no, total, feu una excursioneta i després torneu a baixar i entremig feu uns parlaments. No, és viure-ho. Viure-ho és comprendre com és de bonic.
0: I encara en l'àmbit cultural avui també esmentem que el Festival d'Enceneu ha tancat la 35a edició i ha fet balanç i ha destacat que ha rebut uns 10.000 assistents, un 90% del

0: a mitjan de la dècada dels 80 des de llavors, però la plantilla principal del Barça no hi ha tornat a fer parada. A més, els entrenaments els faran al mateix escenari on es va fer aquelles estades anys enrere, l'estadi comunal. Des del Comú d'Andorra la Vella han valorat aquest acord com un nou pas en l'estratègia per consolidar la capital com a seu d'estades esportives d'alt nivell. El cònsol major Sergi González ha detallat que ja feia setmanes que conversaven amb el Barça després de la visita que va fer a Andorra recentment el seu president Joan Laporta, i ha dit que en aquella visita el club es va mostrar sorprès per la qualitat de les instal·lacions existents a la parròquia, que actualment acullen entitats com el Futbol Club Andorra i que l'any passat van rebre bona part de les proves dels Jocs dels Petits Estats. El Barça va confirmar el comú interès per fer aquesta estada ara fa tot just 3 setmanes, i des de llavors tècnics locals han treballat en coordinació amb l'entitat blaugrana per posar-ho tot a punt. Un dels fets que més s'han valorat és la proximitat amb tots els equipaments que necessiten l'estadi comunal, el complex del Serradells i l'hotel de concentració. Des del Comú han recordat que el Barça femení és el vigent campió tant de la Lliga de Campions com de la Lliga EFA i la Supercopa d'Espanya. Els darrers 5 anys ha guanyat fins a 17 títols oficials, incloent 5 lligues, 3 Champions, 4 Copes de la Reina i 5 Supercopes, i entre les seves jugadores actuals, tot i que aquest any hi ha hagut diverses baixes, segueix destacant algunes de les millors del món, com Aitana Bonmatí, guanyadora, la primera jugadora que ha guanyat 3 pilotes d'or femenines. Pel que fa al passar al vincle històric entre el Barça i Andorra la Vella, el primer equip masculí va fer-hi diverses concentracions de pretemporada consecutives entre els anys 1983 i 1987, amb César Ruiz Mendes primer i després amb Terry Venables. D'altra banda, aquesta estada s'afegeix a les que segueixen fent els darrers anys les seccions professionals masculines del Barça en camp. La de futbol sala, per exemple, ja ha començat aquest dilluns mateix i continuarà fins divendres, i demà passat oferiran un entrenament de portes obertes. La que desperta més expectació, però, és la del Barça d'handbol, vigent campió d'Europa i del món, i que aquest darrer any ha guanyat tots els títols possibles a escala estatal. La plantilla dirigida per Carlos Ortega hi serà entre el 9 i el 12 d'agost, a partir d'aquest diumenge vinent. Del 17 al 21 d'agost arribarà la secció d'hoquei patins, i finalment, a començament de setembre, hi farà una estada en camp la secció de bàsquet. Fins aquí l'informatiu vespre. Abans un apunt pel temps per comentar que no es descarten ruixats per aquest vespre d'Alt Urgell, tot i que ara mateix hi domina el sol, i sí que n'hi està venent d'altres punts del Pirineu i el Prepirineu, en alguns casos, a més, amb calamarsada, amb pedregada, una situació que es podria repetir demà, sobretot al Pirineu Oriental. Demà a les 10 s'espera que la màxima torni a pujar fins als 33 graus.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar.

Nostra botiga al carrer Mare Janer i tens la més gran exposició de la seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
1: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
0: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
1: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
0: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
1: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
0: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: I no sé si esteu al cas d'aquesta urna funerària que algú es va deixar en una taquilla d'un supermercat de Benidorm.
1: Què dius ara?
0: Ara fa 24 hores explicàvem que la policia en buscava els propietaris, va fer una crida a les xarxes socials, doncs bé, els han trobat.
1: Home, això està documentat, eh? Té una referència numèrica que és única.
0: Doncs mira, resulta...
1: Sí, sí.
0: Vols saber el resultat de la història?
1: Digue'm.
0: La família havia deixat les cendres del seu familiar expressament en aquesta taquilla perquè a casa seva estaven fent obres i creien que el millor lloc on podien estar guardades era la taquilla del supermercat.
1: Molt bé, escolta, cadascú amb els seus difunts fa el que vol.
0: Els guarda on vol.
1: Però que després no se'l trobi qui ve després al supermercat. Gràcies, Marc. Més informació al Catalunya Vespre amb el Marc Güell i companyia. Fem una petita pausa, però abans passem pel pop-up perquè avui hem fet moltes coses i cal recordar-les.
2: Pop-up Vespre.
1: Ja m'avançava a Fito a la publicitat, però no, abans fem el pop-up perquè hem fet moltes coses i convé saber què poden recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
3: Doncs mira, dos noms propis en clau Barça, el de Ferran, que segueix el seu serial amb el Club Laurana. Està Ferran doncs, donant entrevistes a Tori Adret als Estats Units, diu que no té clar això de seguir de Blaugrana. En canvi, un que sí que no seguirà la temporada vinent és Ter Stegen. N'hem parlat de tots dos amb el Ramon Salmurri. També hem repassat les noves regles del CTA, però sobretot molt atents a la segona mitja hora, perquè tenim protagonista de luxe.
1: Dos, o tres, o quatre.
3: De moment,
1: un parell sí, segur que passen per aquí. Doncs vinga, ara sí, fem una pausa per la publicitat i de seguida doncs tornem per rematar el programa parlant de natació artística, parlem també de futbol sala i també parlem d'handbol, els protagonistes, els noms, d'aquí dos minuts.
2: Tot costa, amb Sergi Camps.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
9: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: All your friends are fucking fake.
2: Tot costa.
1: Vinga, va, 5 minuts per sobre de les 8 del vespre. Tot costa fins a 8:45. Obrim la carpeta poliesportiva i comencem parlant de futbol sala, perquè aquests dies, Fitó, van arrencar les pretemporades de molts equips. La setmana passada, aquí al Tot Costa, amb el Sergi Andreu, vam parlar amb l'Uri Santos, a l'Indústries, i aquesta setmana doncs, també ha començat la pretemporada al Barça.
3: Ho ha fet amb les tradicionals proves mèdiques. Ahir, el conjunt de Javi Rodríguez va viatjar en camp per fer-hi els primers entrenaments d'aquesta pretemporada. És un clàssic, això de viatjar a Andorra, de les pretemporades blaugranes. De fet, el Barça femení, ho parlàvem ara, i anirà també uns dies. El nou Barça amb dues incorporacions, Amigo Ribeiro, un pivot, i també el tanca Souheil Moujahdine.
1: Com es diu aquest senyor?
3: Doncs Souheil Moujahdine.
1: Perfecte, tu.
3: Sí, sí.
1: Pensava que t'enganxaria.
3: Un tanca de la Lliga Francesa, dues incorporacions per Javi Rodríguez. L'any que el Barça torna a la Champions, que ve de guanyar la Lliga dos anys després i que arranca doncs, la segona temporada de Javi Rodríguez al capdavant.
1: Has dit Javi Rodríguez?
3: He dit Javi Rodríguez.
1: Doncs parlem amb l'entrenador del Barça de Futbol Sala. Javi Rodríguez, què tal? Bona tarda.
13: Hola, buenas tardes.
1: Fa un parell de dies que sou en camp. Com estan sent els primers dies de pretemporada? El Javi Rodríguez, entrenador, és exigent amb els jugadors? Si algú ve una miqueta passat de pes o alguna coseta, el Javi és exigent?
13: Bueno, la verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
1: Segona temporada del Javi Rodríguez a la banqueta del Barça. A la primera va guanyar la Lliga, després d'anys de sequera. Us heu tret una mica la pressió d'haver de guanyar la Lliga després d'anys de no haver-ho fet?
13: Bueno, espero que sí. La verdad que sí. Creo que hicimos una muy, muy buena temporada la temporada pasada. Yo creo que ya nos quitamos esa presión cuando nos clasificamos para la final, porque clasificarnos para Europa, que el equipo también hacía, pues esta era la tercera temporada que no estaría en Europa, bueno, pues se la quitó. pero ya te digo, las sensaciones han sido muy buenas y bueno, si eso al final te hace ganar la liga como la ganamos, pues muchísimo mejor, ¿no?
3: Aquests dies de pretemporada, Javi, serveixen principalment doncs, per conèixer una mica els nous. Què tal amb l'Igor, què tal amb el Souheil? Com han encaixat dintre del grup i què n'esperes d'ells dos?
13: Pues mira, la verdad que espero que vengan que aporten su granito de arena, ¿no? Son dos jugadores contrastados, dos jugadores que le han hecho muy bien en los equipos que han estado, en diferentes ligas, tanto la francesa como en la portuguesa. Dos jugadores que nos van a dar mucho en ataque y mucho en defensa, así que espero que se adapten lo antes posible al equipo. Sabemos que pues ponerse la camiseta del Barcelona no es lo mismo que otra camiseta con respecto a otros clubs. Y creo que lo que tienen que hacer es ponerse cuanto antes a lo que queremos nosotros, ¿no? Para que nos den ese rendimiento que buscamos en ellos.
3: Queda ara tot just un mes per començar la competició amb la Supercopa el cap de setmana el 5 i el 6. Tu ara mateix estàs content amb la plantilla que tens a hores d'ara?
13: Sí, la verdad que tenemos aquí lo que hemos pedido, así que contentos, esperando a que Luciano Gauna pues se pueda recuperar de esa lesión que se hizo grave a finales de la temporada pasada, que le quedan todavía 2 meses y medio. Y bueno, contento, la verdad que contento.
1: L'any passat us vau treure l'espina de la Lliga, com dèiem, i ara tothom mira cap a la Champions, que feia anys que no la jugàveu. És l'objectiu aquest any, guanyar la Lliga de Campions?
13: Bueno, mira, aunque suene una frase fácil, hace todo el mundo, pero en la realidad el Barça está para competir todas las competiciones y para intentar ganarlas. Es evidente que lo más importante es la Champions, porque es lo que te da más prestigio, pero al final hay que volver a ganar en España, que es muy difícil, que cada año es más complicado. Los equipos han reforzado también muy bien este año, va a ser una liga muy, muy difícil y muy disputada. Y vamos a por todo, por lo menos vamos con ese hambre de ganar todo.
3: Com s'encara la segona temporada? Perquè entenc que la primera sempre és més fàcil, aquella il·lusió de tornar a Can Barça. La segona costa una mica més o quines diferències hi trobes amb respecte a la primera?
13: Mira, diferencias poquitas. La única que puedo encontrar este año es que el equipo ya lo conozco, excepto a dos jugadores que hemos fichado y tenemos que ver lo que nos aportan. Pero lo demás es igual, una persona culé y catalana como yo, al final estar en el Barça es lo máximo, sabiendo que he estado aquí como jugador y he estado fuera como entrenador y me he enfrentado al Barça y es imposible que se te quite la ilusión aquí.
1: A la Lliga hi ha format nou, hi ha una renovació en el format de la competició, hi ha un clausura, hi ha una apertura. Què et sembla aquest canvi de format?
13: Bueno, yo creo que estamos modificando las cosas porque hay que darle una vuelta. Queremos que el fútbol sala vaya para arriba, que el fútbol sala siga subiendo, que no nos quedemos en un estado muerto como nos estábamos quedando los últimos años después de la salida de la Liga Nacional de Fútbol Sala y cogerlo la Real Federación Española de Fútbol. Y bueno, creo que todas estas cosas que están haciendo, pues vamos a darles ese margen de confianza, ¿no? Creo que están apostando por la Federación, está apostando por este deporte tan bonito que es el fútbol sala y vamos a ver si con esto de clausura y la apertura y el supercampeón, pues vamos a ver si le damos una vuelta a nuestro deporte.
3: Això, aquest fet de que hi hagi un clausura i una apertura, us canvia una mica la planificació? És a dir, tu estàs fent coses diferents aquest inici de pretemporada, aquests dies en camp, a diferència del que vas fer l'any passat, o és més o menys igual?
13: No, yo no voy a cambiar un ápice. Voy a mejorar en algunas cosas que tenemos que mejorar con respecto al año pasado y lo que no nos ha ido bien quitarlo, pero vamos a trabajar con las mismas ganas, con la misma ilusión, porque al final sí que es verdad que es una apertura y sí que el que queda campeón de la apertura, bueno, pues te da opción ya a la Supercopa del año siguiente, pero no te da opción, por ejemplo, a jugar en Europa. Entonces, al final va a ser los puntos que hagas en la apertura con los puntos que hagas en la clausura y el final va a ser lo que se decante para jugar los playoffs.
1: I l'última, Javi, dos tornejos en 10 dies per començar la temporada, la Copa Catalunya del 28 al 29 d'agost, si passeu a la final, i la Supercopa d'Espanya, que es fa al Palau Blaugrana el 5 i el 6 de setembre. Inici duríssim per començar, no?
13: Bueno, pero también para saber lo que nos estamos jugando y a dónde queremos llegar. Eso es bueno también para saber que estas semanas tienen que ser de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucha mejora para bueno, pues para intentar aspirar a los máximos títulos posibles.
1: Molt bé, doncs Javi Rodríguez, entrenador del Barça de Futbol Sala, comença la seva segona temporada a la banqueta. Esperem que pugui repetir l'èxit a la Lliga i, per què no, doncs sumar aquest any a la Lliga de Campions. Javi, moltes gràcies i molta sort.
13: Muchas gracias a vosotros.
2: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: Dos minuts, arribarem a un quart de nou del vespre. Canviem el futbol sala per l'handbol, perquè Fitó, el balonmano granollers femení, ha començat la pretemporada.
3: Sí, i un any més, doncs, el pal de paller de l'equip són les jugadores de la casa. Per exemple, l'extrem, Ona Vila, que parla de com ha de ser el nou curs.
14: Tenim un equip molt jove, també és una cosa que ha caracteritzat sempre el Granollers, i al final ja som unes quantes que portem molts anys aquí, que també no és casualitat que ens haguem format també en la base d'aquest club, i per tant doncs podem aportar tota aquesta experiència que tenim i que ja portem en competició, en dia a dia i en maneres de fer i d'ajudar i treballar sobretot.
3: I si hi ha una insígnia doncs del balonmano granollers és la seva capitana, la Martina Capdevila, moltíssimes temporades vestint la samarreta vallesana. També la Martina parla dels objectius de l'equip.
15: Tenim moltes ganes, hi ha molta noia jove, les que ja continuem de l'any passat, nou cos tècnic, s'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau. I primer de tot penso que l'objectiu així a curt plaç és consolidar un bon equip, no? Conèixer les noves companyes i consolidar-nos una amb les altres, però llavors ja aspirem a estar en lo més alt en totes les competicions, Copa de la Reina, la Lliga, i lluitar contra qualsevol rival.
3: L'equip del Vallès ha canviat d'entrenador aquest estiu. Robert Cuesta ha deixat la banqueta del conjunt femení per passar a ser segon d'Antonio Rama al conjunt masculí.
1: I el relleu de Cuesta ha vingut del planter i es diu Josep Morales, el fins ara entrenador del juvenil A. El català ha signat per a les dues pròximes temporades. Josep Morales, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, què tal?
1: Nou entrenador del balonmano granollers femení. Escolta, heu començat la pretemporada, la veu començar ahir. Com han arribat les jugadores?
16: Bé, han arribat bé. Crec que físicament estan bé i sobretot amb moltes ganes, molt motivades, així que bé, molt bé.
1: Serà la teva primera experiència en un primer equip, vens del juvenil A del mateix Granollers. Suposo que és un repte, potser el repte més important de la teva vida fins ara.
16: Sí, sí, és la meva primera experiència professional i òbviament que és un gran repte i l'agafo amb infinites ganes, no?
1: Tu agafes el relleu d'un mit aquí a Granollers, el Robert Cuesta. Com t'arriba la proposta de rellevar el Robert?
16: Bé, doncs em van escriure un dia que volien parlar amb mi i va ser tot bastant ràpid, la veritat. Van trucar, al cap de dos o tres dies ens vam reunir i, bueno, no em va costar gaire dir que sí, la veritat, i pràcticament no me'n vaig adonar, que ja estava ben liat.
1: El Robert Cuesta, fins ara primer entrenador del femení, ara serà el segon entrenador del masculí, amb l'Antonio Rama. Des de fora, Josep, es pot pensar que el femení potser és com un segon plat. Com ho valores tu, això?
16: No, la veritat és que no ho veig així. Porto 3 anys al club i he vist clarament com s'està apostant pel femení, no? És a dir, al final estem incorporant jugadores joves, inclús una edat juvenil de diferents llocs. Aquest any hem tingut una juvenil de Mallorca que ara estarà en el primer equip. Hem incorporat ara una jugadora italiana de 16 anys. Llavors, és una aposta, això és de futur, perquè això vagi creixent. Llavors, realment s'està apostant pel femení i crec que cada cop es farà més fort.
1: Ara parles de la plantilla, hi ha hagut moviments, renovacions, també marxes, arribades, jugadores que pugen també de la base, com és tradició al Granollers. Estàs content amb la plantilla que tens?
16: Sí, la veritat és que sí, estic molt content. Penso que les incorporacions que hem fet són de molt nivell. La Mia, la portera, és una jugadora amb molta experiència i que ja veureu que para molt. I la Rissa és una jugadora que crec que encaixarà molt, bueno, està encaixant molt bé, de fet, en el model de joc, i que té una capacitat tant en atac com en defensa molt bona, no? Té molt bon contra un, tàcticament és molt bona, decideix molt bé. Llavors penso que hem incorporat dos jugadores de molt nivell i després dos jugadores joves que segurament ara no seran protagonistes, però que en un futur seran jugadores molt, molt bones.
1: Com jugarà el Granollers del Josep Morales? Quins són els pilars bases del teu joc?
16: Doncs l'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt, i l'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt i sobretot això, el primer que he dit, defensar, intentar provocar l'error per després poder córrer amb l'atac.
1: I l'última, Josep, a què d'aspirar el Granollers? La temporada passada es va salvar sense el patiment de l'any anterior, però en les últimes temporades l'hem vist a la mitja taula. A què pot aspirar el Granollers? A què ha d'aspirar el Granollers?
16: Bé, jo penso que hem de mirar cap a dalt, siguin realistes, òbviament, però penso que estem en una competició on pots guanyar qualsevol equip i també pots perdre a qualsevol equip. Llavors, penso que hem de treballar per, sobretot per nosaltres, anar una mica partida a partida, en el sentit que tots són partits igualats i a partir d'aquí anar creixent. O sigui, estem molt bé, perquè no somiar d'entrar a play-off.
1: Doncs amb això ens quedem. Josep Morales, nou entrenador del Balomano Granollers femení, s'estrena aquesta temporada, esperem que li vagi molt i molt bé, l'anirem seguint. Josep, moltes gràcies, molta sort.
16: A vosaltres, merci.
2: Tot costa.
1: I parlem d'Iris Tió, perquè avui ha fet medalla, honor i ha fet història Fito als europeus de natació.
3: Ha guanyat la medalla d'or Iris Tió en el solo tècnic femení. La barcelonina ha fet història perquè es converteix així en la primera catalana a guanyar l'or en aquesta categoria, també en la primera nadadora espanyola. Per tant, història de la nostra natació i ho ha fet d'una manera especial, perquè avui, en aquesta prova del solo tècnic femení, Iris Tió ha escollit aquesta cançó doncs per sortir a competir.

0: Saps quina és?
1: Sí, perquè ho tinc escrit, però no la coneixia massa fins que l'he sentit ara abans del programa.
0: És una cançó de l'últim àlbum de Rosalía, Mio Cristo Piange Diamanti. Iris Tió ha explicat el perquè d'aquesta elecció.
2: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
1: Ep, aquí... Molt bé, perfecte.
0: És bonica.
1: Sí, sí, sí.
0: És bonica, un Rosalía catalana i Diestio catalana, doncs...
1: Bona combinació.
0: Bona combinació.
1: Ahir parlàvem amb ella, que havia enterrat la coreografia amb una cançó de l'Edith Piaf versionada per la Celine Dion. Doncs mira, de Celine Dion passem a Rosalía, de mita en mita.
0: Avui ha brillat a París per aconseguir aquest primer or del combinat espanyol a l'europeu amb una nota de 263,6250 punts. Aquestes, les que sentirem ara en les seves primeres impressions just després d'aconseguir aquesta fita.
2: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Ha superat per menys de 3 dècimes a la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleyer, amb 5 punts menys que Iris Tió.
1: Doncs enhorabona per la Iris Tió, i tot just fa unes hores Fito Espanya ha sumat una nova medalla també en presència catalana.
0: Sí, s'ha penjat la plata en la prova d'equip tècnic amb protagonisme català, amb la participació també de la mateixa Iris Tió, que avui n'ha guanyat dues de medalles, també amb Txell Ferrer, amb Mireia Hernández i amb Lilú Lluís. És la setena medalla de l'europeu de les d'Andrea Fuentes, que ja acumulen un or, 4 plates i 2 bronzes.
1: I posem el focus amb l'Iris Tió perquè ja suma diversos reconeixements en aquest campionat.
0: Doncs mira, ha sumat 5 medalles de les 7 d'Espanya, 3 plates en el duet mixte lliure, el duet lliure i equip tècnic, un bronze en el solo lliure, a més de la medalla d'or en aquest solo tècnic.
1: I ampliem el focus perquè volem també valorar a la palmarès de l'Iris Tió, que està sent espectacular.
0: Sí, el bronze olímpic a París és el seu màxim reconeixement. També ha sumat 12 medalles Iris Tió en mundial, entre les quals 4 ors, 1 plata i 7 bronzes, entre elles 3 ors i 3 bronzes l'any passat a Singapur. Pel que fa als europeus, són ja 5 medalles d'or, 6 de plata i 3 de bronze per a una nedadora, la Iris Tió, que ja comença a treure el cap entre les millors de la història de la natació artística catalana, i això es diu molt de pressa perquè hi ha noms doncs, molt importants en aquest palmarès. Tindrà l'oportunitat Iris Tió encara de sumar una nova medalla demà a la final de la rutina acrobàtica.
1: Estarem pendents a veure si podem parlar amb la Iris Tió demà al Tot Costa de Catalunya Ràdio. 8 minuts i 2 quarts de la Iris Tió a un altre crac, la Paula Blasi. Parlem de ciclisme, pel que el Tour femení, quarta etapa, tenim en marxa aquesta ronda francesa femenina, avui contrarrellotge de 21 quilòmetres, i Fito, Paula Blasi, que segueix creixent.
0: Sí, perquè ha fet una, et diria que boníssima crono, la d'Esplugues de Llobregat, en una disciplina de la qual no n'és especialista, ella mateixa ho ha explicat després, ara la sentirem. Ha acabat en 11a posició, aquesta crono, a 1 minut i 4 segons de la guanyadora, la suïssa del Movistar, Marlene Reuser. A més, Reuser, que ha guanyat la crono, sí que és especialista, és la nova líder d'aquesta classificació general. Paula Blasi, que ahir era 13a, ha escalat 6 posicions, ara és 7a de la classificació general, entre les 7 millors d'aquest Tour de França femení, a 1 minut i 12 segons de Reuser. Com et deia, ha fet una gran crono, perdia 50 segons en el primer punt quilomètric, a la meitat pràcticament de la crono, ha acabat molt forta i escalant posicions en aquest tram final de la crono. De fet, ella mateixa ha explicat a Eurosport que li ha costat arrencar, que les hores prèvies a la crono han estat molt complicades.
3: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
1: Com ens agrada la Paula Blasi, aquesta manera de parlar tan espontània, el boom, el wow, sacarme los pájaros de la cabeza.

0: La verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
1: Ara ho deia la Paula, Fitó, entre les favorites, com ha anat el tema?
2: Doncs mira, Ferran Prevot, l'actual guanyadora del Tour, ha perdut 2 minuts i 13 segons, molt mala crono. En canvi, la grandíssima favorita ara a la victòria final, Demi Vollering, ha arribat tercera, només 18 segons de la guanyadora de la crono d'avui. A la general, Reuser és líder, Vollering, segona, a només 14 segons. Paula Blasi, setena, manté el mallot blanc com a millor jove. Tenim una altra catalana aquesta ronda francesa. La Mireia Benito no és especialista en aquesta modalitat. Avui ha acabat 56ena.
1: I demà, cinquena etapa. Doncs, què n'hem d'esperar?
2: Doncs mira, són 8 ports de muntanya, una etapa de mitja muntanya duríssima, 140 quilòmetres. Dels 8 ports, 3 són de segona. L'últim, el coronen a 11 de meta. Per tant, pot ser que es moguin les favorites. Un dia que pot marcar doncs, com anirà quedant aquesta classificació general. Haurà d'estar atenta Paula Blasi, sobretot a l'inici, perquè també comença fora amb un port de segona categoria. Veurem, aquests 23 anys, doncs és molt bonic veure com Paula Blasi, 23 anys, està lluitant amb les millors ciclistes del món.
1: Tanquem el programa parlant de bàsquet. El Barça de bàsquet, Fitó, que s'està reconstruint d'alguna manera, nova persona als despatxos, Xavi Pujol, nou entrenador, Sekulić, i demà, de fet, el presenten a Can Barça.
2: Sí, arriba demà a Barcelona, estarà presentat al Palau Blaugrana, signatura privada amb el president Joan Laporta, després presentació oberta, evidentment, als mitjans de comunicació, que podrem conèixer de primera mà el nou entrenador blaugrana.
1: Però a Catalunya Ràdio podem explicar detalls de l'estaf del tècnic eslové a Barcelona.
2: Són tres noms, un català, un croat i un eslové.
1: Sembla un acudit, això.
2: Sí, mira, no t'ho he posat, però jo també ho he pensat quan ho estava pensant. El primer nom, el del català, és un conegut, Marc Estany, 35 anys, ha passat els últims 10 anys a Manresa, és assistent, per exemple, ha estat assistent de Pedro Martínez, Joan Peñarroya o Diego Ocampo. Marc Estany, que deixa Manresa i signa pel Barça.
1: Més enllà d'Estany, Fitó, amb Sekulić, arriben dos homes de la seva confiança.
2: Jurica Zusa i Jernej Valentinčić. Jurica Zusa té 48 anys, és exjugador, és de l'abril del 78, és, ho veureu, és molt alt, perquè fa 2,08, jugava de pivot, va jugar al...
1: No, per ser pivot, n'he vist de més alts, eh?
2: Als anys 70.
1: Ah, als anys 70, és veritat.
2: 2,08, jugava al Panathinaikos. Com a entrenador, ha estat assistent en tots els equips de Sekulić, el Nimbruk, el Lokomotiv de Kuban, també el Zenit de Sant Petersburg, sempre al costat de Sekulić, home de màxima confiança. Valentinčić, 47 anys, també dels anys 70, és eslové, ha estat assistent de la selecció eslovena entre el 2017 i el 2022, per tant, ha estat assistent de Sekulić amb Eslovènia, també ho ha fet el Lokomotiv Kuban a Rússia, per tant, també home de confiança de Sekulić. Arribaran demà, també, amb l'entrenador, com deia, demà, primeres paraules de Sekulić com a entrenador blaugrana.
1: I la sentirem al Tot Costa de Catalunya Ràdio demà a les 7 de la tarda, al bo de Sekulić, a veure què explica. Per cert, Fitó, que crítica sense filtre, un cop més, podria dir, de Tomas Satoranski.
2: Ha criticat directament a la directiva, ha dit que Laporta i tota la seva directiva no cuidava el bàsquet, que no els importava guanyar. Ha vingut a dir que és molt difícil guanyar amb 7 jugadors de més de 33 anys, Satoranski n'era un d'ells, que va ser un miracle que guanyessin un partit al València a la final. Caram. I que era evident que el València doncs, era millor que ells i que els guanyarien en aquesta final de la Lliga CB, així tot molt resumit.
1: Recordem que el Barça està fent una renovació generacional de la seva plantilla fitxant jugadors Fitó molt joves, eh?
2: Sí, i nou fitxatges, cap d'ells passa dels 30 anys, per tant, renovació absoluta.
1: Minut mal comptat i rematarem aquest Tot Costa. Fitó, amb què ho fem?
2: Doncs mira, amb els històrics, avui ha començat el grup 2, de moment un partit jugat, el Muntanyesa 1, Júpiter 2, en queden dos, el Badalona Muntanyesa i el Badalona Júpiter. Ahir l'Hospitalet es va convertir en el primer semifinalista, l'Hospi és l'actual campió d'aquests històrics. Per cert, Leo Messi ha donat 80.000 euros per la reconstrucció de la Sierra Oeste de Madrid, ho ha explicat avui en un tuit Isabel Díaz Ayuso.
1: Doncs mira, bona iniciativa de Leo Messi durant aquests diners per la reconstrucció de la Serra de Madrid. Alguna cosa més, Fitó?
2: Res més.
1: Ens veiem demà a les 7 aquí?
2: Fins demà.
1: Doncs vinga, va, amb el Fitó i companyia, demà a les 7 ens hi tornem a posar amb el Tot Costa. Serà el Tot Costa del dimecres 5 d'agost del 26, dia Sekulić, el nou entrenador del Barça que parlarà, el sentirem, i segurament també serà un nou dia Ferran Torres amb aquest colabrot, amb el jugador valencià. Marxarà, no marxarà. Alerta el que ha dit el Ferran Torres ara fa una estona, eh? Encara no donem

0: per mort aquesta via d'intercanvi Julián, Ferran, Atlètic de Madrid, Barça, tot i que el PSG ronda el jugador francès. També hem parlat del Madrid. A veure, Carlo Ancelotti, creus que José Mourinho pot guanyar la Champions amb el Madrid?
1: Me has de reír.
2: Almenys 19 migrants morts quan intentaven entrar a les Balears en dues embarcacions. Bona tarda, són 9:15.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
2: Les dues pasteres s'han rescatat a Mallorca i Cabrera en només 24 hores. El balanç fins ara és de 19 morts i hi hauria també una desena de desapareguts. Amb la crisi migratòria a Ceuta encara ben viva, el govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Avui el ministre Marlaska ha rebut el suport dels seus socis europeus, en aquest cas pel cas de Ceuta, tot i que les crítiques es mantenen en l'aire. Els 27 s'han solidaritzat amb Espanya i li han ofert ajuda. El titular d'Interior ha insistit que el CNI no sabia res del que passaria.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
2: Marlaska també ha confirmat que 70.000 dels 72.000 migrants que van arribar a la ciutat autònoma ja han tornat al Marroc. Revés del Consell de Garanties Estatutàries a l'acord del PSC i els comuns que limita la compra especulativa d'habitatge. Segons aquest òrgan, vulnera articles de l'Estatut i la Constitució i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa. El govern s'ha compromès a fer canvis al text per assegurar que la llei tiri endavant. De la Crònica del Món, pendents de l'anunci del govern nord-americà, assegura que entre avui i demà pot arribar un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz immediatament. El preu del petroli ha començat a caure. I avui tenim un nou capítol de l'estafa d'una agència de viatges de l'Empordà. Mentre les denúncies es multipliquen i ja n'hi ha una trentena, Catalunya Ràdio ha pogut saber que Consum no té constància que l'agència ho tingués tot en regla per fer la seva feina. I en aquest Catalunya Vespre també sabrem com s'ha resolt el misteri de l'urna funerària que va aparèixer a la taquilla d'un supermercat de Benidorm. Resulta que els familiars, atenció, l'havien deixat allà mentre feien obres a casa seva. Quan faltin 5 minuts per les 9, als esports. Oriol Corral, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Avui uns esports marcats per la reaparició de Joan Laporta.
5: Sí, ha reaparegut després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Això en el dia en què Iris Thió ha guanyat la cinquena medalla a l'Europeu de Natació de París. Ha guanyat la medalla de plata en equip tècnic amb les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilu Lluís.
2: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
2: A veure, hem tingut una nova tarda de tempestes intenses. Ahir parlàvem d'una pedregada que va ser impactant, sobretot al Solsonès, per tenir aquelles pedres la mida d'un ou. Avui la pluja ha descarregat amb molta intensitat, sobretot al nord d'Osona.
6: Efectivament, unes precipitacions que en qüestió de poc més d'una hora ha descarregat fins a 75 litres per metre quadrat a Santa Maria de Besora o Sant Pere de Torelló, una pluja que podríem considerar no intensa, sinó torrencial. Quan supera ja els 40 litres en una hora, ja es considera, meteorològicament parlant, pluja torrencial. Doncs això és el que ha passat al nord de la comarca d'Osona, acompanyada de no només de tempesta, sinó també d'una mica de pedra, i fins i tot en alguns casos podria haver arribat als 2 o 3 centímetres a tot estirar. Aquestes tempestes, les d'Osona, ja han desaparegut, però no del tot, perquè es mantenen ara mateix actives al nord de la comarca del Bages, cap al sector de Balsareny, sectors també per sobre de Manresa, diríem, aproximadament, i tendeix a aproximar-se a la mateixa ciutat de Manresa. La part positiva és que a mesura que el sol vagi marxant, aquestes nuvolades tendiran a tenir falta d'energia i tendiran a desfer-se. I tot per deixar pas a un dimecres que serà molt més plàcid, molt més assolellat, i demà les precipitacions es quedaran restringides al Pirineu i ja seran les típiques, que poden ser febles o localment moderades, però sense repetir la intensitat de la d'avui ni tampoc la d'ahir.
2: Doncs ho seguirem. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
2: Ara passen 4 minuts de 9:15. És la notícia de portada d'aquest dimarts, d'aquest 4 d'agost del 2026. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca en pastera en aquestes últimes hores, en les últimes 24 hores. El nombre de morts encara podria augmentar perquè hi ha desenes de desapareguts pel naufragi de dues embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Ho ampliem des de Mallorca, Caterina Carmany.
7: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
8: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
7: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: Tot això mentre encara ressona la crisi migratòria a Ceuta. Avui la Unió Europea ha donat per tancada aquesta crisi desencadenada arran d'aquesta entrada massiva a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, quan la gran majoria d'estats membres es van mostrar molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez, Marc Camps.
9: Sí, la reunió sol·licitada d'urgència tant per 22 països com per Pedro Sánchez ha acabat amb alguns consensos, com la cooperació amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
10: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
9: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma, ni tampoc sobre Itàlia, que ha suspès durant un mes l'acord Schengen amb Espanya, al·legant motius de seguretat.
2: El govern espanyol ha xifrat avui en 72.000 els migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat a 70.000. Davant dels seus socis europeus, en aquesta reunió que explicàvem ara, el ministre Fernando Grande Marlaska ha reivindicat la gestió que s'ha fet d'aquesta entrada massiva i ha reafirmat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet d'aquesta reunió. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Fernando Grande Marlaska treu pit. Tots els estats membres, diu, han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Tot el bloc, sense excepcions, ha fet costat a Espanya.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
11: Marlaska insisteix que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
4: Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
11: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. El govern espanyol ha elevat avui de 50.000 a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta des del Marroc, 70.000 dels quals ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol.
2: Gràcies, Àngels. Una de les principals preocupacions ara mateix és què passarà amb els menors no acompanyats refugiats que han arribat a Ceuta. Es calcula que n'hi ha prop d'un miler. El govern espanyol ha anunciat que hi destinarà 25 milions d'euros per garantir-ne l'atenció. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió.
12: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta per a l'atenció de los menores no acompanyados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
2: Cristian Roldán, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Tu has pogut parlar amb la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. És una ONG especialitzada en l'atenció a persones migrants en situació de vulnerabilitat. Què t'han explicat?
13: Doncs sobretot han posat l'accent a la necessitat d'identificar aquests menors per tal d'engegar tot el recorregut legal que els pugui garantir l'entrada al circuit de protecció. Actualment hi ha identificats prop de 900, però es calcula que la xifra augmentarà en els pròxims dies. De fet, el director del CEAR, Mauricio Valiente, explica a Catalunya Ràdio quin és el següent pas de l'administració.
14: En el cas de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
13: Les autoritats de Ceuta ja han expressat que no tenen capacitat actualment per acollir aquest volum de menors. De fet, des del CEAR esperen que en qüestió de dies o setmanes l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei.
14: Se harán esas peticiones a las comunidades autónomas y se producirán los traslados. Además, el decreto ley establece que la tutela se puede asumir por las comunidades de destino, con lo cual es un sistema mucho más directo y mucho más sencillo. Y ya digo, en los últimos meses, en el caso de Ceuta, se ha aplicado con éxito.
13: Mentrestant, el Ministeri d'Igualtat també ha demanat a Ceuta que vetlli per la seguretat de les dones migrants que hi ha ara mateix en situació de vulnerabilitat a la ciutat. El Ministeri posa l'accent en el risc que pateixin violències masclistes o que siguin víctimes de xarxes d'explotació sexual.
2: 4 minuts i 3 quarts de 9, la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'atur, però, també creix un 2,5% més que el juny, Roger Santaló.
15: El creixement de l'atur és un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes, com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la normalització ha fet que ara n'hi hagi 16.500 més que al juny. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
16: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
15: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT també han valorat aquestes xifres. Demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que en els propers mesos aconsegueixin la regularització.
2: És un altre dels temes destacats d'aquest dimarts. El govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa d'habitatge, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i al revés del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan consultiu, Àlex Giral Robert, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que el text assalta l'Estatut i la Constitució.
17: Sí, diu que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge i limitar l'adquisició de pisos amb finalitats únicament lucratives. La iniciativa la va pactar amb els comuns, impulsors de la proposta, que també estudien buscar-hi un millor encaix legal, malgrat que consideren que el Consell de Garanties ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
18: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
17: Des d'Esquerra, necessaris per aprovar la llei, també consideren que cal fer canvis per dotar-la de més fonaments jurídics. A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han celebrat el dictamen no vinculant i els populars han amenaçat de portar la norma al Constitucional si el Parlament l'aprova igualment. El text planteja que els ajuntaments puguin limitar la compra d'immobles per fer negoci, i no per viure-hi en zones de mercat residencial tensionat. Amb la resolució del Consell de Garanties Estatutàries, per cert, entitats com l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya i la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona han exigit la retirada immediata de la proposició.
2: Pràcticament 9:15. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Els bombers no baixen la guàrdia per la complexitat del terreny, però demà podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Anem cap a Sanet. Joaquim Albalaté.
19: Sí, fins ara només hi han pogut treballar mitjans aeris i bombers transportats amb helicòpter, però demà sí podrien començar a desplegar vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. És un primer pas per perimetrar el foc, però segons els bombers, l'incendi continuarà actiu uns dies més perquè és en un lloc de difícil accés. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Les flames, però, no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació que poden continuar fumejant durant setmanes. De moment, i tot i que oficialment no hi ha restriccions, es manté la petició que els excursionistes i els muntanyistes no s'apropin a la zona de l'incendi.
2: Mentrestant, els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, el Priorat, tancaran els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per l'eclipsi del 12 d'agost, per dimecres de la setmana que ve. Aquesta mesura s'ha pres perquè s'espera l'arribada d'un gran volum de gent que coincidirà, a més, amb un risc alt d'incendi. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: Els dos municipis tancaran els accessos al parc entre l'11 i el 13 d'agost. La decisió s'ha pres perquè es vol garantir la seguretat a la zona i perquè el Departament de Territori únicament decreta el tancament del parc en cas d'entrar al nivell 4 de risc d'incendi del Pla Alfa. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
21: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i per l'altre el que són els accessos dels nuclis locals, doncs també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
20: Segons el cos d'agents rurals, els ajuntaments tenen la potestat d'aplicar aquestes mesures.
2: Gràcies, Clara. Avui també tenim novetats de l'estafa d'una agència de viatges de l'Empordà. Consum no té constància que aquesta agència, acusada de presumpte frau, presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena des de Girona. Maria Rovira.
22: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
23: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment. Que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
22: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
2: Notícia d'aquest vespre. TMB ha anunciat una auditoria per garantir la seguretat a la línia 1 del metro de Barcelona després de l'incendi que va haver-hi la setmana passada a l'estació de Glòries, Gemma Sagrera.
24: El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquesta tarda que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat retirant completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins el túnel per assegurar-ne la seguretat i que no en torni a haver cap problema en un futur.
25: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: I a aquesta hora també us expliquem que es torna a retardar la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya. S'ha construït en una bassa del canal Segarra-Garrigues i tot i que les plaques ja estan instal·lades, no pot funcionar perquè falten tràmits. Una situació que els regants critiquen perquè no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
26: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. L'any passat ja es van ajornar les obres perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta el retard.
27: Sí, des de base hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint. i per motiu d'un altre no tenim encara el marge.
0: I critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari.
2: Obrim la crònica internacional. Que encapçalem amb els Estats Units, que consideren possible un acord amb l'Iran entre avui i demà per reobrir l'estret d'Hormuz i garantir la lliure circulació de vaixells comercials. Teheran, però, s'ha limitat a dir que les negociacions que mantenen amb Oman, amb qui comparteixen l'estret, són positives, Vicent Mifsud.
1: El govern dels Estats Units insisteix que mantenen negociacions amb l'Iran i tant el secretari d'Estat Marco Rubio com el del Tresor, Scott Bessent, es mostren optimistes. Bessent ho expressava així a la cadena CNBC.
3: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
1: Aquestes declaracions han provocat una nova baixada del preu del petroli que se situa per davall dels $80 el barril de Brent. L'Iran, però, diu que només negocia amb Oman l'establiment de rutes segures per a la navegació per Hormuz.
2: Ens situem ara a Cisjordània. L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins de Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua sistematitzada en algunes zones. A Sinjil, per exemple, els veïns s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat des de Sinjil, Jordi Bresco.
5: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Quan ho fan, a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir perquè finalment els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
3: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
5: Fa dos anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: 9 recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones i les entitats veïnals calculen que encara hi ha més de 30.000 persones desaparegudes. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
6: Bona tarda. En un nou balanç, el govern veneçolà assegura que ja ha retirat un 16% de tota la runa i restes d'edificis ensorrats pel doble terratrèmol del passat 24 de juny, mentre que també assegura haver assistit mèdicament a més de 60.000 persones. Més de 6.000 són els morts, mentre que 6.500 les persones rescatades. Organitzacions ciutadanes veneçolanes parlen d'entre 30.000 i 40.000 persones desaparegudes.
7: Es algo que tú no vas a poder superar porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
8: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una calpa.
6: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
2: Mig quart i arribarem a les 9. Avui tenim novetats que ens arriben des de Benidorm a la Marina Baixa. Podem dir que s'ha resolt el misteri d'aquestes últimes hores al municipi. La policia ha tornat avui als familiars l'urna funerària que ahir va aparèixer en una taquilla d'un supermercat i no se l'havien oblidat allà per casualitat. Anem cap a València, Alba Barbosa.
10: La família havia deixat les cendres del familiar expressament a la taquilla perquè a casa estan fent reformes i consideraven que al supermercat l'urna estaria més ben resguardada. La policia municipal els ha pogut identificar després de fer una crida per xarxes per localitzar els familiars del difunt, pensant-se en un principi que es tractava d'un oblit. La policia ha custodiat l'urna des que ahir l'encarregada del supermercat de Benidorm els va alertar de la troballa mentre revisava les taquilles de l'establiment.
2: Han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el seu mecanisme interior ha quedat fet malbé. A més, n'han arrencat algunes tecles, Valèria Obereda.
4: Sí, i és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'Estat, dissenyat especialment per a espais exteriors i per suportar qualsevol inclemència meteorològica, però no el vandalisme. De fet, ja l'havien atacat alguna vegada i pintat grafitis, però mai res de tan greu com ara. L'organització del concurs Maria Canals, responsable del piano, ja treballa per recuperar l'instrument i que, com fins ara, tothom que vulgui el pugui tocar.
2: I el Ministeri de Consum ha multat els organitzadors del Reggaeton Beach Festival. Multa de 320.000 euros per pràctiques abusives. Resulta que l'empresa prohibia als assistents entrar a menjar o beguda i cobrava per poder sortir i entrar al recinte, Valèria.
4: La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui a altres festivals com el Primavera Sound o el Sonar. Sentim el seu portaveu, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política.
4: Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai perquè el festival va anunciar el juny que cancel·lava els concerts d'aquesta temporada per la seva situació financera.
2: I abans dels esports, una mica de circ. Perquè l'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i a Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta Sota les Estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total, seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero.
4: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
11: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
4: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I del circ als esports. 4 minuts i arribarem a les 9, esports que repassem amb l'Oriol Corral. I avui, parlant de Joan Laporta, ha reaparegut després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu.
12: Bisibu és un extrem esquerre de 18 anys que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
13: My first days has been very great.
14: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
12: El Barça, d'altra banda, ha fet oficial la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i encara dins l'actualitat blaugrana, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i que es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur.
2: Caroline Nicoli ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys i ve del Manchester City.
12: El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel seu fitxatge. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030. Ha arribat aquest matí a Barcelona i ha dit que ha fet realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. El Barça, que també ha anunciat que jugarà un partit amistós contra el Manchester City, serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.
2: Parlem de l'Espanyol. El davanter Quique García passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó rotador del bíceps femoral de la cama dreta.
12: Sí, va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
2: Iris Tio ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilo Lluís.
12: La nedadora catalana Iris Tio, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, la d'or d'aquest matí, la plata d'aquesta tarda, el bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Sentim les valoracions de Tio després de l'or d'avui.
16: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
2: I la suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon.
12: D'altra banda, la catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat l'etapa d'avui als micròfons d'Eurosport.
17: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
2: Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars del dia. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a les Illes Balears amb pastera en les últimes 24 hores. Aquesta tarda s'ha localitzat una pastera a prop de l'illa de Cabrera que se suma a la que han trobat al matí a les costes de Mallorca. Hi ha una desena de desapareguts, Roger Santaló.
1: El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Aquesta ruta que surt d'Algèria s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a l'Estat espanyol. La presidenta balear, Marga Proens, en culpa el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
1: Aquest 2026 han arribat prop de 4.000 persones en pastera a les illes, un 10% més que en el mateix període de l'any passat.
0: Tot això el mateix dia que la Unió Europea s'ha solidaritzat amb Espanya per la crisi a Ceuta i ha apostat per reforçar les fronteres.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió de la crisi i insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: Més coses. Protecció Civil desactivarà en les pròximes hores l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no hagin provocat danys.
1: En declaracions a 3Cat Info, Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
3: Però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
1: De cara a demà encara hi poden haver tempestes al Ripollès i al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent.
0: L'IBEX 35 ha tancat per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Això vol dir que les empreses espanyoles que hi cotitzen ara valen el doble de mitjana que quan es va crear aquest índex el 1992.
1: La crescuda d'avui ha estat del 0,21%. L'escalada dels últims dies la lidera en companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Xavier Brum, professor adjunt de la UPF Barcelona School of Management, explica que aquestes perspectives fan créixer l'índex.
4: Poden créixer per multitud de variables. Una d'elles és que l'economia dels països on té negoci, no només el país on té la seu aquesta empresa, millori.
0: Atenció, si demà encara heu de volar des de l'aeroport del Prat perquè continua la vaga indefinida del servei de terra, avui ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes.
1: La majoria de passatgers han arribat abans a l'aeroport per evitar problemes, però aquells que s'han trobat amb cancel·lacions han hagut de buscar alternatives per arribar al seu destí.
5: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
1: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi al cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i la T2, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha hagut d'aturar l'activitat quirúrgica programada a la unitat de traumatologia, rehabilitació i cremats per una avaria en la climatització. Aquesta avaria ha obligat a aturar del tot el sistema i està previst que no reactivi fins dijous a les 8 del matí quan s'hagi reparat.
1: L'aturada fa que les operacions programades s'hagin de suspendre i els pacients que tinguin politraumatismes se'ls traslladarà amb el SEM als diferents hospitals de la ciutat. Segons el comunicat de l'hospital, sí que s'atendrà els pacients que arribin de manera espontània a urgències de traumatologia, així com els lesionats medulars i grans cremats. Per això s'ha habilitat un quiròfan i dos llits de reanimació de més a l'hospital. El centre està treballant per instal·lar equips de refrigeració portàtils en els espais més crítics.
0: I principals titulars d'esports, Oriol Corral.
6: Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. Ho ha fet a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibou. I en l'equip femení, Carol Nicoli ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera ve del Manchester City i signa fins al 2030. Per part de l'Espanyol, el davanter Quique García passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer a l'amistós contra el Middlesbrough. I també avui Iris Thió ha guanyat la cinquena medalla a l'Europeu de Natació de París. Ha guanyat la plata en equip tècnic amb les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilo Lluís.
0: I recordeu que demà el temps serà més tranquil que avui o ahir. Només a la tarda hi haurà, això sí, alguns ruixats, febles o moderats al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només farà calor, farà més calor al litoral. Els del Catalunya Vespre ho deixem aquí. Passen 5 minuts de les 9 i tornem demà a 9:15. Bona nit.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
8: Jo t'estimo en l'ència.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
10: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
12: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
13: No tengo el VIH ni la hepatitis C, y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
12: Donem espai als testimonis en primera persona.
14: Fins al punt de voler marxar de casa el pare, i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
12: Fem reportatges.
15: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
12: I denúncia.
16: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
12: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
17: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
12: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
18: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
19: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
20: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
19: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
21: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
22: Tot és del nivell aquí, eh?
21: Sí.
10: Un restaurant Caníbal a Berlín.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
10: Amb Paula Molés.
19: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
23: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
19: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
24: Tot el que cantes.
10: Aquest estiu, el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
19: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
10: Abril del 1992. Sabadell. L'amo d'una petita joieria és a l'hospital. Els metges li estan cosint un trau al cap. Fa mitja hora que l'han atracat. El lladre l'ha colpejat amb una pistola. El joier plora, però no perquè li faci mal la ferida. Li han robat 20 milions de pessetes en joies i no les té assegurades. És conscient que està arruïnat. El lladre anava amb la cara descoberta i sense guants.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos.
1: Avui us acabarem d'explicar la història de Bernardino Ballester, el Nino. Amb la condemna per encobrir l'homicidi de la timba de cartes, ja ha passat 3 vegades per la presó. En sortirà, però hi tornarà. En aquest capítol sentireu el Nino explicant la seva biografia. També sentireu l'inspector Alfredo Rubio perquè es tornaran a trobar. I veureu com TV3 té un paper important que canvia el curs dels esdeveniments. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
10: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: 1992, 1 d'abril, dimecres. Som a Sabadell, al nord de la ciutat, al barri de Can Oriac. Al carrer València, als baixos d'un bloc de pisos de maó vist, hi ha la joieria Rafael. És un local petit, una porta de vidre amb 2 petits aparadors al costat i un cartell a la façana de la marca de rellotge Seiko. Són 2:15 de la tarda d'un dia feiner. A aquesta hora, la persiana de la joieria sempre està baixada perquè tanquen a l'hora de dinar. Però avui la porta és oberta i just al davant, a la vorera, hi ha el joier assegut en una cadira, plorant. Té sang als cabells, a la cara i al coll. S'hi han acostat uns quants veïns. Coneixen bé el joier Rafael Jumilla perquè viu allà mateix amb la seva família, just darrere la joieria, a la planta baixa de l'edifici. El Rafael explica als veïns i coneguts que se li acosten que l'acaben d'atracar i que l'han ferit. Es farà càrrec del cas un policia que ja coneixeu del capítol anterior, l'inspector en cap de la Brigada Judicial de Sabadell i membre del grup d'atracaments, Alfredo Rubio.
2: Rafael, con una silla, se sienta en el exterior de la joyería, sangrando. Ya el vecindario se pone en alerta. Nos llama a nosotros, 091, acude el coche nuestro, los uniformados, ven lo que sucede, ven a Rafael herido. Por supuesto, se llama la ambulancia, lo cogen y lo llevan al hospital, donde allí debidamente atendidos. Seguidamente, pues el grupo de policía judicial de la comisaría se dirige allí.
1: La dona del Rafael, la Dolores, i també els 2 fills del matrimoni, 2 nens petits, han acompanyat la víctima a l'hospital. Al joier li han posat 7 punts de sutura al trau del cap. És un tall a sobre de l'orella. Quan la família torna a la joieria, els investigadors els interroguen. Què expliquen, Judit Perpinyà?
3: El Rafael diu que minuts abans de les 2 del migdia, quan ja estava a punt de tancar la joieria per anar a dinar, hi ha entrat un client.
2: Y lo primero que hace es pedirle que le mostrara unos relojes de oro, que quería comprar relojes de oro. El joyero, Rafael, pues bueno, le saca allí algunos relojes chapados en oro, se los está mostrando.
3: Al joyer li ha cridat l'atenció l'actitud del client.
2: Estaba pues una actitud pues muy nerviosa tal, y en un momento dado el joyero le dice, bueno, decídete que ya es la hora, estaba cerrando, y el joyero coge los relojes y se los vuelve a llevar al lugar de donde los había sacado, y en ese momento saca un revólver y en la otra mano portaba un walkie-talkie, y bueno, intimida a Rafael.
1: Amb la pistola en una mà i el walkie-talkie a l'altre, l'home ha passat per sobre del taulell. El joier ha anat reculant fins al pati interior que separa la joieria de casa seva.
2: Se pone aún más nervioso y aprovecha para golpear a Rafael con la pistola en la cabeza.
1: Aquest que sentireu ara és el Rafael, el joier, en declaracions a TV3.
4: Saltó. Y entonces, al estar por aquí, en medio del patio, dijo... párate o que te mato, coño, y me pegó en la cabeza.
1: Li ha picat al cap amb la culata de la pistola.
2: La cabeza, las heridas son sangrantes, son muy escandalosas, empieza a sangrar.
4: Y me tendió aquí en medio del patio.
2: Y en ese momento la mujer y los 2 críos que tienen oyen un ruido fuerte, estaban comiendo en el comedor de casa y van hacia la zona de la joyería y ven a su padre, al marido y al padre herido y tirado allí en el suelo. Entonces los vuelve a intimidar a ellos.
4: Primero que salió mi hijo pequeño que estaba comiendo, lo vi que lo cogieron de los pelos, le puso la pistola aquí exigiendo dinero y yo ya no vi nada, me pegó 2 patadas aquí en el lado.
2: y hace que los niños y el padre pasen a otra habitación atrás, cuidarlo y tal, tenerlo ahí, y queda con la madre.
1: Apuntant amb la pistola, l'atracador ha fet anar la Dolores des del pati cap a l'interior de la joieria, li ha fet abaixar la persiana del local i li ha demanat bosses.
2: La mujer de Rafael, Dolores, ella le procura las bolsas de plástico de color negro, de basura, y él va metiendo todo lo que hay en la joyería, todo. Mantas, expositores, todo. Al final se lleva 4 o 5 bolsas de basura llenas con las mantas de joya, con todo lo que había en la joyería, arrambló con todo lo que había allí.
1: La Dolores explica que el lladre no n'ha tingut prou amb les joies.
2: Pedía dinero y, claro, Dolores no quería... Siempre son reacios a darle el dinero así de primera y tal. Entonces volvía intimidando él y tiene una voz ronca, que eso también hace que, bueno, intimide un poco más. Y con un arma en la mano, por supuesto, también más. Y con cuestión económica, le da chatarra. Dolores le da chatarrilla que tenían allí en una cajita, que la coge con las manos.
1: La Dolores explica que l'atracador ha buidat les monedes dins una de les bosses d'escombraries, però la caixa no se l'ha endut. La caixa de la xavalla ha quedat buida a la joieria. El lladre ha continuat amenaçant la dona i ella li ha acabat donant un feix de bitllets que tenia amagats.
2: Finalmente, en un paquete de periódicos tenía dinero en efectivo, unos 200, 300 mil pesetas de aquellas. Todo esto se desarrolla durante 20 minutos. Coge y se marcha. Abre la persiana de la joyería, sale y le dice a Dolores, cierra y no llames a la policía hasta dentro de un rato. Y coge él y se marcha.
3: La Dolores diu que el lladre en cap moment ha fet servir el walkie-talkie, que només el duia a la mà. El Rafael i la seva dona asseguren que podrien reconèixer l'atracador perquè li han vist la cara força estona.
1: La policia troba molt estrany que un atracador actuï a cara descoberta i sense guants, com ha passat aquí. Els agents tenen una última pregunta per al Rafael. Li demanen que xifri el botí.
2: De la joyería se llevó, según denuncia del joyero, del orden del 20 millones en joyas. Y efectivo, unas 200 a 300 mil pesetas.
3: Això és un botí de 120.000 euros en joies i d'entre 1.200 i 1.800 euros en efectiu.
1: El joier ha fet números de les pèrdues des del primer moment. Això és el que més el turmenta. Diu que de l'espant i de la ferida al cap se n'acabarà recuperant, però que econòmicament ja no aixecarà el cap.
2: I joies no tenien assegurado. I això per a un joyero és la ruïna. Una joieria pequeñita, de barrio, que vienen los vecinos, bueno...
1: Un cop han escoltat el Rafael i la seva dona, els investigadors tenen molt clar per on han de començar.
2: Llega policia científica y empieza a hacer su trabajo. Empieza a tomar huellas, a ver dónde probablemente haya podido tocar, y tuvimos la suerte que había cogido la caja del dinero en chatarra, aunque se lo había dado Dolores, pero bueno, había, a ver si había más y tal.
1: El mateix dia dels fets, el dimecres 1 d'abril al vespre, la científica passa als investigadors les empremtes que han tret d'aquesta caixeta de xavalla. N'hi ha del Rafael i de la Dolores, és clar, però n'hi ha unes altres. Els investigadors les introdueixen als arxius policials per veure si corresponen amb alguna persona amb antecedents o fitxada. I de seguida els surt un nom. Les empremtes són d'un delinqüent a qui l'inspector Rubio ja coneix força bé.
2: El Nino
1: ha tornat a ensopegar amb Bernardino Ballester. L'inspector torna a fer el que ja va fer quan investigava l'homicidi del cas Messina. Busca l'historial del sospitós per resseguir-li la trajectòria.
3: Ara el Nino té 24 anys. Som al 1992. S'ha passat els últims 3 anys entre reixes. Recordeu que el 1989 va entrar a la presó per encobriment de l'homicidi del porter de la timba de cartes del Club Messina.
2: Por esto vuelve a ingresar en prisión, esta vez en 4 caminos.
3: La condemna pel cas Messina era de 3 anys. Gairebé l'ha complert tota. I ara fa un mes que ha sortit de 4 camins en llibertat condicional.
1: Mirant-se l'historial del Nino cronològic, lògicament, l'inspector Rubio s'adona de la rapidesa amb què ha tornat a delinquir cada vegada que ha sortit de la presó. Quan va quedar en llibertat pel cas Bellavista i Oasis, va trigar 3 mesos a participar en l'homicidi del Club Messina. I ara que ha sortit després de complir pel Messina, ha trigat 1 mes a atracar la joieria.
2: Sabíamos, claro, el tema de l'Oasis, la otra detención de l'any 89 del Messina i tal. Ha salido el otro día y ya está actuando. vamos a ponernos en movimiento porque sabemos de la inmediatez. Esta gente, el dinero se lo come. En aquella época, heroína, cocaína, era la época fatal, ¿no? De la heroína, de los delincuentes con la heroína, era todo atracos y de este cariz, ¿no? Con heridos, con muertos.
1: L'inspector Rubio repassa amb deteniment tot el que saben del Nino.
3: Saben que es va casar a la presó perquè, pel cas Messina, van aconseguir detenir-lo precisament a Cal Sogres, a Rubí. Ara veuen que, mentre estava pres, el Nino ha tingut un fill amb la seva dona. L'inspector també veu anotada una dada que els va sorprendre quan la van saber i que ja us vam explicar en l'anterior episodi, que el padrí de boda del Nino va ser un alt càrrec de la Generalitat, Ignasi García Clavel. Ara García Clavel té un càrrec de més rang. Quan va fer de padrí el Nino a la presó, García Clavel era gerent de l'Institut Català de Serveis a la Joventut. Ara és el director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.
1: Un cop s'han posat al dia de la vida del Nino, els investigadors agafen les fotografies que tenen d'ell i se'n van de seguida cap a la joieria Rafael. El mateix dia dels fets a la nit, les dues víctimes, el joier i la seva dona, identifiquen Bernardino Ballester com l'atracador sense cap mena de dubte.
2: Ja s'ha identificat. Claro, para nosotros eso es una gozada. Ya casi es el culmen del esclarecimiento del hecho, solo nos hace falta detenerlo. Con eso pues ya empezamos a buscar al Nino.
1: La policia activa la recerca de Bernardino l'endemà dels fets, el dijous 2 d'abril.
2: Nos ponemos en marcha el grupo de atracos y a ver dónde lo encontrábamos. Entonces, bueno, Torre Romeu. Volvemos al barrio de Torre Romeu, el barrio este que está en un lateral de la parte norte de Sabadell, y por allí no está. Por allí no anda y tal.
1: Les primeres 24 hores de recerca pentinant el barri de Torre Romeu no donen cap resultat. No hi troben ni el Nino ni ningú que els en sàpigui dir res. L'endemà, el divendres 3 d'abril, dos dies després de l'atracament a la joieria, decideixen buscar-lo en un altre lloc.
2: Sabemos que estaba casado, se había casado en prisión y tenía un crío chico de poca edad. Entonces nos vamos a Rubí, que es donde viven los suegros. Y efectivamente, su mujer Montserrat vivía allí con los padres y tal, pero él no estaba, por supuesto, él desaparecido.
1: La dona i els sogres del Bernardino diuen a la policia que no tenen ni idea d'on és. No hi ha manera de treure'n res més.
3: Les primeres 48 hores de recerca no han donat cap resultat. Els investigadors estan encallats. No tenen cap pista d'on pot ser, però saben que en aquest moment el Nino té 20 milions de pessetes en joies i unes 300.000 en efectiu.
1: L'inspector pren paciència. Sap que és un delinqüent esmunyadís i pensa que aquesta vegada, amb tants diners a la butxaca, encara ho serà més. Aquell mateix divendres 3 d'abril a la nit, enmig d'aquest desànim policial, el cas farà un tomb d'una manera que ningú s'espere.
0: Mira, Fred, cuando trabajo en una película...
5: Un gran turismo deportivo alemán.
2: Habíamos acabado la jornada laboral nosotros en comisaría, estábamos en casa y concretamente aquí el que depone, como judicialmente a la hora de los juicios se suele decir, estoy viendo, cenando en casa y poniendo la televisión y haciendo zapping, bueno, pues viendo los diferentes programas.
6: Que et regala cada diumenge el diari Avui.
2: Y pongo TV3 y estaban emitiendo un programa en directo sobre establecimientos penitenciarios.
1: El programa que està veient el policia és La vida en un xip, presentat i dirigit per Joaquim Maria Puyal. Avui, la pregunta que el xip planteja als convidats i a l'audiència és: serveixen de res les presons? La veu en off del principi és del periodista Antoni Bassas.
8: El nostre centre de dades canalitzarà les seves trucades. Immediatament començarem el col·loqui de La vida en un xip, en directe des de l'estudi número 1 de TV3.
2: Bueno, pues vamos a ver, era lo poco interesante que había en esos momentos. Y durante el desarrollo del programa veo allí, había diferentes internos, pues, presidiarios y tal.
9: Desde el 80 al 87 he tenido varias entradas y bueno, la heroína es el pan de cada día dentro de... Era el pan de cada día, bueno, era facilísimo adquirir heroína dentro de prisión.
1: Un altre dels expresos convidats a La vida en un xip és famós. És Eleuterio Sánchez Rodríguez, el Lute.
25: Yo era muy pobre, de la cola de los pobres, pero en todo caso sería un desgraciado.

0: Una feina que no he volgut que diguéssim el nom de l'empresa, però que sí que puc dir que es tracta d'una feina en una gasolinera, com a gasoliner.
1: Els telèfons de TV3 continuen sonant.
2: Televisió de Catalunya, digui'm.
3: Un chico acaba de salir diciendo que estaba en la cárcel eso y que no tiene trabajo. Y yo llamaba a ver si hay alguna posibilidad de ponerme en contacto con él para darle trabajo.
2: És que n'hi ha moltíssima gent que vol contactar amb aquest programa.
4: És que no m'hi penso, me'n fot connectar. Surt un tio en directe que demana un lloc de treball i li ofereixo si vol.
2: Digui'm.
5: Jo és que tinc un... Bueno, un petit negociet de restauració, un petit bar-restaurant, i ha sortit un tal senyor que es diu Bernardino, bueno, que diu que té dona i fill i no té per menjar. Jo li puc donar menjar si vol.
1: La intervenció televisiva del Nino ha tocat la fibra d'un bon grapat d'espectadors. Us recorda la periodista Mònica Terribes, que aleshores formava part de l'equip La vida en un xip.
6: Va ser molt frapant, perquè realment es parlava de reinserció i teníem allà un pres que feia un mes que havia sortit i que donava la cara per dir que la seva dona, el seu fill i ell pues, estaven en unes circumstàncies pitjors que vivint en una cel·la d'una presó. Tothom es va quedar molt impactat.
1: Però l'aparició del Nino també ha disparat l'alarma policial. L'inspector Rubio ja s'ha posat en marxa.
7: Lo veo yo en televisión, enseguida llamo a mi jefe del grupo. Oye, pon la TV3 que mira, qué sorpresa. Venga, vámonos para la comisaría, cogemos un coche corriendo. Llamamos a otro compañero, que era los que formábamos el grupo de atraco. Claro, la emisión del programa corresponde a la comisaría nuestra de San Feliu del Llobregat. Llamamos inmediatamente para allá. Oye, sucede esto.
1: En qüestió de minuts, s'activa l'operatiu de la Policia Nacional per intentar detenir el Nino.
7: Inmediatamente un coche patrulla allí a la puerta, porque claro, temíamos de que el directo acabara el programa. No sabíamos cuánto iba a duraba el programa, pues no lo teníamos, yo no lo tenía controlado. Inmediatamente se pusieron allí en la puerta de Sant Joan d'Espí, de TV3, i llegamos nosotros.
6: L'equip de La vida en un xip i, naturalment, el Puyal, que era el director, vam saber que la policia era a la porta de TV3 perquè havien identificat el Bernardino a través de la televisió, perquè allò era en directe, naturalment, i aleshores volien entrar a detenir-lo. I el Puyal va dir que no, que de cap manera podien entrar a les instal·lacions de TV3, que aquella persona havia vingut lliurement a participar en directe i que un cop sortís, doncs naturalment que fessin el que convingués.
7: Hablamos con el vigilante de seguridad que había en la puerta. No, no, el programa todavía está en directo, le quedan 10 minutos para acabar. Pues bueno, ya nos tranquilizamos, salimos afuera al exterior de TV3, fumándonos allí un cigarrito, tal, y empieza a salir el personal.
1: L'inspector Rubio i els seus companys del grup de atracaments es miren bé la gent que va sortint de la tele i de seguida localitzen el Nino.
7: No, los invitados, la gente, el público, y ya lo vemos a él perfectamente, que va en compañía de Montserrat, su mujer, y su suegra y tal. Y bueno, no, discretamente nos identificamos. Él ya nos conocía. Somos del mismo pueblo, que digo yo. Nos identificamos con la placa del carnet y tal, lo apartamos de allí discretamente y tal, nos vamos a nuestro coche, nos introducimos dentro con la intención ya de marcharnos de allí.
8: A la sortida de TV3 hi ha aparcat un cotxe patrulla de la Policia Nacional, el primer que hi ha arribat des de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat. Però els agents del grup d'atracaments de Sabadell van vestits de paisà i porten un cotxe sense logotip policial.
1: Cap de les persones que surten de la tele després d'haver participat com a convidats o com a públic a La vida en un xip s'adona que allà s'hi està fent una detenció. El Nino no ofereix cap mena de resistència a l'arrest. La seva dona i la seva sogra s'han quedat xerrant uns metres més enrere. Quan aixequen la mirada per buscar el Nino entre la gent, el veuen que va acompanyat de dos homes i que entra en un cotxe. Les dues dones s'acosten cap allà amb cara somrient. Somriuen perquè tenen una idea equivocada de qui són els acompanyants del Nino.
7: Llega la mujer y la suegra creyéndose que éramos personas que habíamos llamado al programa ofreciendo trabajo. Esa fue la... No, digo, no, no, no, mira, somos policía de Sabadell y déjanos un teléfono que ya te llamaremos y... Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, está identificado en un atraco. Pero si acaba de salir de la cárcel, ¿cómo es posible que estigui equivocado? Bueno, lo típico.
1: Els policies diuen a la dona i a la sogra del Nino que els trucaran perquè sàpiguen on passarà la nit el detingut i se l'emporten en cotxe.
7: Nos trasladamos a la comisaría de San Feliu de Llobregat y pedimos, solicitamos al juez de guardia de la zona el traslado hasta Sabadell para continuar con las diligencias. Nos dio el permiso, por supuesto, y no fuimos a comisaría de Sabadell a trabajar, a seguir trabajando.
1: Arriben a Sabadell ben entrada la matinada del dissabte 4 d'abril. Els investigadors interroguen el Nino.
8: El detingut confessa haver atracat la joieria Rafael fa 2 dies. Fa el mateix relat que han fet el joier i la seva dona. Bernardino Ballester diu que duia una pistola de fogueig i un walkie-talkie de joguina.
7: Es de los delincuentes que te lo... que después, bueno, quizá también por nuestra mano izquierda, pues, y lo declara todo bien, con pel señal. También les beneficia, también saben que esto les beneficia a la hora de ir delante del juez.
1: Els investigadors fan una última pregunta al Nino, una que es fa sempre a tots els detinguts.
7: ¿A quién quieres que informemos de tu detención? A mi padrino. Siempre lo citaba. El Nino siempre lo ponía en su boca cuando estaba detenido. Tuvimos que avisar a Ignacio García Clavel, el señor Ignacio, para comentarle que el Nino estaba detenido, porque así lo había decidido, lo había dicho él.
1: El dissabte 4 d'abril al matí, l'endemà d'haver participat en directe també com a convidat a La vida en un xip, Ignasi García Clavel, el director general de presons de la Generalitat, rep la trucada dels investigadors. Quan s'assabenta que el Nino està detingut, decideix anar a la comissaria de la Policia Nacional de Sabadell. També hi va el síndic de Greuges de Catalunya, que en aquest moment és Frederic Rahola.
7: Y bueno, y tuvimos visita allí en comisaría. Incluso el síndic de Greuges se personó allí en comisaría. Ya cuando le pusimos a la vista la identificación por huellas del Nino, no tuvieron otra solución que, bueno, darse media vuelta y marcharse, sin más.
9: No podia fer-li advocat, però sí que una mica demostrava que no estava sol i que tenia el meu recolzament. El meu recolzament, però esclar, si havia delinquit, doncs jo no podia fer res amb això. Jo crec que ell, quan demanava insistentment que l'assistís jo i m'avisessin a mi, era per deixar clar davant de la policia que tenia algú d'autoritat que li acompanyava.
1: Ja us hem explicat que García Clavel va ser padrí de bodes del Nino quan feia de voluntari la presó de joves de la Trinitat, abans que el nomenessin director general de presons. Quan el van nomenar màxim responsable de presons, li va mantenir el padrinatge.
9: Segurament no hauria acceptat sent director general de presons fer-li de padrí de casament. El 1988 comença a sonar que puc ser director de presons i llavors prenc distància, perquè vaig pensar, home, si he d'arribar a dirigir les presons a Catalunya, no negaré l'amistat d'aquests homes o joves que he tingut, però no és un altre rol. I vaig prendre distància uns 2 anys abans del meu nomenament.
1: García Clavel va ser una peça clau perquè el Nino sortís a TV3 en directe quan la policia l'estava buscant.
9: El Puyal, jo som companys de carrera a la universitat. Jo era delegat de curs i ella estava en el meu consell de curs. I tenim... ara fa temps que no ens veiem, però em va portar tant a La vida un xip com el Vostè jutge. Em va portar en els 2 programes. I en aquest em va dir, no podries... Abans de fer el programa vam visitar la presó més moderna, que era de 4 Camins, vam visitar la Model, la més tronada, i ella es va fer càrrec una mica de tota la història, no? I aleshores, bueno, van fer el programa i em va dir, no tindries algun pres que el poguessis portar? I vaig pensar al Bernardino i li vaig demanar si ho volia fer i em va dir que sí.
1: Feia 48 hores que la policia buscava el Nino sense èxit, però García Clavel sí que havia trobat la manera de localitzar-lo.
9: No me'n recordo com, però sí, ens vam poder posar en contacte amb ell, potser a través... Vivia l'abuela aquesta, segur, i jo crec que una germana.
1: Quan García Clavel va proposar al Nino que assistís al programa, el noi estava en llibertat. El dia del programa, òbviament, García Clavel no tenia ni idea que 48 hores abans havia atracat una joieria i havia colpejat el cap al joier.
9: Home, clar, jo no sabia que tenia, que havia comès un altre delicte i de la importància d'aquest. Perquè si hagués sabut, li hauria dit entrega't. Va passar amb Juan José Moreno Cuenca, alias el Vaquilla. Doncs el Vaquilla, al final, un dia, es va escapar. Li vam donar 2 o 3 permisos i amb un no va tornar. Llavors, esclar, jo tenia... els consellers se'm posaven molt nerviosos.
1: Hi ha una pregunta que segurament us heu fet. Per què el Nino s'ha arriscat a sortir en directe per la tele sabent que la policia el buscava? García Clavel té una teoria.
9: Jo crec que una mica ell va voler, d'alguna manera, crec jo, fer-me un favor a mi. És a dir, jo li demano si em vol acompanyar i ell diu que sí perquè a l'Ignasi jo no l'aniego nada. Una mica... jo crec que va per aquí, això.
10: Crims. Amb Carles Porta.
1: Tornem on érem. Ens havíem quedat el dissabte, dia 4 d'abril de 1992 al matí, amb García Clavel sortint de la comissaria de Sabadell després d'haver vist el Bernardino detingut i les proves que l'incriminen en un nou delicte. Els mitjans de comunicació ja estan al cas de la rocambolesca detenció a les portes de TV3.
8: Un equip de la tele pública se'n va a Sabadell a buscar el testimoni del joier atracat. Aquesta és la crònica que em fan al Telenotícies.
11: Rafael Chumilla no tenia assegurada la joieria i les pèrdues pel robatori han provocat el seu tancament. Chumilla diu que no tornarà a obrir la botiga, però que en canvi estaria disposat a ensenyar l'ofici de joier als joves delinqüents del barri perquè no torni a passar el que li ha passat a ell.
12: Lo digo, si aparece lo que han robado, yo tengo máquina para trabajar. Yo lo enseño una semana de razonable, solamente para que podamos comer lo que estamos.
11: Ara a la joieria només hi queden algunes peces de poc valor, com despertadors, plaques commemoratives o les mostres que hi havia a l'aparador.
1: Aquell mateix dia, al vespre, poques hores després que el joier hagi implorat al lladre que li torni les joies, que recordem que estan valorades en 20 milions de pessetes, un dineral, a la comissaria de Sabadell tornen a tenir visita.
13: Vino la mujer de Nino, Bonse, y trajo una bolsa de plástico grande conteniendo gran número de joyas. Las había guardado Nino allí en el terreno de Rubí, donde viven sus suegros, en una especie de cobertizo. Y bueno, cuando abrimos nosotros todas las mantas de joya y tal, solo había plata, pendientes de plata, zarcillos de plata, cadenas y demás. El oro, por supuesto, no había aparecido, que es lo más caro, y a la hora de los peristas, la gente que compra todo el género robado, como se habla en argot policial, es lo más goloso, porque eso se puede fundir sin problema y da dinero. La plata no da tanto, por supuesto. Era todo de plata. Hicimos la contabilidad de todos, podría ser un 20 o un 30% de todo el montante que se había denunciado.
1: Dels 20 milions de pessetes en joies robades, la dona del Nino entrega plata valorada entre 4 i 6 milions. La policia pregunta al detingut on són les joies d'or, la part més valuosa del botí.
13: Nos comentó que todo el oro se lo había pasado a un conocido que ignoraba, no se acordaba del nombre, que solo sabe, y contactó con él por ese motivo, se dedicaba a la venta del oro. Y que en esos momentos no estaba aquí en España, que había salido por ahí, parece ser que era iraní o algo así parecido. Y por supuesto el oro pues ya no volvió a aparecer.
1: El Nino passa 48 hores detingut al calabós de la comissaria de Sabadell i el dilluns 6 d'abril compareix davant el jutge que porta el cas de l'atracament de la joieria. L'acompanya una altra persona que també va intervenir a la vida en un xip. No és García Clavel, és l'advocat Marc Palmés. Es va assabentar de la detenció quan sortia dels estudis de la tele i s'ha fet càrrec de la seva defensa. Això és el que explica quan surt del jutjat.
14: Si és possible que si li trobem una granja o un centre de rehabilitació pogués passar el temps, etcètera, etcètera. Vull dir, però clar, això són coses que necessiten un cert marge de temps. De moment avui ha sigut... el jutge m'ha dit que absolutament que no.
1: El jutge ordena presó preventiva incondicional i sense fiança per al detingut. El Nino surt del jutjat emmanillat perquè el traslladin a la Model. Les càmeres de TV3 l'estan esperant al carrer.
15: ¿Cómo estás?
16: Bien.
15: ¿Cómo estás de ánimo?
16: Bien. De ánimo bien, pero lo que pasa que si esto fuera pasado antes, si esto fuera salido antes por televisión, todo fuera sido avisado.
1: La dona, la Montse, s'acomiada plorant del seu marit i també atén els periodistes congregats davant del jutjat.
17: ¿Cómo va a ir a la tele y sabiendo lo que ha hecho? La ha hecho porque es lo que dice, no teníamos ni a dónde ir. Si voy para adentro, de todas maneras, ahí va, él habrá pensado, digo yo, si voy para adentro, voy para adentro, pero yo mi dicho ya está dicho. Porque él se mete para adentro, pero yo me quedo afuera con mi hijo. Y es así.
18: Pues trabajar y sacar a mi hijo adelante. Y intentar buscarme por donde sea que me ayude, pues buscar una vivienda para cuando él salga, que no nos encontremos en la misma situación. Porque todo esto le ha traído ha sido eso. Salió, no teníamos... Bueno, teníamos a dónde ir porque era mi casa, ¿no? Pero, como ya le he dicho antes, que no podíamos estar allí por él. Y es mi marido, y a donde vaya mi marido tengo que ir yo.
1: TV3 fa aquesta crònica del cas.
19: Fons de la Conselleria de Justícia han confirmat que Bernardino estava amenaçat per problemes de drogues i que per això ja va ser protegit en la seva última estada a la presó. L'advocat Marc Palmés, que va acceptar la seva defensa, creu que es va presentar al programa en un moment de desesperació.
14: Penso que això ja és un indici important, que és un home que està en un nivell de desesperació, de contradicció en si mateix, entre tenir que robar per mantenir la família i la droga i pel distens voler-ho deixar. Que vull dir que per això va fer el que va fer, vaja. Jo és que a mi em sembla, vull dir, inclús insòlid que un senyor així es faci un atracament sense portar guants. No?
19: Bernardino pot tenir històries pendents a dins de la presó i per això ha dit a l'advocat que tem per la seva vida i que fins i tot està disposat a treure-se-la. La seva dona ha reconegut que estava lluitant per desenganxar-se de la droga i que es va presentar a la tele per ella i pel seu fill.
17: Por eso que lo que ahora, pase lo que pase, lo tendrían que meter a una granja. Porque si lo meten adentro, otra vez va a caer. Y cara otra vez en la droga y todo.
19: La policia creu que Bernardino és un delinqüent perillós, que va donar una imatge falsa al públic i que va anar a la tele per fer-se famós.
1: El cas del Nino va agafant volada mediàtica. Un equip de TV3 se'n va a Rubí per veure la casa dels seus sogres.
20: En aquesta casa han viscut Bernardino i Montse des que ell va sortir de la presó. És la casa d'un familiar. Hi viuen 7 persones. Té 2 habitacions i està 2 metres per sota del nivell del carrer. Bernardino i Montse havien de dormir en un llit instal·lat en un rebador al costat del quarto de bany.
21: La casa no tiene condiciones suficientes como para 7 personas como somos. Aparte de eso, somos 3 niños. El pequeño tiene bronquitis, la mayor me tiene bronquitis, la pequeña de momento nada, aparte tiene tema de alergia y el niño padece de riñón. Y los estamos aquí, que esta casa tiene humedad y tiene de todo.
20: En aquestes penoses condicions, Bernardino va preparar l'atracament a la joieria Rafael de Sabadell. Això no treu que la televisió se solidaritzés amb una dona, víctima d'uns delinqüents que van matar el seu marit.
8: La dona que heu sentit lamentant-se de les condicions en què viuen és la sogra del Bernardino.
1: Ell, mentrestant, és a la presó. Primer a la Model, però al cap d'uns mesos, a principis de l'estiu del 92, l'estiu dels Jocs Olímpics, el traslladen a la presó de Figueres. I quan fa poc que està tancat a Figueres, el Nino fa una cosa que no ha fet mai i que ningú preveu. S'escape. El seu nom torna a sortir a la tele. Escolteu com ho expliquen al Telenotícies Vespre del divendres 31 de juliol de 1992.
22: A hores d'ara, la policia encara no té cap pista sobre on pot ser el delinqüent Bernardino Ballester. Ballester, àlies el Nino, que va ser detingut després de participar en un programa de la vida en un xip dedicat a les presons. S'ha fugat a les 11 d'aquest matí quan sortia de l'Hospital de Figueres. El Nino, que estava tancat a la presó de Figueres per un presumpte robatori amb violència, ha estat traslladat aquest matí a l'Hospital de Figueres, després d'autolesionar-se en un braç. Al centre mèdic li han embenat la ferida i han decidit que tornés al centre penitenciari. En sortir de l'hospital, un dels 2 policies que el custodiaven ha anat a buscar el furgó, aparcat a uns 30 metres de la porta. El delinqüent, que no anava manillat per l'embenatge, ha aprofitat l'absència d'un dels 2 agents per arrencar a córrer.
23: Sembla ser que quan aquest pres doncs, ha sortit i la policia anava ja fora de l'hospital, anava doncs, a carregar-lo en el cotxe policial, que se'ls ha escapat.
22: La policia creu que el delinqüent no ha pogut fugir avui de Figueres amb cotxe perquè no s'ha denunciat cap robatori de vehicle. Les forces de seguretat tenen controlada l'estació de tren i la rodalia de Figueres. La comissaria de Sabadell també ha estat alertada ràpidament perquè la família de Bernardino viu en aquesta zona. Tot i així, la dona del Nino, que no ha volgut que es gravés el que deia, ha declarat a TV3 no saber res del seu marit. De fet, ha tingut notícia de la fuga a les 3 de la tarda per una veïna. Montse havia visitat Bernardino divendres passat a Figueres i va fer notar a la psicòloga del centre que el seu marit estava molt nerviós. Potser perquè sabia que la seva dona tornava a estar embarassada o perquè la setmana que ve l'advocat havia de presentar la petició de llibertat sota fiança.
1: La fuga dura 2 dies.
8: El diumenge 2 d'agost, la Guàrdia Civil el troba a Ciutat Badia, al Vallès, prop de Sabadell, i el deté. El tornen a tancar a la presó de Figueres.
1: Allà espera el judici per l'atracament a la joieria, que es fa gairebé un any després dels fets, al març de 1993. El Nino ara té 25 anys i ha tornat a ser pare. El seu segon fill té 3 setmanes quan comença la vista. Bernardino Ballester explica davant del tribunal per què va atracar la joieria Rafael.
24: Ante todo para comer. Para comer y para sobrevivir, vaya, porque no tenía nada absolutamente.
0: Y luego porque estaba enganchado en la droga.
1: També justifica la seva aparició televisiva.
0: Tenía que ir y necesitaba que alguien me escuchara, que alguien, no sé, como luego ocurrió, que la gente pues intentó ayudarme, pero bueno, por desgracia esto ya había ocurrido.
1: La fiscal li demana 12 anys de presó per robatori amb violència i intimidació. La defensa, exercida per l'advocat Marc Palmés, la pena més baixa, 3 mesos d'arrest.
8: Alega que la pistola era de fogueig i s'empara en el diagnòstic psiquiàtric del Bernardino. Els metges que l'han atès a la presó declaren el judici.
2: Sí, un trastorno antisocial de la personalitat, lo que clàssicament se denominava psicopatia. Y en su grado bastante grave, ciertamente. No es una psicopatía que viene ya desde la infancia como un trastorno de conducta infrasocializado, es decir, que hay antecedentes anteriores a los 16 años, etc.
1: L'Audiència de Barcelona dicta sentència al cap d'un mes, l'abril de 1993. TV3 continua fent seguiment del cas.
3: Bernardino Ballester és un psicòpata, tot i que sap el que es fa. Això és el que afirma el tribunal que l'ha condemnat a 7 anys de presó per haver atracat una joieria de Sabadell. I això també és el que explica que Bernardino s'arrisqués a presentar-se al programa de TV3, La vida en un xip, només 2 dies després de l'atracament, quan la policia ja li seguia els passos. La sentència diu que Bernardino és reflexiu i actua per impulsos. Per aquest motiu i per la seva dependència de la droga, va entrar a la joieria a cara descoberta i sense prendre cap precaució per no ser reconegut. El propietari de l'establiment va resultar ferit d'un cop donat amb la culata de la pistola, però l'arma era de fogueig i per això el tribunal ha reduït a gairebé la meitat la pena de 12 anys que demanava la fiscal. Bernardino té un llarg historial delictiu, que inclou un homicidi. Ha passat 9 dels seus 25 anys a la presó, i això ha contribuït a fer-lo un inadaptat social, com reconeixen els magistrats que el van jutjar. Ara encara té pendent un altre judici per haver-se fugat, l'estiu passat, de la presó de Figueres.
1: El Nino continuarà tancat. Al cap de 2 anys del judici, el 1996, té dret als primers permisos. Un dia surt de la presó amb un permís i ja no hi torna. D'això se'n diu trencament de condemna. Quebrantamiento, sentireu que diu l'inspector Alfredo Rubio. Aquest policia se'l tornarà a creuar encara 2 vegades més.
4: Lo detuvimos por un quebrantamiento en el año 96. Nos avisan de que lo habían visto por un bar por Torre Romeo y tal, nos metemos y efectivamente estaba quebrantado. Estaba en vigor el quebrantamiento de condena y fuimos para allá al barrio, estaba a tomar una cerveza y ya al vernos, bueno, pues... ¿Qué pasa, no? Ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, estoy quebrantado, pues venga, vámonos para la comisaría y bueno, se vino sin problemas, ¿eh? Sí que reticente, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hago en día otra vez? Y tal. Se cabrean porque saben que van a ir otra vez a prisión, de nuevo.
1: A aquestes altures, l'inspector Rubio ja el coneix molt bé.
4: En todos los hechos cometidos, como se le van demostrando una vez que se le detiene, la agresividad que cuentan las víctimas, las propias víctimas, lo cuentan. Y él lo ve, claro, lo he llegado a ver en algún momento con el mono y se le ve, súper agresivo. La voz que tiene tan, digamos, cazallera, ronca y tal, pues... Cuando están en estado alterado, con mono y tal, se les ve a uno más agresivos que a otro. Y este es una persona agresiva en ese sentido. No con nosotros, en comisaría, cuando estamos trabajando con ellos. Sí que en el exterior, cuando están cometiendo algún tipo de hecho.
1: Passen els anys i l'historial delictiu del Nino es va fent gros. S'hi afegeixen més trencaments de condemna i més robatoris i intents de robatori amb intimidació.
4: En el año 98 vuelve a cometer otro robo, otro atraco. Aquí en Barcelona, lo detienen aquí en Barcelona. En el 99, otro atraco.
1: L'inspector Rubio deixa el grup d'atracaments i canvia de destí professional. Però així tot, i torna a ensopegar.
4: El Nino me lo encuentro un día allí en comisaría, no estaba yo... Estaba en otro grupo ya en aquella época, y digo, Nino, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y tal. Y dice, pues mira, acabo de... Yo sabía que estaba por otro robo con intimidación y que no se había llevado casi nada en el atraco, pero era un atraco. Te lleves mucho dinero, poco dinero, sea un euro, sean 1000, el atraco es el hecho, que te pongan la navaja adelante. Y creo recordar, no sé, la cantidad de años de prisión que acababa de cumplir, no sé, 8 o 12 años, y después de 12 años, 8 años de cárcel, vuelves a... Pues mira, estoy desesperado de la vida, y bueno, es que es un... Vuelven siempre a lo mismo.
1: L'any 1999, quan l'inspector Rubio i el Nino tenen aquesta conversa a comissaria, el padrí de boda del detingut, Ignasi García Clavel, ja no és responsable de presons de la Generalitat.
8: El qui ara és síndic de Greuges, Rafael Ribó, l'ha nomenat coordinador de seguretat pública. García Clavel s'encarrega de les queixes relacionades amb els serveis penitenciaris i els cossos policials.
1: I García Clavel i Bernardino Ballester es tornen a trobar.
5: Quan en el meu pas pel síndic de Greuges, que vaig visitar presons des d'una altra banda, diríem, amb una altra responsabilitat, el vaig trobar un parell de vegades i sempre, Ignasi, podem hablar? Sí, home, sí. I bé, però sempre hem vist, tant les persones que m'acompanyaven llavors, com jo mateix, com els serveis de psicologia, com psiquiatria, que era un home que no copsava probablement tota la realitat tal com s'estava produint. Per tant, era molt difícil. En aquest cas, la seva rehabilitació és molt complicada. El Bernardino, no m'agrada l'expressió que a vegades jo faig servir, que hi ha alguns reclusos que són carn de presó. No m'agrada dir-ho així, però una mica per entendre sí que ho faig servir, això. I, esclar, el Bernardino jo crec que té un problema de que fora no sap viure. Ni té suport suficient. Li pon més la vena de fer coses al marge i, per tant, delinqüencials, que la vena de dir, escolta, canvio de conducta. El canvi d'un pres no es produeix si no es donen dues raons. Una, la voluntat pròpia, i dos, el recolzament exterior. Perquè si un, quan surt, va patar allà mateix i, a més, és una família desestructurada...
1: Durant uns anys, García Clavel manté el contacte amb el Bernardino.
5: Jo vaig seguir-lo també a través d'un matrimoni de voluntaris, parlo dels anys 2000, que el visitaven a Quatre Camins, perquè estava a Quatre Camins llavors, i sempre a través d'ells m'enviava missatges i això. Llavors jo, com bonament podia, potser en aquest període de temps d'anys, l'he vist tres vegades o tampoc l'he vist gaire. Ara, sempre que jo he anat i me l'he trobat, si jo anava amb una galeria i pel que fos hi era ell, doncs, Ignasi, Ignasi, llavors no era d'aquests demandaires que tot el dia, no va abusar mai. Jo, a vegades, de moto propi, jo mateix li havia posat alguna cosa a peculio, que és com s'anomena el diner dintre presons. És el compte corrent que té el pres. El bitllet no podia circular per dintre, llavors la família o ells mateixos amb treball productiu a dintre s'ingressaven diners, llavors els hi donaven uns vals per poder comprar els economats. Això sí, alguna vegada, però no molt, eh? No molt. I peticions d'ell, no. El convite, això sí, el padrí no paga el convite de la boda. Això és l'única cosa més grossa que li ha pogut donar. I quan estava al síndic me'l vaig trobar un dia, sembla que era a Manresa, a la presó de Lledoners, i ell no va demanar res. I al sortir li vaig dir al director, li poso 20 euros, i vaig posar 20 euros. Jo crec que no l'he vist físicament des del 2005, 2006, 2007.
4: De 2006 a 2015, pues son 2, 4, 6, 8 detenciones más. La última detención, 2015, bueno, ya estando Mossos ya en activo, ya cogiendo Sabadell.
1: Aquesta última detenció del 2015 és per haver atracat un estanc, una farmàcia i un locutori de Sabadell. Els Mossos detenen per última vegada el Nino al mateix barri de Torreromeu de Sabadell, on va començar aquesta història fa 30 anys. Avui el Nino té 57 anys. Està ingressat a la presó de Puig de les Basses a Figueres, complint condemna per robatori amb violència. Està previst que obtingui la llibertat definitiva l'any 2030. Bernardino Ballester va entrar per primer cop a la presó amb 16 anys. Si en surt, el 2030 en tindrà 63. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
10: Crims. Guió, Judit Perpinyà. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. La Unió Europea dona per tancada la crisi desencadenada arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. La reunió dels ministres de l'Interior dels 27 ha tancat alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, això sí, s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants del govern espanyol.
2: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: El comissari no s'ha volgut mullar sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Més notícies, Cristian Roldán.
3: L'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document menciona el moviment a l'apartat de terrorismes etnonacionalistes i separatistes, però diu que no s'aprecia cap indici de capacitat per a una violència sostinguda i que es manté fragmentat i operativament fràgil. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que li transmeten als estats membres.
1: El govern de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. La juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán han exigit al govern que retiri la iniciativa.
4: Vulnera aquests drets en polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
5: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
1: El govern del PSC va pactar el text amb els comuns, que són els impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal.
3: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de la Comunitat de Madrid, que fins ara ha cremat prop de 27.000 hectàrees i és el més gran registrat fins ara a la regió en les últimes dècades. L'evolució favorable de l'incendi, que ja està en fase d'extinció, ha permès que puguin tornar a casa els veïns de les 7 urbanitzacions que encara estaven desallotjades. Mentrestant, l'incendi d'Àvila, que ja està estabilitzat, no es podrà extingir fins d'aquí un mes. És la previsió que fan els bombers tenint en compte les reactivacions constants que fa el foc. Aquest incendi ha calcinat més de 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més gran de la història d'Espanya.
1: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per ser cec i obligar-lo a parlar en castellà. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera.
3: Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa. Li van exigir en diverses ocasions que parlés en castellà i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral.
1: Esports, Oriol Corral.
6: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 18 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per aquesta lesió. I Caroline Nicolli ja és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera té 26 anys, ve del Manchester City i signa fins al 2030. És el fitxatge més car de la història de l'equip femení del Barça per 1,5 milions d'euros. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president blaugrana ha estat present avui en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. I també avui Iris Tió ha guanyat la cinquena medalla a l'Europeu de Natació de París. Ha guanyat la medalla de plata en equip tècnic amb les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilu Lluís.
0: Fins aquí les notícies.

0: canvis. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1986, Kenwood, Louisiana, als Estats Units d'Amèrica. En Jamie i la Lynn tenen tres fills i una de les seves criatures té la mirada pura i brillant.
1: Molt bé. Com es diu l'afortunat? O l'afortunada?
0: Mira, és afortunada.
1: És afortunada,
0: és
1: millor.
0: Una nena,
1: sí.
0: Tot i que no et diré el nom encara, perquè si et dic el nom ja sabràs qui és.
1: Ah, val, misteri.
0: L'únic que t'avanço és que avui us portem una de les biografies demanades pels nostres oients. Que sempre heu de fer la biografia.
1: Sí.
0: Aquesta s'ha demanat diverses vegades.
1: Val.
0: I, bueno, hem claudicat i aquí la teniu.
1: Val.
0: Us parlarem d'una futura diva a qui fa molt temps que se li reclama un programa per ella sola.
1: Mitjans del 80, una futura diva és Britney Spears.
0: Sí, hòstia, però...
1: Només podia ser...
0: Estava intentant mantenir el misteri.
1: No, ja no hi ha misteri. No hi ha misteri. Només podia ser Rosa Parks o Britney Spears, que és el que demana la gent.
0: És veritat, és veritat. La Britney Spears és la filla d'una dona que està mig grillada i d'un home que, a més de boig, és alcohòlic.
1: Va molt bé que comencis així.
0: Sí.
1: Perquè sempre es comença parlant de la Britney Spears.
0: No.
1: No s'explica això.
0: S'ha d'explicar el context.
1: És el millor que s'ha d'explicar. Perquè si ja saps tot el que vindrà després, més o menys, ja van quadrant més coses.
0: Creixent en un ambient així, qualsevol canalla està condemnada a viure una infància fosca. Però la Britney és diferent. Ella té una infància plena de llum. Concretament, la té plena de llum de focus. Els pares la posen a treballar al món de l'espectacle des de que només té 3 anyets.
1: La fama no es fa sola, nanos.
0: No.
1: Com més aviat t'hi posis, millor.
0: Quan va començar el Carlos Cuevas. Ben petit era allà,
1: ben
0: del pla.
1: Ben petit, 3 anys.
0: Sí, Tan
1: petit.
0: Els pares de la Britney han vist en la seva filla una oportunitat d'or per fer diners de manera fàcil i la tenen dalt de l'escenari des de que és un nap buf. Ara que té 5 anys, no fa una altra cosa que preparar-se per ser una estrella.
1: Clar que sí.
0: Els pares s'han adonat que té un talent per cantar i per ballar i creuen que si potencien les virtuts de la mossa, tard o d'hora triomfarà. Si ho aconsegueix, els diners els cauran a les mans com fruita madura.
1: Escolti, prou de veure els fills com una màquina de fer cèntims. Senyor Messi.
0: Sisplau.
1: Prou,
0: Sisplau. Els pares de la Britney en són partidaris i fa temps que li fan fer classes de cant i ball perquè millori. La porten a totes les audicions i càstings que surten i busquen el salt a l'estrellat de la nostra protagonista. Però topen sempre amb el mateix inconvenient.
1: Què?
0: A totes les audicions on la porten, la descarten per culpa de l'edat. És massa petita per interpretar segons quins papers.
1: Ai, però quins papers? Què li volen fer interpretar, l'auca del senyor Esteve?
0: No és res estrany, Són papers de teatre i de tele convencionals, però
1: sí.
0: Igualment necessiten un perfil més madur que el de la Britney.
1: Ho sento, Britney, no encaixes el perfil que volem pel Com si fos ahir. Volem algú més madur que... La nena de 5 anys. Nena de 5 anys, tens? 5 anys, tens,
0: 5
1: nena?
0: Anys. Sí.
1: Molt petita.
0: Una mica petita per fer de...
1: d'advocada, laboralista, sí.
0: Dels 13 als 11 anys i per ordre dels seus pares, la Britney es fa un fart de fer audicions. I totes acaben amb el mateix so. Massa petita. La nostra amiga està ben deprimida. Creu que està decepcionant els seus pares.
1: Ai.
0: Amb només 8 anyets ja té el sentiment de fracàs.
1: És que aquesta nena hauria de ser a l'escola.
0: Sí.
1: Què fa que no està en el col·legio, senyor?
0: Britney.
1: Jo, com a director de càsting, és el primer que preguntaria què fa aquest nen aquí. O és que demanen nens... O aquest nen ha d'estar a col·le.
0: L'altre dia vaig veure un rètol d'un càsting que buscaven actors. Déu-n'hi-do.
1: Què?
0: Bueno, era...
1: Què? Què demanaven?
0: Amb lletres molt grosses es busquen actors catalans.
2: Ja.
0: I en lletres una miqueta més petitetes.
1: Què posava?
0: D'origen nord-africà.
2: Sí.
1: Ai, coi.
0: Ai, carai.
1: Ai, que...
0: Però... I posaven dues fotos d'exemple, que és el que vaig trobar més... Ah, val. Aquests, concretament, busqueu, no? Sí,
1: però, ostres,
0: vaig trobar curiós.
1: Sí, perquè no, aquest canvi de cosa a la lletra,
0: sí, era curiós. A l'escola hi va, però té el cap més posat en les audicions que en les classes, la Britney. Ella no és una mala estudiant, però tampoc seria la que impressiona amb les notes, És el que es coneix com un alumne de 5 justos, 5
1: ja,
0: rescats.
1: Ja el coneixem, aquest alumne.
0: Els del Sufi.
1: El del Sufi, ja està.
0: Són anys de molts esforços i per fi acaben donant fruits. L'any 1992, la Britney es presenta una vegada més a un càsting càsting on l'han rebutjat més d'un cop, el show de Mickey Mouse, el programa infantil més important dels Estats Units.
3: Ja, amb la música, ja veig com van vestits.
0: Sí, noi. El programa és una bestiesa típica de la dècada dels 90. Molts nens exaltats al públic, molta canalla presentant el programa. Soroll a dojo.
3: Molt de sucre.
0: Molt sucre.
3: Els nens...
0: Ha de cardar una catipent de suat, aquell plató.
3: Bueno, aquella suor d'adolescent, eh?
0: Hòstia, és terrible,
3: que,
0: allò.
3: Que no és la del vestidor de futbol,
0: no,
3: que era una catipent horrible, però és una furtó...
0: És una...
3: Que no agrada, eh?
0: No agrada. Entre totes les criatures que presenten el show, n'hi ha unes quantes que han fet carrera al món de l'espectacle. Justin Timberlake.
3: Sí.
0: Christina Aguilera.
3: Sí.
0: Ryan Gosling. I, evidentment, la nostra Britney.
3: Que tots ells unes infanteses d'ole.
0: Ole!
3: D'ole. Zero abusos laborals.
0: Jo vaig doblar Justin Timberlake.
3: I què tal?
0: Vejam, no és exacte.
3: Ell no hi era, no?
0: La frase no és exacta. Jo vaig fer un pingüí que la versió original la va fer Justin Timberlake i jo vaig fer la catalana.
3: Ah, als Estats Units van d'una altra manera, perquè en ell és clar que el van agafar per guapo.
0: Sí.
3: I a tu per la veu.
0: A mi em van agafar per la veu, sí, perquè en aquell moment no era ni famós, jo. Vull dir, no, l'han agafat perquè és mediàtic, no, no em coneixia ningú. En fi, el programa és un èxit i confirma que les il·lusions dels pares de la Britney eren possibles. Ara sí que veuen veuen viable fer-se rics fins a rics a costa de la seva filla. Ara. M'ha agafat el gen de la Britney, ara.
3: Eren molts nervis, perquè tu comences a veure que el nen se te fa famós. I... És que el club de Mickey Mouse...
0: Sí.
3: Clar, o sigui, els pares veuen que es poden fer rics perquè la nena surt al club de Mickey Mouse.
0: Sí.
3: Però aquí és com si t'agafen per la família dels súpers.
0: Sí que és veritat.
3: Que jo crec que els pares de la nena aquella... La...
0: No sé com es diuen ara els de la família dels súpers.
3: Com es deien? Ah, no me'n recordo. Ningú se'n recorda aquí.
0: No.
3: Però bueno, és igual.
0: És
3: igual. Ja no es diuen de cap manera.
0: No, ja no es diuen Petri, això està clar.
3: Era el següent. Però bueno, és igual. Ja hi som, és igual.
0: Bé, els diners entren al compte corrent de la nostra protagonista. Ole, ole.
3: Vinga, ja està. Joguina trencada. Vinga.
0: Tranquils. La Britney està bé, només té 13 anys. El got que sentiu és del seu pare, que continua instal·lat a la mala vida. Segueix bevent i des que veu factible que la Britney triomfi, li han vingut certs aires de grandesa.
3: Bueno, és que això passa.
0: Sóc el pare de la Britney!
3: Escolti!
0: Un moment, que està sortint només el club de Mickey Mouse, senyor.
3: Sí, freni, no ha guanyat ni un cèntim.
0: Doncs quan se'n va al bar a emborratxar-se amb els amics, proclama als quatre vents que un dia la seva filla serà tan rica que ell no haurà de treballar més.
3: Ai.
0: Diu que la mossa li comprarà un veler i que podrà passar la vida sense fotre brot.
3: Ai, el pare d'en Neymar s'està tornant boig.
0: Ai, cuidado. T'agradarà menys si et dic encara que totes aquestes coses les diu mentre va pagant els seus whiskies i els dels seus amics amb la targeta de la Britney. Fora! En Mickey Mouse està pagant whiskies, eh?
3: Bueno, ojalà, si només hagués pagat whiskies amb Mickey Mouse.
0: La nostra amiga es va fent gran amb un peu posat a la fama. Entra a l'institut convertida en la noia més popular. Els seus cabells rossos, com el sol, i el seu aspecte angelical la converteixen en una trencacors. Però la tenim centrada. Està capficada en estudiar i treballar de valent. I no es distreu del seu
3: camí. Que no, Britney, tu endavant, tu endavant.
0: Amo, Britney!
3: Vamos!
0: S'està fent gran i els canvis corporals comencen a ser evidents. Apareix al Club Disney... Té aquests inconvenients, no? Quan deixes enrere el cos d'infant i et fas un adult, se t'acaba una mica la feina.
3: Sí, com a les Macedònia.
0: Ah, que és el mateix. És el mateix. Quan al concert hi van més els pares que els fills, ja és... Cuidado.
3: O que l'estil musical l'has de canviar, has de tornar a buscar el més dels nens.
0: Correcte. Per tant, la Britney comença a pensar quin pot ser el següent pas a fer. I el més natural en algú que canta i balla és fer el salt al món de la música. I el fa el 1997 i és impossible fer-lo millor.
3: Aquesta te la toco al piano.
0: Home! És que no la puc creure.
3: Què? La primera vegada que vas veure aquest videoclip?
0: Sí. Bueno... vaig tornar-lo a mirar.
4: Aviam si entes la trama.
3: Estava ben fet, eh?
0: Sí, clar que estava ben fet. Jo ja m'agradava l'audiovisual, llavors. Sí. El debut musical de la nostra protagonista és un dels més destacats de la dècada. Es converteix, contra tot pronòstic, en un número 1 arreu del planeta. Sí. Es fa milionària d'un dia per l'altre. I per acabar-ho d'adobar, el segon disc que treu és més exitós encara que el primer.
4: T'agrada com canta la Britney,
0: sí,
4: Caio?
0: Sí, que no ho sé. Sí.
4: Sí.
0: Sí.
4: Les cançons són bones, totes.
0: Sí.
4: Totes són bones, eh?
0: Sí, sí, sí. Bé, les posen a la ràdio. Sí. Què?
4: Aquest el barem és aquest. Aquest és el barem,
0: eh? Si la posen a la ràdio...
4: Ha de ser bona.
0: Ha de ser bona.
4: Ha de ser bona, sí, sí, sí.
0: La Britney té 20 anys i és la noia de moda. Aconsegueix el que semblava impossible, superar l'impacte de les Spice Girls. Oh! És que, clar, veníem d'aquí, eh?
3: Ah, clar, clar, clar. Veníem... Quina època van viure, eh?
0: Sí, tu. No hi ha ningú que no hagi vist o sentit la nostra amiga. Les ràdios i les televisions en van plenes. Tota ella està meticulosament pensada. Els productors li han potenciat la imatge d'adolescent perfecta, però rebel.
3: Ui, sí,
0: sobretot
3: rebel.
0: Pel que fa a la sexualitat. Volen que sigui sexy, però que ho sigui mantenint l'aparença virginal.
3: Més, és que hasta jo m'he sentit incòmode amb aquesta frase.
4: És que, cunyado, la reunió de productors,
0: sí.
4: Que devien ser 25 senyors fumant puros.
5: Jo saps què faria, John?
4: Josep, sí.
5: Aquesta nana ha de semblar guapa,
4: sí.
5: Però que sembli verge,
4: sí,
5: saps?
4: Sí, ara.
5: A veure si vendrem discos.
0: Sí, més o menys.
4: Sí, sí. Van així, i apagant el puro en una mà de goril·la.
0: Sí, sí, sí, sí. Volen que la Britney sigui una espècie d'anti-Madonna, i ella, de moment, sembla que se sent còmoda en el paper que li demanen.
3: Totes bones, totes bones.
0: Totes, totes. La nostra amiga comença una relació amb qui era un dels seus companys de repartiment, Justin Timberlake.
4: Tu?
0: Jo? Sóc jo. És que... Sóc el nòvio de la Britney Spears. Ho he vist. Només hi ha un pingüí entremig.
4: Senyor policia, t'hi explico. És jo... la versió de mi defendido. Jo...
5: Sí, vale, la vaig abraçar.
4: Sí.
5: Però
4: de...
5: sí. Érem però quasi ben òbvios.
4: Quasi ben òbvios. Què vol dir, quasi ben
5: no,
4: òbvios?
5: No, perquè jo vaig doblar un pingüí a la presó. Sí.
0: En fi, el nostre Justin, un altre noi de moda que també triomfa en el món de la música. Tots dos són la parella de moda. Assisteixen a totes les festes i ho fan sent joves, guapos i milionaris.
3: Ah, bé,
0: ho tenen tot. Com a mínim, això sembla de portes en fora. A casa...
4: Què?
0: No tot és de color de rosa.
3: Tira el làtigo fuet.
0: Aviam, afortunadament no l'hem de posar, però és innegable que tenen una relació tòxica. En Justin és un faldiller i un gelós que controla tot el que fa ella. Les discussions són el pa de cada dia. Es veu que la parella perfecta no és tan perfecta com aparenta.
4: Vaja, vaja.
0: La relació se'n va per l'aigüera 3 anys després d'haver començat. S'acaba per voluntat d'en Justin, que deixa la nostra amiga a través d'un SMS.
4: Fuera.
0: A veure.
4: Què?
0: No vull defensar en Justin, però s'ha de dir que l'SMS, com a mínim, era de pago. Car, la gent es deixa per WhatsApp. La gent es deixa per WhatsApp, eh? Que és gratis, eh?
3: A l'SMS sí que tu pensaves, eh?
0: Sí.
3: Hi havia 25 pessetes cada missatge.
0: Eren cars, eh? Els SMS.
3: Ja, és una conversa per SMS. Escolta, nena, truca'm. Bueno, sí. No, truca no, veiem-se.
0: Sí. La Britney queda feta caldo, està destrossada, no té ganes de res. Passa mesos sencer sense poder parar de plorar. Està desolada. I el pitjor de tot és que ha quedat amb la... com la dolenta de la ruptura.
3: Això mateix.
0: En Justin insinua que la Britney li ha estat infidel amb un dels seus ballarins.
4: Què?
3: Home, no.
4: Amb un ballarí.
0: Ella ho nega. Diu a les entrevistes que l'únic home amb qui ha tingut relacions sexuals és en Justin. Ah. Però ningú se la creu. I com que ningú la creu, i tothom la titlla de fresca... 2003, gala de l'MTV, emesa en directe arreu del món. A l'escenari hi ha la Madonna, protagonista del capítol 102 de la quarta temporada del Búnquer. I també hi ha la nostra amiga, la Britney. A mitja actuació, totes dues es foten un morreig que escandalitza la societat americana més moralista.
4: Mira la José, mira la José! Vaya fresca!
0: Se ha morreado.
4: Se ha morreado, José.
0: És una declaració d'intencions. La Britney sembla dir que si l'han de titllar igualment de fresca, el mínim és passar-s'ho bé i donar motius per sentir-ho.
3: Clar que sí.
0: Ara que està soltera, ho aprofita per divertir-se. Surt amb les seves amigues, beu fort i s'enllita amb qui li ve de gust. Li importa un rava el que diguin d'ella.
4: Clar que sí, Britney, díselo, José!
0: La nostra amiga es rodeja amb la flor i nata de la nit americana. Una de les seves millors amigues també ha tingut un pas per aquest programa.
3: Qui és? Qui
0: la
3: és?
0: Paris Hilton.
3: És que... Bueno.
0: Déu els cria i ells s'ajunten.
3: Tu, tu ets taxista i se te pugen al cotxe la Britney Spears i la Paris Hilton...
0: Jo baixo del cotxe.
3: Sí. Això, no aguantaré el ritme aquest. No es puc portar ara de festa en festa.
0: Una i altra són la Diana dels paparazzis i sembla que gaudeixen sortint ben torrades a totes les fotos. La Britney està sortint de mare, però de moment ningú sembla massa preocupat per la situació. Com que continua facturant, tothom està tranquil. Ni tan sols ningú es preocupa quan a finals d'any es casa amb un company de classe i se'n divorcia al cap de 55 hores.
3: Escolti, que m'he gastat 40 euros en la torradora, eh?
0: Sort que jo encara...
3: Se tornen el regal o no?
0: Sort que no havia comprat regal encara.
3: Se torna el regal o no?
0: Oh, què has de fer? Un parell d'anys després, la Britney es torna a casar. Ara amb un ballarí anomenat Kevin. Home. Un jovenàs molt atractiu que li acabarà fent dos fills.
3: Amb Kevin, eh?
0: El Kevin.
3: Vés-te casant amb un tio que es diu Kevin.
0: En Kevin la portarà pel camí de l'amargura. Si la relació amb en Justin era tòxica, la que té amb en Kevin ho és el doble. Mentre ell se'n va al bar amb els amics, la Britney s'ha de quedar a casa. Ell controla tot el que fa. És un gelós i, a sobre, un mal educat que l'humilia en públic. La tracta fatal.
3: Que en Kevin era un malparit es veia des del primer moment. Des de que has dit Kevin...
0: Al final vindràs a les meves. Hauria de ser la meva nòvia. Hauria estat més bé amb mi?
3: En cap moment he dit que no. És més, em semblaria de lo més correcte que tu i la Britney Spears fóssiu parella.
0: Imagina'ns passejant per Muntanyola.
3: No hi ha paparazzi a Muntanyola.
0: No, estaríem ben tranquils.
3: Ben tranquils.
0: Ja la relació està condemnada al fracàs i es consuma el 2006, quan la Britney tot just fa mig any que ha parit el segon fill. Tallen de mala manera i la nostra amiga queda molt tocada. Sobretot quan ell li intenta prendre la custòdia dels fills, al·legant que és una alcohòlica i una drogadicta.
6: It's Britney, bitch.
3: Què s'inventa en Kevin? Què t'inventes, Kevin?
0: A veure, aviam, en Kevin...
3: Què?
0: En Kevin ens cau molt malament.
3: Molt malament.
0: Però no s'inventa res. Els anys de vida boja de la Britney han deixat clar que li agrada beure fort. Hi ha moltes veus que asseguren que haver-la... Bueno, que l'han vist drogar-se fins a perdre el món de vista.
3: La gent que té enveja, l'enveja.
0: Ah, això sí. Ella mateixa explica en entrevistes que pren amfetamines i antidepressius a dojo. I així combina la feina i la festa sense problemes.
3: Jo les entrevistes te les has de preparar una mica. Has de saber,
0: a veure,
3: has d'assessorar. Aviam.
0: Què contestaràs quan te digui lo de les drogues? Tu què diràs?
6: Britney, bitch.
0: Després de molts estirabots legals, la nostra amiga perd el cas. I en Kevin aconsegueix la custòdia dels dos fills. A ella li tocarà pagar una manutenció.
6: Molt bé.
3: Doncs no em sembla gens bé.
0: No.
3: No em sembla gens bé.
0: No, perquè els nens estaran més bé.
3: Amb una mare drogadicta... que amb un pare... Que, bueno, no sabem el
0: que és que el pare Kevin, tampoc sabem.
3: No,
0: el pare
3: era ballarí, eh?
0: Es diu Kevin,
3: Ballarí que es diu Kevin.
0: Aquell dalt a baix és el moment clau en la vida de la nostra protagonista. Des de llavors comença a abusar dels vicis i deixa de girar rodó. És pitjor que mai. Res li surt bé. El 2007 fa una actuació a l'MTV per intentar reflotar la seva carrera, que ja està tocadota, i l'únic que en treu és que la gent es rigui d'ella perquè balla malament i perquè se li veu panxa. Ningú s'apiada d'ella, ni té en compte que mig any enrere ha estat mare.
3: Per favor.
0: Com més intenta aixecar-se, pitjor li surt el que fa. La Britney ha perdut el cap, i a tot això s'hi suma el seu pare, que ara opina públicament sobre ella.
3: El borratxo, sí, el borratxo, el que faltava.
0: Està allà. Diu que la seva filla està com un llum, perquè ell està centradíssim, ell.
3: Les declaracions des del bar.
0: Sí. Reclama ser el tutor...
3: El tutor,
0: De la seva filla. La premsa li està donant ales, l'estan fent famosa a base d'entrevistes i a sobre estan portant la Britney al límit. La segueixen a tot arreu i la tabalen sense parar, cada dia, a cada hora. Hi ha un paparazzi a la porta de casa seva esperant qualsevol badada per treure-la en portada. I de mica en mica comença a perdre els nervis, qualsevol excusa per riure's d'ella en portada. Si surt a llançar la brossa en pijama, si surt, doncs ja surt als mitjans. Si es taca amb un gelat, també. Si es rasca el cul, doncs foto i cap a...
3: Deixeu que la la gent es rasqui el cul en pijama.
0: Els famosos s'han de poder rascar el cul.
3: Tenen i... més dret que ningú a gratar-se el cul, els famosos.
0: La nostra amiga voreja els 30 anys. És que és molt jove encara, li han passat moltes coses,
3: moltes coses.

0: perquè la cosa encara escala més. A un altre fotògraf l'atropella amb el cotxe.
1: Ei, ei, ei!
2: No quería la foto, no quería la foto, no! A la foto al càrter!
1: Com a la foto?
3: I el tio fent foto des de terra,
4: sí, sí.
3: Amb els cames trencats. S'està passant.
0: Un dia perd els estreps amb el seu exmarit i l'enxampen cridant-li bestieses enmig del carrer. Després d'aquell episodi, la Brini reconeix que està passant un mal moment i accepta ser ingressada en un centre psiquiàtric. En surt al cap de poc i ja no remunta. Se la veu pitjor que mai i les xarxes socials no hi ajuden. Recordeu el xou dels ganivets?
3: Home, com oblidar-lo?
0: Pels qui no sabeu de què us parlem, vaig a fer-vos 5 cèntims. La Brini fa un directe d'Instagram des de casa on fa malabarismes amb uns ganivets de cuina.
3: Ah, molt bé, això està per demostrar que tot va bé.
0: Sí.
3: És el millor que...
0: Havia pensat de fer un vídeo.
3: Sí.
0: Amb uns ganivets. La pobra mossa va ben col·locada i mig despullada i té uns pobres quissos mirant-la de massa a prop, que, bueno, són vius de miracle.
3: Bueno, jo si pago internet cada mes és per això.
0: Sí, sí, no.
3: És per obrir Instagram i veure això.
0: L'espectacle és tan dantesc que els seus seguidors alerten la policia, que es presenta a casa de la Britney per evitar que prengui mal. El pare torna a demanar que li donin la custòdia de la Britney i aquest cop li accepten. Declaren que la mossa no es val per si sola. Des del 2008, la nostra amiga queda sota la tutela del seu pare, que és qui li gestiona els comptes corrents, l'agenda i cada moviment que fa.
3: El pare i en Kevin ho han carregat tot en l'aire, eh?
0: Doncs mira, sota la tutela del pare de la Britney viu uns anys tristos i grisos, malgrat que pot continuar treballant. Reclama la llibertat unes quantes vegades, però el jutge és molt estricte amb ella i li denega cada cop. No és fins al 2021 que recupera la llibertat i torna a ser responsable de la seva pròpia vida.
3: Hey, Britney.
0: La Neus ja ens parlarà del tema. Recuperat el control sobre les seves finances, la Britney assegura que durant els anys de tutela li han robat diners. Concretament, troba a faltar uns...
3: Què?
0: 20 milions de dòlars.
3: Carai, ojo, carai.
0: Home.
3: I aquest pico?
0: Bueno, el pare, tu, la tutela té molts gastos.
3: És clar. No, home, si se t'emporten 20 euros al compte corrent, no
0: segons,
3: sé si un altre.
0: Segons ella, els diners que falten se'ls han butxacat, els seus mànagers i el seu propi pare.
3: No, el pare segur que no. El pare no ho crec.
0: Malgrat els diners que li han robat, n'ha guanyat prou al llarg de la seva vida per poder viure de renda i sense fotre brot mai més. És el que es dedica ara mateix. A dia d'avui, la Britney té 43 anys i fa anys que s'ha casat amb un tal Sam Asghari, amb qui viu allunyada dels focus mediàtics. Si la voleu saludar, la trobareu en una de les mansions més luxoses de Califòrnia.
3: Doncs mira, un dia que anem a Califòrnia, passarem. Fer-li una visita.
0: La Britney, la voleu veure?
1: Sí!
0: Aquí la teniu. Guaita-la.
1: Britney! Home! La faraona! La faraona de Califòrnia. Anem a veure si entra Britney Spears. Digna d'entrar al búnker, sí o no?
5: Sí!
1: Gran!
0: Sí, només vots a favor.
1: Bé,
0: una història.
3: Britney, i ens pot donar encara moltes alegries.
0: I tant que sí.
3: És jove, és ben jove.
0: I pot haver una segona part d'aquesta biografia.
1: Sí, sí,
0: Britney Spears, fort aplaudiment per ella, que entra al búnker!
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon
1: Hola,
0: dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Britney Spears,
1: home,
0: com ens agrada.
1: És que a mi m'agrada molt la Britney, eh?
0: Sí.
1: L'he escoltada molt.
0: Sí.
1: N'he mirat tant els videoclips com tu.
0: Bueno, jo m'agrada més veure-ho que imaginar-m'ho.
1: Sí, eh? Que imaginar-ho. Bé, com dèieu... per cert, un moment, abans de començar.
0: Sí.
1: He buscat la fotografia d'aquesta que deia que estava grassa
0: sí,
1: del 2007.
0: Veure.
1: No, la tenim, la tenim.
0: Ah, sí?
1: Mira.
0: Veure. Aquí està grassa?
1: Aquí està. Es veu que està tan grassa.
0: Doncs jo estic com un autèntic becerro, eh?
1: És fortíssim,
0: això,
1: eh? Això va despertar polèmica per
0: home,
1: dir que és grassa.
0: Déu, això és molt... És que estem perdut al nord.
1: Home, i després de parir, vull dir que després de parir no
0: sí,
1: es pot
0: sí,
1: que estàs
0: no,
1: així.
0: No. Jo ja et dic, no he parit mai i estic molt pitjor.
1: Bé, ara sí, com dèieu, hi va haver un moviment mediàtic que reclamava la llibertat de la Britney
0: sí.
1: I molta gent va sortir al carrer amb pancartes...
2: Jo vaig sortir al carrer.
1: Tu vas sortir al carrer?
2: Tinc una samarreta de la Britney Spears, me la vaig posar
1: aquell dia. És veritat, és veritat.
0: Carai, Jair, m'agrada conèixer aquesta faceta.
1: Ui,
0: tan...
1: sí.

0: Sí, li encanta la Britney.
1: Encanta la Britney.
0: Clar, jo vaig somiar amb ella.
2: Amb la Britney?
0: Amb la Britney, que paria en un supermercat.
2: Ah, mira.
1: És una barreja de videoclip de Lil Dami i de Britney Spears.
0: Ah, mira, és veritat. Bé, doncs, per Twitter, per X, doncs, també se'n parlava molt, amb l'etiqueta Free Britney.
1: Free Britney.
0: Free Britney. Free Britney. Hi ha molts documentals i ens els hem passat tots, eh?
1: Carai.
0: Sí. Bé, el fet és que va servir molt per pressionar el pare. Tot i així, la Britney, sabem que no està fina.
1: No està fina.
0: Va penjar vídeo en Instagram, on se'l veu.
2: Encara avui penja vídeos?
1: Sí. Ui.
0: Ballant desfermada.
2: No segueixo, ja la seguiré.
1: Sí.
0: Et canviarà una mica la visió.
1: Bueno, no passa res. Et diré que els vídeos no accepten comentaris.
0: No,
1: perquè allò seria la selva.
0: Sí. Bé, sovint hi ha polèmica per les coses que fa o que diu. Se'm va parlar quan va ballar amb el ganivet, que dèieu, amb els ganivets que d'això. I l'última polèmica és per unes declaracions que va fer fa poquet. Així que la gent de... D'on sou vosaltres?
1: De Sant Fruitós, són aquesta gent.
0: De Sant Fruitós, exacte. Sí. Doncs, pregunta per vosaltres. Quines són les últimes declaracions de la Britney que van despertar polèmica? Opció A. Va comentar que la cançó de Toxic va sorgir perquè la van enverinar. Opció B. Va assegurar que a la seva mansió hi havia un fantasma.
1: Ah.
0: I opció C. Va dir que tenia 5 anys.
3: Jo crec que és molt bé.
4: Tu què creus?
3: Què fa, digue'm tu.
5: La B.
3: És fort, que no t'has...
5: La B.
1: La B.
0: La B. Anem a veure si és la B.
1: No.
0: És que va tenir... Diu que tenia 5 anys.
3: Ah, sí?
0: Sí. Va dir que tenia 5 anys.
1: Perfecte.
0: Sí, el dia que n'havia de fer 43.
1: Bueno.
0: I va dir als seus seguidors que en feia 5 i que havia d'anar a llar d'infants.
1: Molt bé.
0: Llar d'infants, eh? Llar d'infants amb 5.
2: Amb 5 ja és l'escola, no?
0: És l'escola, però ella va dir això.
1: Bueno.
0: No sé. Ben estroduït, vull dir que no sé. Com heu comentat, la Britney va protagonitzar un moment icònic amb la Madonna davant l'escenari el 2003, amb la gala MTV, amb aquell petó davant de les càmeres que n'heu parlat.
1: Sí.
0: El fet és que hi havia un altre cantant per allà mig, però que ningú ens hi feia gaire cas. Però hi era. La Madonna era a la mig i feia un petó a la Britney i en un altre.
2: Ah, amigo.
0: Gent de Granollers, atents a la pregunta. Qui era l'altre cantant que també va rebre un petó per part de la Madonna? Opció A, Christina Aguilera. Opció B, Miley Cyrus. Opció C, Jennifer López.
2: Se'ls veu molt segurs, eh?
0: Sí, sí, he dit la A.
3: Cristina Aguilera.
0: Cristina Aguilera.
1: Aguilera. A veure. Correcte.
0: Va passar molt de pressa, però s'ha de dir que el càmera va anar molt ràpid d'enfocar en Justin Timberlake, a veure quina cara que va.
1: Sí! Aquella realització era pam, pam, pam, eh?
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Aquella...

0: Avui tenim un cantant, també.
1: Bueno, el mateix d'ahir, no? En principi.
0: Sí, però hi ha gent que podria haver escoltat el programa.
2: És veritat,
0: abans.
2: És veritat, Neus.
0: El que passa és que no s'ha fet cap petó amb la Madonna, que sapiguem.
1: No ho sabem.
0: T'has fet un petó amb la Madonna?
3: Que no sé, que me'n recordi, no.
1: Que me'n recordi, que me'n recordi. Potser amb alguna festa...
0: Però amb alguna famosa.
3: Vaig estar a punt amb la Katy Perry. Hey!
1: Què dius, el més gros?
0: Home, que fort, jo ho deia per dir, però...
1: Mira si són amics que li diu Katy, eh? Sí. A la Katy Perry.
4: La Katy
1: tu.
4: Aviam, la Katy Perry, on éreu?
3: O sigui, l'anècdota dura 40 segons.
1: Va bé, no? Ja ens va bé.
4: Si de 40 minuts, no, però...
1: 40 segons els tenim.
4: Sí. Aviam, endavant.
3: La cosa és que m'entrevistaven al Canal Plus,
2: sí.
3: L'Homes Plus, però a França.
2: Val.
3: Que no me'n recordo com es diu.
4: Le
3: Grand Journal. Que era el rotllo, el Canal Plus, però... Bueno, clar, és francès. I clar, em diuen, i faran una entrevista doble amb tu, amb la Katy Perry. Jo no sabia qui era.
4: Perfecte. De veritat, Ramon.
3: En aquella època no. En aquella època no sabia qui era.
1: Quina època estem parlant?
3: Ja havia fet la Iquista aquel i tot això. Seria l'any 2010. 2010.
4: Però era una estrella megatop.
3: Sí, però jo venia 3 anys, tu vas córrer. No tenia ni mòbil. No sé qui era jo, aquesta.
4: Era un autèntic joc.
1: Era el moment en què tu havies guanyat l'edició d'Operació Triunfo a França.
3: M'entrevisten allà. I llavors, clar, jo me'n recordo que un col·lega francès tio, que és la Katy Perry, que tal i qual... Bueno, ja, clar, i a sobre em diuen que m'he d'aprendre una cançó d'ella, per cantar junts, bueno.
0: Apa.
3: Després la vaig incorporar al meu repertori del carrer.
1: Mira.
3: Aquí està aquell. Bueno, total, que jo no sabia com anava la història, i a mi arribo al programa i m'entren un ascensor.
1: Va,
3: un ascensor, i de cop i volta veig l'hòstia de gent amb una tia, amb un tratge així de colors, dic, deu ser aquesta, la Katy Perry, deu ser aquesta. I me la foten a dins de l'ascensor. Llavors ens fiquen els dos a l'ascensor a dins.
1: Sí.
3: I bueno, jo dic, bueno, anirem a dalt o a baix, no sé. Llavors pugem a l'ascensor i jo li dic, where are you from? Per tenir una conversa amb ella a l'ascensor.
1: Oh, sí.
3: Li dic, where are you from? I llavors de cop i volta m'agafa per les esquenes, m'emputxa contra la paret.
1: Què dius ara?
3: M'emputxa contra la paret, posa les mans. Posa les mans a l'ascensor.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
3: Jo m'anava fent petit.
1: M'estic fent petit jo ara, només de sentir-ho.
4: Cuidado, m'estic quedant nerviós.
3: De cop i volta la Katy Perry anava... mesurava com 2 metres i mig. La veia molt gran, molt gran, molt gran. I clar, jo vaig pensar, bueno, doncs ja hauré de fer un petó. Perquè és que no tenia escapatòria.
0: Ah.
1: Però esteu de cara, esteu cara a cara.
3: Sí, ens anava apropant, i anava per dins, anava dient, no. I de cop i volta s'obren les portes de l'ascensor i era un... O sigui, ja van prendre el pèl. Llavors ella ho tenia tot estudiat i ja va fer com si les càmeres ens enganxessin liant-nos a l'ascensor. Jo no sabia res, vaig quedar com un pil sin pardillo.
0: Però sí. Els preparats tenen aquesta foto, entenc, doncs.
3: Està tota la de Canal Plus.
1: Mira.
0: Canal Plus, eh?
3: El que ja és l'entrevista. Això no ho he vist mai, que m'agradaria tenir-ho.
1: Mira,
4: ja ho buscarem.
1: Ja els hi demanarem, perquè són companys nostres.
4: Carai,
1: del Canal Plus de França.
4: La Katy Perry la sap llarga, eh?
3: Sí.
4: Preparats Yankees en saben
3: és
4: molt.
3: És que això és el que jo me'n vaig anar amb això après. I diu, ho tenen tot controlat.
4: Controlat.
0: Que fort.
1: Mira.
0: Bé, també, d'ell també... Ah, digues, Pei, volies...
1: No, estava pensant com de diferent és la vida del Ramon Mirabet i la meva.
0: Sabem que ha estat a Anglaterra, París i Edimburg també. De fet, va ser allà on va netejar un hostel per poder-hi dormir sense pagar.
3: Ai, sí, quins records.
0: Que bé que jo et vingui a recordar això.
3: Sí.
4: A Edimburg netejant un hostel.
3: No, perquè, clar, llavors dormies gratis. Ah. És que jo vaig arribar al hostel aquest.
0: Estaves treballant, eh?
3: Bueno, treballar, eren 2 horetes, allà posar els coixins bé una mica del menjador...
1: Bueno.
3: Però és que el hostel estava molt bé. Castel no sé què.
1: Castel no sé què.
3: I em va agradar i vaig dir, vull quedar aquí uns dies. Doncs, i vaig fer aquest tracte.
1: Sí.
4: Carai, tu.
0: La seva vida és senzilla, penseu que va tocar sovint al carrer, i allà hi va viure moltes experiències.
1: Home.
0: Llavors va ser quan va guanyar un concurs musical a França.
1: Sí.
0: I ho va petar molt fort allà, es veu. I això que els inicis van ser durs.
3: Por ejemplo, la primera vez que vine a tocar a Madrid fue hace 2 años y vinieron 2 personas a verme.
1: Bueno.
4: 2 personas.
3: Bueno, habían 4, pero 2 eran amigos. Pero los 2 que pagaron entrada tenían la maqueta de que me la habían comprado cuando estaba tocando en Montmartre las escaleras del Sacré-Cœur.
1: Mira.
0: Clar, però després expliques que 2 dies més tard n'hi van haver 80, després 35, 100, i finalment en banda hi ha 500. Vull dir que van anar pujant, això. Sí, en els inicis, sí. Això.
3: Bueno, aviam, el concert que vam fer a Madrid més totxo, que vam posar 1.000 persones, però jo vaig anar-me'n una setmana abans amb un col·lega, vam fer flyers del concert i vaig anar tocant terrassa per terrassa. Ah. I el meu col·lega anava repartint els flyers i la gent, va, els va caure simpàtica al moment i anaven comprant l'entrada. Ah, i ho vam rebentar.
1: Que bo.
0: És bona estratègia. Sí. Va, saludem-lo com Déu mana.
1: Sí, home, no? Sí.
0: Plau. Rebem un fort aplaudiment a Ramon Mirabel! Yeah! En Ramon Mirabet també té fòbies. El veieu aquí tan content, però té fòbies. En plural. De fet, ens l'ha numerat amb una llista. Hòstia, primer, segon, com
1: moltes
0: més...
1: Moltes fòbies.
0: Sí, sí, sí. En primer lloc, hi ha els terratrèmols, d'acord? I llavors, ara vinc a preguntar...
1: Fòbia als terratrèmols?
3: No, no,
1: sí. Però en tenim tots, eh? Doncs a mi m'agraden molt, mira, jo...
3: Va ser la meva primera fòbia de petit, perquè hi havia una pel·li que es deia... Terremoto.
1: Sí,
3: sí. La vaig veure amb la meva àvia.
4: El títol no enganyava.
3: No, ja. Jo tenia com 3 o 4 anys i, clar, vaig passar uns mesos, tio, que jo no sabia que allò s'obria i anàvem cap a baix.
0: Que fort, m'imagino les teves mestres devien anar sí. De cul.
3: Però va marxar ràpid aquesta fòbia perquè la següent...
0: Ei, no diguis!
3: La va superar de seguida.
0: Ara la pregunto. Vinga, quina d'aquestes fòbies té Ramon Mirabet? Gent de Valls, al segon lloc, eh? Opció A, ser abduït pels extraterrestres. Opció B, els gelats. I opció C, tenir un accident de globus aerostàtic.
4: Quina por, eh?
2: Gelats no pot ser. Gelats no pot ser.
5: No. Era petit.
3: Tinc una ametlla de la llum. Que està aquí.
0: Ah.
2: Els extraterrestres.
3: No sé si és apèndix.
0: D'ahir encara.
3: Sí, d'ahir.
2: Els extraterrestres.
0: Els extraterrestres, a veure.
1: A veure.
0: Corre! A veure, explica'ns per què passa això. Aquesta va ser la segona, eh?
3: Clar, sí, és que jo vaig veure una pel·li que es deia Communion.
0: És que el problema, sí, són,
1: el
0: les
1: problema són les pel·lícules.
0: Sí, sí, sí.
3: Vaig veure una pel·li que es deia Communion, que és la pel·li...
4: Que és aquesta pel·li.
3: L'has vista?
4: Home, clar, l'he vista.
3: És la pel·li d'extraterrestres més d'extraterrestres que hi ha.
0: Són verds?
3: No, són grisos. Hi ha uns que tenen una cara blava, hi ha dos tipus. Però és la pel·li més realista d'extraterrestres que hi ha.
0: I et va agradar veure-la? No, entenc que no, eh?
3: Sí, em va canviar la vida.
0: Bueno, ja, però cap a malament, perquè ara tens una fòbia de
3: és
0: més.
3: És que no, de dia, jo era un fanàtic dels extraterrestres, llavors llegia tot, saps? La revista Masallà i tot. L'Àrea 51, l'Àrea 27, Roswell, sí. Nuevo México.
4: Et recomanem una pel·li d'extraterrestres que si no l'has vist ja veuràs.
3: Quina?
4: Tu.
3: No em diguis Cocoon.
4: No, home, no. Una, ja en parlarem després, que si no quedarà una cosa
3: la molt bona. Aquí. Aquesta, que estàs a la residència. No.
4: Una que gairebé m'agafa un cobriment de cor mirant-la un dia.
0: Sí, però no ens espantis més, en Ramon.
3: No, però llavors, clar, de dia m'encantava i de, el Mulder, sí. Mulder i Scully,
1: sí.
3: La verdad está ahí fuera.
0: A mi,
1: està abduït, està abduït.
3: No, llavors, clar, què passa? Jo, a la nit no podia dormir.
1: Home, no,
3: perquè jo pensava que em venien a portar-me. I la meva mare em deia, si existe... Tu penses que vindran a buscar un mocós com tu?
1: Clar.
0: El problema és que no miraves Sailor Moon. Està, Sailor Moon. Sí. Hòstia,
3: és que jo mai vaig veure... O sigui, jo veia Bola de Drac i l'Arale. Sí. Tot això dels Power Rangers. I els Sailor Moons, a mi, no m'agrada.
1: Vale,
0: no, no, si doncs ja t'agrada, Ramon, jo aquí vale, ara.
4: Fui tot el mateix sac, Power Rangers, Sailor Moon.
1: No, en fi, a veure, anem a regalar el lot de conserves Ferrer.
4: Sí.
1: L'han encertat només la primera i la segona fila, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de... Ho he dit bé o no?
0: No, perquè és la segona i la tercera, diria.
1: Perdó, la segona sí. I la tercera. Sí, la segona i la tercera. Per ells, el lot de conserves Ferrer! Lot de conserves i, a més, dues entrades per venir a veure el comiat del búnquer confidencial al Teatre Tívoli de Barcelona el juliol o el setembre, el dia que vulgueu.
4: Va, endavant, Neus. Si l'encerta en Ramon, s'emporta ell el lot i les entrades. Te la saps?
6: Britney Spears.
1: Per l'amor de Déu.
0: Britney Spears.
1: A veure, la lletra, a la lletra hi surt alguna cosa
0: sí,
1: la que s'ha parlat.
0: Sí, la toco per una cosa, aquesta.
7: Algú dels extraterrestres.
0: Sí.
1: Sí. Algú dels extraterrestres.
7: Expediente X. Antonio Font, els extraterrestres.
1: Mira, la Maria, tu, està... Antònia Font, extraterrestres. Es diu extraterrestres, la cançó, sí, eh? Sí. Doncs la Maria, que s'emporta les entrades i el lot de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
5: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
7: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
8: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
6: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
9: Sí, sí.
10: M'encanto, m'encanta.
8: Una tria musical de categoria.
11: Fixa't com sona Edició Clàssics.
6: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
8: Oh, fixa't com sona.
6: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
8: sí.
6: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
7: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
12: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
6: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
13: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
6: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
7: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
7: Cada dia a les 7, tot costa.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
14: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
15: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
16: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
15: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
17: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
18: Tot és del nivell, aquí, eh?
17: Sí.
6: Un restaurant Caníbal a Berlín.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges a 1:00 PM.
6: Amb Paula Molés.
0: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
19: Manuel Boncaires, a veure, estic mirant la tele i estic mirant de veure una peli i això és una cosa que em passa molt, que estic mirant la tele una peli del 2024 i veig, per què tallen a dalt i a baix aquesta banda negra? Vull dir, per què no es posen d'acord els que fan les pel·lícules pel cinema amb els de la tele i ho fan tot amb el... perquè encaixi perfectament a la tele. Quina necessitat hi ha de tenir una part de la pantalla en negre? És que estem al segle XXI, o sigui, no es poden posar d'acord? Vale, gràcies.
4: Sí.
9: La... Hem hagut de parar la pel·li que estava per enviar-nos una.
4: De veritat que portem 5 temporades i els que ho estan patint més són els oients, eh?
9: Sí.
4: Perquè ha anat baixant, el nivell, fixa't, eh? De... Sí. Déu-n'hi-do.
9: Sí, sí.
20: Han de gravar les pel·lis en format reel.
4: En vertical.
20: Llavors no passarà.
4: Això passarà, eh? Això un dia passarà. Un dia veurem una pel·lícula en format vertical.
21: En Ramon Mirabet. En Roger Carandell ha mirat una pel·lícula a través del mòbil.
4: Tota sencera?
21: Tota sencera pel mòbil.
4: Però n'hi ha molta gent que ho fa.
21: No, però ho sé d'ell.
4: Sou
21: un salvatge. No es pot fer això, home, perquè està pensat per pantalla gran.
4: Està pensat per veure-ho bé, diguéssim. Sí, sí, sí.
21: Tu, Ramon, ets molt cinèfil, eh? O és només...
4: D'extraterrestres, només extraterrestres.
21: Em mires sovint
20: sí,
21: o no?
20: Sí, m'agrada, sí, sí.
21: I sèries?
20: No consumeixo molt...
21: Per què no t'agraden les sèries, Ramon?
20: No, però no tinc temps. Jo només miro la tele si fa un fred de l'hòstia i plou.
4: Sí.
21: D'acord.
20: I estic enamorat.
9: Carai.
4: Ha de fer fred, carai, ha de ploure, ha d'estar enamorat.
20: De això.
4: I es posa una pel·lícula extraterrestre.
20: Clar, ara estic mirant coses.
21: I mires coses.
20: Clar.
21: Llavors, si no mires la tele i no fas esport, tu què fas a la tele? Què fas?
20: Passejo.
4: Treballa.
20: Em poso les mans al darrere.
4: Se'n balla amb els argentins.
20: Em agafo les mans al darrere aquí.
21: És veritat que vas dir que t'agradava molt
20: aquí,
21: això.
20: Aquí, passeges, eh? I camino.
9: I vas pensant, no?
20: I miro el terra i penso.
9: I pensa, eh?
21: D'acord, d'acord.
9: Pensa molt.
21: És un filòsof.
4: És, bé. On vius, ho podem dir, o no? On vius?
20: Sí, a Sitges.
4: Sitges, encara, eh? Vas néixer a Sitges i mantens a Sitges.
20: No, vaig néixer a la maternitat.
4: Bueno, sí.
9: D'on? Maternitat d'on?
4: Ja, vale. A la maternitat de Barcelona.
20: Però sóc de Sant Feliu de Llobregat.
21: Sí.
4: És veritat, sí, és veritat. Sant Feliu.
21: És que no em vas escoltar.
4: Fins a quina edat vas estar a Sant Feliu de Llobregat?
20: No, jo... Bueno, fins que 16, 17, 18...
9: Ui, podries haver-te tornat un quilo,
20: eh? Però sempre vaig i vinc. Vaig i vinc.
4: De Sant Feliu de Llobregat.
20: Sí, encara, vull dir, són els meus dos pobles.
21: Vale. Clar, però perquè has anat a Anglaterra, a Edimburg, París...
20: Clar, era una època que la meva casa era una bossa de plàstic del súper, i allà posava dos calçotets i un raspall de dents i anava voltant.
21: Que fort, tu.
4: El que us deia, ben allunyat de la meva vida, diguéssim.
21: Sí.
4: Una altra tarannà. Neus, a veure si algú vol fer alguna pregunta.
21: L'Albert de Mata de Pere ens ha portat una cosa.
4: Què ens ha portat, l'Albert? Aviam.
22: Doncs us he portat una coca de Montserrat de crema cremada i nata. No és típic de cap lloc, però m'agrada molt.
4: Molt bé.
9: Perfecte, jo el compartim nosaltres, doncs
4: sí.
9: Doncs això està molt bé.
21: Està molt bé, perquè jo croquetes no els comparteixo, eh?
4: No.
21: No, les croquetes per mi.
9: A veure, sort que tenim en Ramon Mirabet, que és de vida.
21: Sembla un entrepà, eh?
4: S'ha de menjar com un entrepà, aquesta coca.
22: Tinc una pallaresa per tallar, si voleu.
21: Ah, en Peyu també en té.
9: Pensava tot, però fa il·lusió menjar-s'ho com un entrepà, no? I que exploti tot.
21: Donem-li en Ramon.
9: Ramon, vols fotre una queixalada?
4: Vols queixalada?
20: És que no sé si l'apèndix és al costat dret o esquerra.
9: A veure, un moment, sí, està preocupat perquè ahir va menjar unes ametlles de la llum i diu que una li ha anat a la pell.
20: És que em fa molt de mal.
4: Em fa mal a la dreta, eh?
20: Sí, però més amunt.
4: Ah, no.
20: Deu ser una altra cosa.
21: És flato.
4: No, i l'apèndix ja, quan és l'apèndix ja es nota.
9: Més tranquil, és el fetge.
20: Còlic.
9: No passa res.
4: És un còlic.
20: Còlic nefrític.
9: Còlic nefrític, no passa res.
4: No passa mal.
21: És un dels nadons, no?, que se'ls ha de picar la panxa o què
4: fa? El què?
9: Això és un còlic i prou.
4: I prou. El nefrític és el del ronyó.
9: Si el bebé té un còlic nefrític...
4: Ja ho notareu, ja ho notareu.
9: Ja ho notareu, perquè plorarà més.
4: Vols fotre queixalada o...?
21: No, està patint, no?
20: Espera, que no...
9: Jo li foto jo. És que em fa molta gràcia l'estampa d'un tio menjar ser un entrepà de nata.
21: Sí, és un entrepà, és que sí. És que és un entrepà de nata.
4: Sí. És un entrepà de nata.
9: És una cosa de supergordo, eh?
21: A veure...
4: És ben bo.
21: Hosti,
20: tu.
21: Ha sortit la nata pels costats.
20: Sí, sí, sí. Hi ha entrepans de tonyina amb maionesa que a vegades són una mica semblants.
4: Semblants, sí, sí.
20: Passen una mica.
4: Entrepà de tonyina amb maionesa.
9: Entrepà de tonyina amb maionesa.
21: Quin és el teu plat preferit? Quin és?
4: Vinga, va.
20: Ara les amanides.
4: Ara, eh?
20: Sí, perquè es pot fer de tot. Es pot fer de tot, amanides de tot.
4: Aquí coincidim.
20: Es pot fer amanides de tot.
4: Sí, senyor.
21: Ja us vaig dir que l'amanida no és el que sembla.
9: No entrem en el joc aquest de les teves amanides de random, de coses estranyes.
21: No, perquè t'hi
4: pots ficar el que vulguis.
20: Clar, amanida de cigrons amb tonyina.
4: Clar, pollastre, hi pots ficar el que vulguis.
9: Bacon i després li treus l'amanida.
4: No.
21: Home, no.
4: No. Estem d'acord, Ramon. Jo estic molt a favor.
9: Si digues alguna porqueria... Estàs entre anar a banyar-te amb argentins fins al coll sense parlar i menjar amanides, la gent es pensarà que ets... Que ets no sé qui.
21: Sí, alguna cosa greixosa.
20: L'açaí m'agrada molt.
4: Eh, què?
21: El què?
20: L'açaí.
4: L'açaí?
20: Sí, per esmorzar.
21: No sé això què seràs tu.
9: Això ho sap aquell tio de Matadepera, que ha dit que sí amb el cap.
21: Açaí?
20: Sí, és un bol, és una fruita brasilera.
4: Sí.
20: I llavors fas una compota i llavors allà fiques de tot. Fiques fruita, crema cacauet...
21: Ah, em sap que... D'acord.
4: No, això no, això no.
20: Està molt bo, això, eh?
4: No, les amanides sí, això no t'ho compro. Escolta, el Ramon Mirabet el podreu veure aviat, el 21 de març a Tarragona, 22 de març a Lleida, 28 a Girona. Ho he dit bé?
20: Molt bé.
4: Perfecte. Queden entrades? No.
20: Poques, però queden...
4: Espavileu-vos, doncs.
9: Espavileu, que després tot són plors.
4: Ah, és que jo no em vaig assabentar que venia...
9: Però si ho ha dit.
4: Ho ha dit. Jo ara, ho ha dit ell també, vull dir que estigueu al cas. Últims minuts per acabar de fer quatre preguntes al Ramon.
9: Ramon, estem organitzant un campionat de famosos de futbolín. Saps jugar al futbolín?
20: Buah.
4: Sí?
9: Sí.
20: Jo ho faig tot, però malament, però jugo molt.
9: Però jugues a futbolín. Hey. A França jugava a futbolín, la gent?
20: És que juguen un futbolín diferent.
4: No em diguis que és aquella merda de futbolín.
20: Sí, que es veu que és el bo.
4: No.
20: Es veu que diuen que és el bo, que és
4: un...
20: La pilota és de com de suro i els peus estan enganxats. No, m'agrada, no m'agrada.
4: Els peus enganxats a on?
20: O sigui, els peus dels jugadors van enganxats.
9: Són com un de sol.
20: Sí.
4: A
20: mi m'agrada el d'aquí.
4: El de Córdoba.
20: El de tota la vida. Sí, sense braç.
4: Clar.
21: L'aixarrancat.
4: Sempre els hi falten braços, pobrets, eh?
9: Doncs, Ramon, apuntat a la llista dels bons.
4: Sí, apunta-la a la Lliga A.
9: A la Lliga A.
20: Però a Tòquio...
4: Això, no sé...
9: No val parar davant.
4: Ja ens haurem de posar d'acord. Ja ens posarem d'acord.
21: Has de saber si vas cap a davant o cap a darrere, no?
4: De moment, sí. Si jugues davant o jugues de defensa i ho estem...
20: Darrere se'm dona bé.
4: Sí?
21: Sí.
4: Perfecte. Això ho està organitzant en Llucià Ferrer, de fet. Sí. Llucià Ferrer és el que ens porta aquest tema i
9: ja
4: un dia o altre ho organitzarem. Ramon, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
20: Anirem
4: seguint allà on vagis. Que vagi bé. Ens retrobem nosaltres al búnquer a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, com sempre. Que vagi bé. Adéu-siau.
21: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. Al matí, Salvament Marítim ha localitzat una pastera a les costes de Mallorca que va naufragar fa dues setmanes. En aquest cas, 17 immigrants haurien mort i hi ha hagut dos supervivents. I a la tarda s'han trobat 17 immigrants més a prop de l'illa de Cabrera. En aquest segon rescat s'han recuperat també dos cossos i encara hi ha els desapareguts. El govern balear reclama l'Estat un pla específic per a les illes. La presidenta balear, Marga Proens, parla d'un drama humanitari i en culpa el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
1: Enguany han arribat prop de 4.000 persones amb pasteres a les illes, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Més notícies amb Montse Poblet.
3: El govern espanyol insisteix que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu d'immigrants cap a Ceuta. El titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha xifrat en 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i en 70.000 els que ja han tornat. El ministre ha defensat l'actuació de les autoritats espanyoles davant dels seus homòlegs europeus i ha assegurat que tots els països de la Unió han tancat files amb Espanya.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España. No hubo ningún informe ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
1: Els bombers han aconseguit finalment controlar l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. L'incendi va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Divendres de la setmana passada es va estabilitzar i des d'aleshores els bombers s'han dedicat a consolidar el perímetre i refrescar la zona.
3: Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra a l'aeroport del Prat. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de Ground Force, que es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina, donen servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
1: A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que qualifiquen de safari humà. En un vídeo publicat per la policia del país es pot veure com un dron rus ataca deliberadament un ciutadà indefens a Gerson, un venedor de fruita i verdura de 52 anys. A les imatges s'aprecia com s'intenta protegir de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el dron rus li explota a prop. Després de sobreviure a l'explosió, ha explicat així des de l'hospital que va mirar de convèncer l'operador de l'aparell que ell era un civil.
5: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
1: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i apropar nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat. Esports, el davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i avui el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: El Barça presenta demà dues noves incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic.
1: Joan Laporta ha reaparegut després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president blaugrana ha estat present a la signatura del contracte de l'extrem belga Jesse Visibu.
3: Iris Thiou ha guanyat la cinquena medalla de l'Europeu de Natació de París. Ha guanyat la medalla de plata en equip tècnic amb les catalanes Txell Ferrer, Mireia Fernández i Lilu Lluís.
1: La suïssa del Movistar, Marlene Rouser, s'endú la quarta etapa del Tour de França femení d'una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha estat onzena i continua amb maillot blanc com a millor jove.
0: Fins aquí les notícies.
6: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
7: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
8: Que m'ho va dir la selecció de la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
7: Rècords.
0: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
7: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
9: Seria vida i miracles amb el vinil.
7: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
11: 3.388 03388, sèrie 2.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
3: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
14: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Hi ha missions que van més enllà de la tecnologia, parlant de persones, de lideratge i, sobretot, de confiança. La tripulació d'Artemis 2, Reid Wiseman, Victor Glover, Christian Koch i Jeremy Hansen en recorda que cap gran fita és individual. Han entrenat durant anys per arribar a la Lluna, però el més important que han construït no és només preparació tècnica, és confiança real, escolta activa i respecte mutu. Han après a funcionar com una sola unitat on cada decisió compta i cada persona és clau. En un entorn d'alta exigència han demostrat que el veritable lideratge oients no és destacar individualment, sinó fer que tot l'equip funcioni. Potser aquesta és la gran lliçó que hem après també aquests dies, les missions més importants, tant a l'espai com a la vida personal i professional, les construïm junts.

0: I en Equip hem preparat i farem un programa que comença amb una entrevista a una gran experta en tecnologia i una gran professora i divulgadora de la IA, la Karina Gibert. També repassarem l'actualitat econòmica amb Santiago Niño Becerra. Parlarem d'intel·ligència artificial i com està afectant algunes feines. Estem parlant ja d'ERES, també de gent que es queda sense feina per culpa de la intel·ligència artificial. Rebrem a l'estudi un vell amic del programa, l'emprenedor i empresari Jordi Grífol, que va col·laborar amb el Revolució fa unes quantes temporades i ens presenta un llibre que us recomanem moltíssim, Dirigir, Crecer y No Caer, Manual de Supervivencia, i acabarem el programa amb Jesús Monleón, un emprenedor que ajuda a altres emprenedors a trobar finançament i suport per als seus projectes.
1: Revoluciona't amb nosaltres a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina i tots els col·laboradors.

0: Més de 40 milions de nord-americans interactuen amb chatbots per fer-los consultes com si fos el seu metge de capçalera. Aquesta tendència no para de créixer, però és que resulta que no només els ciutadans sense coneixements mèdics es refien de la IA, sinó també els mateixos professionals. Un exemple, el director del sistema públic més important de salut municipal ha plantejat que la IA interpreti les proves radiològiques per detectar malalties com el càncer. Això permetria estalviar moltíssims llocs de treball al sector mèdic. Veurem cap a on anem, però tot sembla indicar que potser aviat la intel·ligència artificial també l'haurem d'anomenar doctora IA, sí o no? I li pregunto a la Karina Giver, que en sap moltíssim d'IA, què et semblen aquestes dues qüestions que ara deia? Chatbots per fer consultes mèdiques, sí o no? Deixem que la IA faci diagnòstics, què en diries?
1: Doncs mira, et diré coses diferents, perquè fa bastantes dècades que la gent fa consultes mèdiques a Google. No hem canviat res.
0: Sí,
1: o sigui, tenim una eina que parla més natural, però al final estem fent el mateix que fèiem, no? I et diré que Google s'equivocava bastant menys que les IA generatives a les que preguntem, perquè ja sabem que aquestes IA generatives tenen un mecanisme estructural de funcionament que construeixen el text paraula per paraula, i el que surt d'allà no tenim cap garantia que sigui cert. O sigui, a Google teníem el risc d'haver agafat un document d'un senyor que no en té ni idea i que l'havia posat per allí sense que ningú el validés. Aquí tenim el risc de que sobre un conjunt de documents d'enciclopèdies mèdiques, si tu vols, que s'ha entrenat la IA, la construcció de les paraules que surti de la teva consulta sigui falsa.
0: Clar.
1: O sigui que, més o menys...
0: Per tant, ets més a favor o en contra, diries? Perquè, clar, jo t'he de dir que sí que la IA, jo li he posat una analítica meva, i més o menys t'ha dit per analítica els resultats. Que al Google no posàvem les analítiques i ens analitzaven,
1: clar, però
0: no?
1: Fixa't el que m'estàs dient, eh? O sigui, tu li has posat una analítica, aquesta IA t'ha contestat una cosa que tu t'ha sonat bé, però com que tu no saps de medicina, no tens ni idea si t'està enredant.
0: Però després ho vaig comprovar amb la meva metgessa i va veure que l'encertava bastant.
1: Bastant, bastant és diferent de tot, eh? Bastant és diferent de tot.
0: S'aproximava.
1: Clar, què vol dir això? Ja, això és molt rellevant, això que estàs dient tu. Perquè nosaltres l'estem assumint, la resposta d'una IA generativa, com si fos la veritat absoluta. I encertar bastant és molt diferent...
0: Perquè al·lucina i perquè hem de saber que no té tot el rigor
1: científic. Però i aleshores què passa? Que si tu estàs fent una consulta sobre un tema que està fora de la teva zona d'expertís, no tens cap element per saber quina és la part que no està bé.
0: Per tant, hauries de dir que doctora IA no, segons Karina Giver.
1: Segons Karina Giver, doctora IA no, igual que doctor Google tampoc. Vale? Una altra cosa diferent és que un professional de la salut hagi desenvolupat amb els professionals de la IA corresponents un sistema expert validat, contrastat,
0: que
1: pugui donar aquesta resposta. Però això no és el ChatGPT que tu te bajes de Google, o sigui, això és una altra cosa, saps?
0: Molt bé.
1: Aquesta és una altra. I quan parlem de IA sí o no per diagnosticar radiografies, deies?
0: Radiografies o analítiques.
1: Clar,
0: o diagnòstics, sí.
1: Això és una branca de la intel·ligència artificial que se'n diu diagnòstic basat en imatge mèdica, que durant dècades no s'ha fet en via generativa, que està funcionant a moltíssims hospitals i que és un input addicional que tenen els metges per interpretar la situació d'aquell pacient valuosíssim.
0: Clar.
1: I que permet la detecció de malalties d'una forma precoç on l'humà encara no detecta.
0: La Karina Giver és una de les grans referents en intel·ligència artificial, doctora en informàtica, catedràtica de la UPC i medalla d'or del Parlament de Catalunya per la seva tasca acadèmica i docent i el seu compromís amb la ciència. Amb la Karina, que aquest any la veiem molt més, avui també volem repassar una mica el que ha estat i el que és aquesta tecnologia disruptiva i volem fer història, una mica masterclass amb tu, perquè una qüestió que segons molts oients ja saben, però altres no, la IA no és una tecnologia de fa 4 dies, no? És a dir, quan podem dir que els humans ens pregunten si les màquines poden pensar o actuar de manera autònoma, tu ja fa molt de temps, des de que ja estudiaves informàtica, que la coneixes, no? Però sí que des del novembre del 22, amb el ChatGPT, tothom va començar a parlar de la IA generativa. Però explica'm una mica d'història.
1: Clar, això ha generat una confusió molt gran, perquè com que la IA ha saltat als medis de comunicació a partir del ChatGPT, que l'imaginari conceptual del gran públic és lo que sale per la tele, jo dic així,
0: sí, sí,
1: caricaturitzant per la ràdio, dic caricaturitzant, però clar, o sigui, nosaltres, jo vaig estudiar ja una carrera als anys 90, que ja era una carrera que tenia una especialitat d'intel·ligència artificial que jo vaig cursar. És evident que les tecnologies d'intel·ligència artificial que jo estudiava en aquell moment no són
0: les que hi ha ara,
1: o si són una part de les que hi ha ara, però potser ara s'utilitzen més unes altres, no? Però això és una disciplina que ve de lluny, que ha anat desenvolupant-se i ha anat modernitzant-se, com si diguéssim, de la mà de les tecnologies de la computació. O sigui, tu, la major part dels algoritmes de la intel·ligència artificial descansen sobre les tecnologies informàtiques. Llavors, a mesura que tu tens més potència de còmput, tens més capacitat de recollir dades, tens més capacitat de no sé què, vas fent uns mètodes que cada cop són més complexos.
0: Per tant, tu quin any ja utilitzaves intel·ligència artificial, Carina Gibert?
1: No, jo des dels 80 i pico, des jo era estudiant.
0: Des dels 80, dels 90. Com expliquem que neix el famós test Turing? Explica'ns breument què va fer i per què va ser important aquest test.
1: Mira, el test de Turing és important perquè és un enunciat que reflexiona sobre quan podem o no dir que un sistema informàtic és un sistema intel·ligent. Llavors, el test de Turing s'enuncia com en un dispositiu on hi ha una persona conversant amb dos interlocutors que té darrere de dues parets, i el test de Turing el que diu és: direm que un sistema és intel·ligent, una intel·ligència artificial, si aquest humà que està mantenint aquesta interlocució amb aquests emissors que ell no veu, no pot adonar-se'n que està parlant amb una màquina. Llavors, màquines que hagin superat el test de Turing al 100%, jo crec que encara no n'hi ha cap. I un diria, home, el ChatGPT passa el test de Turing. Mira, depèn, perquè, clar, tu li comences a preguntar coses repetides, per exemple, dos o tres vegades, i no s'enfada, no? O sigui, no hi ha cap humà que, si tu li dius 24 per 77 i et digui, no sé, 2.500, 24 per 77, 2.500, 24 per 77, i t'engegui a fer punyetes. Per tant, és molt fàcil saber si tens una màquina a l'altra banda o no. Per tant, encara ara, màquines que hagin superat completament el test de Turing,
0: no n'hi ha cap.
1: No n'hi ha cap.

0: Avui fem masterclass d'intel·ligència artificial amb la Karina. A veure, sabem quan i qui crea el concepte d'intel·ligència artificial? Hi ha una conferència de Dartmouth, punt de partida, en aquest cas, i he llegit una expressió de fa dècades, del 1970-90, l'hivern de la IA. A veure, explica'm aquí, no?
1: Mira,
0: fem classe amb la Karina.
1: Sí, això a mi m'agrada molt, perquè forma part de la generació de cultura que jo crec que és necessària. O sigui, anem a una societat que serà digital, on la IA juga un paper fonamental. Està bé que tinguem una cultura general d'això de la IA, d'on surt, d'on ve, què és i per què serveix, no? Llavors, és molt singular la situació de la IA, perquè és una de les poquíssimes disciplines que té un origen molt situat. O sigui, John McCarthy, a 1956, convoca una escola d'estiu i convida 10 savis, tots senyors, tanco parèntesi, 10 savis...
0: I mira que hi havia dones, per anar-hi també, Karina?
1: Doncs unes quantes.
0: Ja.
1: Però ell convida 10 senyors molt importants i els tanca, perquè les escoles d'estiu en aquell moment eren diferents de les d'ara, no? Penseu, no wifi, no mailing, no res encara, no? Per tant, els tanca durant 2 mesos en el seu campus de la Universitat de Dartmouth, això es coneix com l'escola d'estiu de Dartmouth, i els tanca amb una conjectura que estan aquests 2 mesos pensant o recercant o investigant o meditant si és possible descriure l'activitat intel·ligent que desenvolupem els humans amb prou precisió per construir màquines que puguin imitar aquest comportament.
0: I que tinguin un coeficient superior d'un humà, també?
1: Bueno, en aquell moment ells es plantejaven si la intel·ligència era especificable per després traslladar-la a un element mecànic, com si diguéssim, no? Per tant, és interessant això, perquè fixeu-vos que en aquest plantejament no hi ha dades, eh? No hi ha dades aquí. I a més de que no hi ha dades, el que estem intentant és construir màquines que simulen el comportament intel·ligent. I en l'arrel de la cosa està el nom. O sigui, ara hi ha molta controvèrsia si això s'ha de dir intel·ligència artificial o no, no sé què.
0: Ja.
1: Però clar, si tu vas als orígens i veus com neix aquesta disciplina, no es podia dir d'altra manera, no? Perquè el que volien era màquines que fessin intel·ligència, perquè quan s'ha de dir això, intel·ligència artificial, com li vols dir això?
0: I llavors arriba al 1997, que marca un abans i un després, quan un ordinador, Deep Blue, derrota el supercampió d'escacs Garry Kasparov.
1: Mira, si vols t'explico, perquè abans m'has parlat dels hiverns de la IA, i això és interessant també. O sigui, nosaltres naixem, o aquesta disciplina neix amb aquesta cosa de fer màquines que pensin, hi ha un pes molt important a tota la part de raonament automàtic, no? De mecanismes computacionals que manipulen una formalització del coneixement per pensar, per simular que pensen, i amb uns 10 anys més o menys es descobreix que no tenim ni tindrem capacitat de modelar un pensador genèric. Val? Llavors hi ha un primer hivern de la intel·ligència artificial, tothom cau en desesperació, diu, ostres, això no porta enlloc, no ens en sortim. Hi ha un primer hivern de la IA, es paren les inversions i tot, perquè aquesta idea del pensador genèric, com si diguéssim, o d'aquesta intel·ligència general, no sembla viable. No? Aleshores, d'aquí se surt amb una segona etapa de la IA, que és el que en diem els sistemes basats en coneixement. Entenem que perquè una IA raoni o resolgui bé els problemes, necessita coneixement específic del problema. Tu no faràs un sistema expert que diagnostica com es diu, pulmonies, no? Si no li dones informació de què és una pulmonia, no modeles bé com és una pulmonia, no podràs diagnosticar accidents de tràfic si no expliques com funcionen els cotxes i els semàfors i aquestes coses.
0: Però...
1: I aquesta és la segona etapa. I aquí topem amb un altre imponderable, que és el coneixement implícit dels experts. Quan es dissenya, és l'època de l'enginyeria del coneixement, llavors hi ha com uns tercers graus que fan els enginyers del coneixement als experts. A ver, cuénteme cómo va esto del càncer de pròstata. I els experts sempre es deixen coses, perquè nosaltres, els humans, quan pensem, activem...
0: Clar, ara ens hem posat una mica tècniques, és normal, amb la Carina, perquè ens escolten oients a Catalunya Ràdio, dones de 50, homes de 50, 60, 70, que em diu, digue-li a la Carina que això de l'IA m'ho expliqui més fàcil. Com
1: no,
0: li diem?
1: Però això que estic dient no és tècnic. Aquesta idea de que nosaltres no podem portar al verbal tot el que pensem, això no és tècnic. I això el que fa és que nosaltres, al finals dels 70, no podem construir sistemes experts que no s'equivoquin, perquè sempre els hi falten coses que l'humà corresponent no ha transmès, com si diguéssim. I això genera el segon hivern de la IA. I és d'aquí que surt el machine learning i que comencem a treballar amb les dades.
0: 1997, després ve tota aquesta part, no?, que estàvem recordant, l'ordinador Deep Blue, no?, derrota del supercampió d'escacs Garry Kasparov, i per fer un repàs ràpid, ens hem d'anar també a la IA que tenim, no?, a la utilitat, no?, que tenim de la IA. El creixement d'internet va en paral·lel al desenvolupament de la IA, i ara, el novembre del 22, això, Sam Altman i OpenAI passarà la història, no?, és a dir, l'hem de... Què en penses d'aquest senyor? Ombres i té també coses positives, no?
1: Jo d'aquest senyor, al més que no pensi res.
0: Digues, m'interessa, Carina. Què penses d'OpenAI?
1: No,
0: i del cap,
1: mi,
0: en
1: la
0: que es va aconseguir?
1: Fixa't, és veritat que la IA generativa representa un canvi de paradigma. Nosaltres, en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, sempre hem viscut aquest cicle, no? Que és, tu vols abordar un problema, desenvolupes unes tecnologies, tot de cop t'has fet una pregunta massa grossa o massa difícil, i la capacitat de còmput que tens fins aquell moment no la resol, no? I allò queda com en stand-by, llavors de sobte hi ha un desenvolupament tecnològic que et permet augmentar la capacitat de còmput, la memòria, el no sé què, i pots reprendre tots aquells problemes i així anem iterant, no? I al final és veritat que amb les noves tecnologies computacionals tu pots fer molts càlculs i molta velocitat en paral·lel, i pots reduir a temps molt curts la resolució de problemes que són molt grans. Aleshores, això ha fet que s'ha treballat en aquesta línia, s'han desenvolupat aquests mecanismes de la IA generativa que treballen amb uns principis una mica més sofisticats que les xarxes neuronals, no? I que han trencat, i això sí que per mi és molt rellevant, han trencat la barrera de la comunicació. O sigui, tu ara, per dir-li a una intel·ligència artificial que faci coses, no has de saber programar, has de saber parlar amb ella, has de saber definir
0: aquests prompts.

0: ajudarà. I t'estic parlant del mateix sector. Per tant, no va de sectors, va de rols. Per tant, quan tu estàs fent servir la IA generativa per evitar la soledat no desitjada i que aquestes persones que estan tan soles s'entretinguin...
1: Sí, hi ha gent que li fa companyia a la intel·ligència artificial.
0: Tenim un ús que està bé. Quan tens una persona emocionalment inestable que es vol suïcidar, que parla amb aquella IA i acaba amb una conversa que, com que aquestes IA són empàtiques, et diuen, mira, sí, sí, el millor que pots fer és tirar-te per la finestra, i aquella adolescent es suïcida, doncs és la mateixa IA, és la mateixa IA. No? Per tant, de què va això? Va de rols, de l'espai que nosaltres reservem per aquesta tecnologia, i una cosa molt important, de com nosaltres com a individus ens enfrontem a ella.
1: Carina Gibert, com sempre, un plaer que passis pel Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio i ens aportis el teu coneixement com a experta i sobretot el teu punt de vista sobre aquesta actualitat tecnològica que és tan potent. Gràcies.
0: Un plaer.
2: Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
1: La CIA, l'Agència Nord-Americana, acaba de fer un pas endavant tecnològicament parlant. Ha generat un informe d'intel·ligència complet amb la IA sense la intervenció en cap analista humà. I vol anar incorporant progressivament aquesta tecnologia perquè els seus agents tinguin el que en podríem dir nous companys de treball. Una novetat molt destacada, però que a la vegada és també inquietant. Ever gonna let me go? Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs? Molt contenta de saludar-te. Què tal? A veure, la notícia que ara comentava a l'inici la vas destacar a les xarxes socials, no? Com deien, et sembla inquietant, no, també, Santiago?
3: Bueno, jo crec que seria interessant remarcar una cosa, que d'això ens hem enterat ara. El que no sabem és quan ha passat. És a dir, jo no crec que això hagi passat a una setmana. Jo crec que això ha passat fa temps i que ara la CIA ho diu. I possiblement no és el primer cas i, evidentment, no serà l'últim. Bueno, és que hi ha un tema, Chantal, que tenim d'interioritzar independentment del que diguin els polítics. És a dir, la intel·ligència artificial manega dades, pot accedir a dades... I aquestes dades les sap, de moment, de forma regulada. Però aquestes dades les pot manegar i fer coses, com per exemple aquest informe de la CIA. Llavors, clar, les perspectives que té això pues, són bestials, perquè això estalvia hores de feina.
1: Està clar que la intel·ligència artificial ens està canviant la vida, ens està canviant la feina, i m'agradaria comentar amb el Santiago Niño Becerra una notícia també que ens ha sorprès. Capgemini anuncia un ERE a Espanya per la incidència de la intel·ligència artificial. La consultora, que compta una plantilla de més de 11.000 professionals, alerta, no?, d'aquest entorn operatiu cada vegada més incert. Què t'ha semblat a tu aquest ERE? Et preocupa per tots els ERES que puguin venir, Santiago?
3: Bueno, a Espanya es parla de que la incidència pot arribar als 2.400 persones. D'aquests 11.000, sí, a Espanya podrien ser que és molt, 2.400. És a dir, en quant a la teva pregunta, no m'ha estranyat en absolut, perquè, és a dir, és el mateix que dèiem abans. És a dir, la intel·ligència artificial és un procés que elabora coses a partir de dades que té i que obté. I a partir d'aquí, evidentment, això implica que s'obren hores de treball. Hores de treball que, en el fons, són persones. I aquest és un procés que jo crec que anirà més i en més sectors. De moment...
1: Clar, perquè tenim la intel·ligència artificial està afectant directament a tecnològiques. Amazon, recordem, Santiago, va anunciar al gener l'eliminació de 16.000 llocs de treball a tot el món. Però no és la primera, no? Es tractava de la segona ronda d'acomiadaments en 3 mesos, no?
3: Sí. És a dir, tots els treballs que impliquin fer coses, a veure, operatives, És a dir, de moment, la intel·ligència artificial no fa intervencions de quirúrgiques de neurocirurgia, per exemple, de moment. Però totes les feines o totes les tasques que impliquin fer coses a nivell de secretàries, a nivell d'agafar dades i processar-les, programar, etc, Sí, això ja està a l'abast. És a dir, em sembla que ja un dia vam parlar d'això. És a dir, el meu hobby és la fotografia. Jo utilitzo des de sempre Photoshop. Photoshop està incorporant constantment eines i perfeccionant-les d'intel·ligència artificial.

0: és que hem arribat a un punt en què amb aquestes eines es poden fer coses que manualment no es poden fer, Chantal.
1: Clar.
0: No es poden fer.
1: Un altre exemple, eh? El gegant tecnològic Oracle anuncia aquesta setmana fins a 30.000 treballadors podrien perdre els seus llocs de treball, o perdrien, eh? Amb documents oficials precisen que hi ha afectats, en aquest cas estem parlant de Mèxic, Estats Units, Canadà, però què els diem als oients? S'han de preocupar o no? Perquè tu, com a expert, què els diries en aquest cas, Santiago?
0: Bueno, jo crec que ara per ara, eh? No dic d'aquí 10 anys. Ara per ara, les feines que estan més segures davant d'aquesta invasió de l'intel·ligència artificial són o les molt especialitzades, molt creatives, que utilitzin molt la part d'anàlisi, com pot ser, per exemple, un cirurgià, o com pot ser, per exemple, un creatiu de publicitat, i a l'altra banda, les feines que tinguin un valor afegit molt reduït, que necessitin molt poca qualificació, que a la vegada siguin feines que tinguin, que generin un valor afegit reduït. Per què? Bueno, pues perquè evidentment aquestes feines tenen un cost molt baix i no necessiten, o no és de moment, no és rendible utilitzar eines d'intel·ligència artificial per fer aquestes feines. De la mateixa manera que a l'altra banda, les feines molt creatives, amb molt valor afegit, etc, bueno, encara que siguin molt cares, doncs ja està bé que continuen fent el que fan. Al mig, tot el que està al mig, entre aquests dos extrems, cada vegada anirà sent substituït. Clar. Per Clar. Més eines d'intel·ligència artificial. Està claríssim.

0: I una de les notícies internacionals dels darrers dies és la derrota de Víctor Orbán a Hongria. Aquest país torna a mirar Europa i, per tant, Santiago, respirem una mica tranquils, però tu, que no se te n'has cap a una i veus un component econòmic també en la gran victòria del candidat Magyar.
1: Sí, sí, perquè, a veure, jo he estat a Hongria, he parlat amb gent a Budapest i altres localitats, he parlat amb gent del carrer, i allà estaven molt farts de la situació econòmica. És a dir, jo veig en la victòria del Magyar, al marge del component europeu, que segur que existeix, jo veig que les persones, la ciutadania, els votants, no tenien expectatives de que amb Orbán es pogués donar la volta a la situació econòmica. I és molt curiós perquè un dels problemes econòmics més grossos que a mi em van comentar la gent d'Hongria és el cost dels lloguers, el preu de la vivenda. O sigui, és un problemàs per a aquella gent, tenint en compte, evidentment, que els salaris no són molt elevats. A més, en els darrers 6 anys, l'economia d'Hongria estava pràcticament estancada. Pràcticament estancada. Llavors, jo veig que hi ha un component econòmic molt important amb aquesta victòria i que, per la raó que sigui, que se n'escapa, a Occident, a Europa, se li ha donat molt poca importància a aquest component econòmic.
0: Per acabar, el tema del tancament d'Hormuz a nivell mundial et preocupa?
1: Home, és que, a veure, sí, perquè hi ha empreses que estan guanyant molts diners amb aquest tancament i amb aquesta reducció de l'oferta de petroli. Penso sobretot en les petrolieres americanes. Penso en les gestores d'actius financers que estan manegant els actius relacionats amb el petroli, futurs, etcètera, com elements d'inversió. I aquestes empreses estan guanyant moltíssims diners, Chantal, moltíssims. Amb la qual i són totes americanes, totes estadounidenques. Llavors, aquestes empreses tenen molt de pes i jo crec que estaran fent, és la meva opinió, que estaran fent de palanca perquè aquesta situació continuï.
0: Santiago Niño Becerra, et seguiríem escoltant, però hem d'acabar un ple que formis part del Revolució 4.0. Gràcies, Santiago.
1: Gràcies a tu, Chantal.
2: Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Hi ha retrobaments de la vida que fa molta il·lusió i ara estem a punt de viure un. Segur que els oients més veterans del programa recordaran el seu nom i la seva veu quan ara l'escoltin. Jordi Grífol va ser un dels primers col·laboradors del Revolució 4.0 ara fa 10 temporades i quan li vaig proposar que s'assumés a l'equip del programa no va dubtar i aquestes coses no s'obliden. Jordi Grífol és enginyer informàtic de la primera promoció, ara ja fa gairebé 50 anys, ha estat directiu de grans empreses i també ha sigut emprenedor d'èxit. I avui em fa molt feliç veure'l de nou assegut davant d'aquest micròfon. Jordi, què tal? Com estàs?
3: Hola, Chantal, moltes gràcies i, home, pues la veritat que estic molt content de tornar a seguir
0: clar
3: amb vosaltres.
0: Sí. El Jordi a la seva secció ens parlava de novetats tecnològiques el 2017, del futur que ens venia. Jo recordo que parlàvem de robots amb tu, de chatbots, i ja som en aquell futur, no? T'ha sorprès molt tot el que ha passat?
3: La secció es deia ADN Digital.
0: Sí?
3: No sé si encara la manteniu, però no, es deia ADN Digital. I pues, la veritat és que ens vam quedar potser fins i tot curts, no? Perquè de tot el que parlàvem, evidentment, tot s'ha anat confirmant i, a més, pues, amb una velocitat que és impressionant, no?
0: Jo me'n recordo que parlàvem dels chatbots amb vosaltres. Què destacaries de positiu i de negatiu aquests 10 anys d'innovació i tecnologia? Què t'ha sorprès més?
3: Bueno, la veritat és que, bueno, mira, quan vam començar a parlar de tecnologia, innovació, estàvem parlant de la transformació digital,
0: sí,
3: no en recordes?
0: Sí.
3: I ara no existeix la transformació digital i amb menys de 10 anys, no? Pues ja només es parla d'intel·ligència artificial. Tot gira al voltant de la intel·ligència artificial, que s'ho ha menjat inclús fins al que era la transformació digital, no? Positiu, home, és l'evolució constant, no? Des del punt de vista tecnològic, i negatiu és que jo crec que des del punt de vista de persones, d'empreses, difícilment tens temps per acabar d'assimilar, d'assumir, d'aprendre tots aquests nous conceptes que afecten tant a la vida personal com a la vida empresarial, no?
0: Avui hem volgut convidar-te més perquè el Jordi també hem sabut que ha publicat un llibre, Dirigir, Crecer i no Caer, que us el recomanem, oients, perquè és llibre que pot ser molt útil per als emprenedors tecnològics i la gent que vol tirar endavant els seus projectes, no? A més, és un projecte amb causa, perquè jo dic, a tu t'ha anat bé com a emprenedor.
3: M'ha anat bé com a emprenedor.
0: Podem explicar, no?, com ha anat aquesta trajectòria, perquè al final has acabat venent la teva empresa, no? Com ha anat?
3: Bueno, que acabis venent la teva empresa no vol dir que sigui una cosa positiva, diguem, positiva, sinó que és, diguem, una consecució, un resultat final, no? Però jo, home, jo, quan has dit, quan em vaig enginyer informàtic de l'any 79, ja m'has fet gran de seguida, no? Però sí, la veritat és que he estat més de 40 anys en el sector tecnològic, passant sí? per moltes multinacionals, gairebé totes americanes, cosa que avui en dia, pues, d'algunes d'elles, pues, home, te faria que pensar, no? I al final, pues, l'any 2015, vaig justament deixar i vaig prendre la decisió de ruptura, no? I vaig prendre la decisió de muntar una empresa de serveis tecnològics dins del món digital per competir amb totes les empreses de serveis que en aquell moment hi havia, que són les grans que sempre han existit, i totes les que van començar justament amb el tema de la transformació digital. Crec que ho vam fer-ho bastant bé. Vam començar, no un garatge, però sí una habitació que ens va deixar una altra empresa, i pues, fins al final, que va ser la venda es va produir el juliol de l'any passat, el 25, pues, bueno, pues, vam créixer fins a, bueno, més de 150 persones, no? I la veritat és que molt bé, vam fer una prova. Jo crec que això és una de les coses que té que veure la gent, no? I del que parlo en el llibre, que són experiències reals i personals de com crear una empresa des del punt de vista de definir bé quins són els teus objectius i com assolir-los, no? I rodejar-te de gent, pues, que t'ajudi, perquè primera, que sol no fas res, i segona, pues, que quan més ben acompanyat vas, pues, més lluny arribes, no?
0: Clar, d'entrada es pot dir que no és un llibre amb fórmules màgiques, sinó que està basat en la teva experiència, i dius que una de les coses més importants és l'actitud. Si no és positiva, resta.
3: Sí, l'actitud, bueno, moltes vegades parlem de les persones, parlem del talent. Hi ha gent que té fantàstics coneixements. Jo sempre dic que el talent l'has de tindre en compte tres coses, no? Els coneixements, òbviament, sobre alguna cosa, els valors, crec que avui en dia i cada vegada més és imprescindible, valors com la integritat, com l'esforç, la responsabilitat de cadascú que pugui aportar dintre d'un equip, i sobretot tot ell multiplicat per l'actitud, no? L'actitud ha de ser positiva. Si no és positiva, no és que resti, és que tira enrere o fa fracassar molts projectes, no? L'actitud és fonamental en totes les ordres de la vida, i sobretot a l'hora d'emprendre. Quan tu emprens, crees algú, pots emprendre una empresa gran, pots emprendre dintre de la teva pròpia idea o projecte personal, però necessites una actitud positiva, no? Una actitud que tiri endavant.
0: Tu vas decidir crear aquesta consultora Quantium, que ha anat molt bé fins i el punt que mitjans com el Financial Times us han destacat diverses vegades com una de les empreses tecnològiques que més creixen. Explica'm una mica, parles del fracàs, és habitual que fer créixer una empresa és gairebé un miracle. Tu dius que molta gent s'equivoca. Amb què s'equivoca per no fer-la gran?
3: Bé, jo crec que... Jo, per un costat, ja crec que hem de distingir entre les empreses que comencen, no? Les empreses, les que anomenem, i que perquè han passat moltes start-ups, no? Empreses de nova generació, i que moltes d'elles tenen molt bones idees, però difícilment saben convertir-les en projectes reals, no? En realitats, no? Uh-huh. Per què? Pues perquè moltes vegades es tanquen i no saben comunicar la seva idea, altres saben comunicar-la però no saben gestionar-la, i altres, pues, simplement, pues, no fan un pla de negoci com haurien de fer, no? Des del punt de vista de tocar tots els fronts, les expectatives, perspectives i possibles debilitats que puguin tindre dintre de la seva trajectòria. Tot això ho has d'enfocar-ho bé. No has d'amagar-te ni has de fer-te trampes a tu mateix, i si tens debilitats, pues, no s'han de convertir en amenaces, no? I si tens punts forts, pues, els has de multiplicar i saber-los tractar perquè es puguin convertir en oportunitats. Tot tot això que és molt fàcil de dir, pues, a l'hora de la veritat pues, és complicat de, des del punt de vista de que ho puguin portar a terme la gent que no té gaire experiència, no?
0: Hi ha un consell que dius, peus a terra i cap a núvol. Què vol dir?
3: Bueno, pues això una mica va lligat amb el que acabava de dir, no? Des del punt de vista de tindre, escolta, les idees clares, de tocar a terra, no? Des del punt de vista de dir, escolta, anem a validar la el nostre projecte, la nostra idea que tenim d'empresa, de negoci. Anem a comprovar-ho, eh? Si realment tu estàs dient que tens una idea bona, el primer que et faria la pregunta és qui te la comprarà? Qui et comprarà el teu producte, qui et comprarà el teu servei. Això ho has de validar-ho, no? I, per exemple, un cop ja has fet, diguem, les primeres fases de que la teva empresa, la teva idea, la teva iniciativa emprenedora, insisteixo, a nivell de negoci, de start-up o a nivell de treballar dintre d'una gran empresa, és viable, és factible. És viable vol dir qui te la comprarà. És factible és qui la farà. Quan costarà fer-la. I la tercera seria, escolta, i tot això, com guanyen els diners? Una empresa, l'únic objectiu que té és de guanyar diners. I a partir d'aquí, pues, escolta, fem un pla de negoci. Dintre d'aquest pla de negoci, pues, has de definir bé totes aquestes variables que t'estic comentant i des del punt de vista de poder exposar totes les possibles ingressos, ventes, equips, personalitats dintre dels equips, habilitats, etc.
0: Bon lideratge. Els equips, com els has gestionat per arribar també a aquest èxit de la teva empresa i a 150 treballadors?
3: Bueno, jo crec que les persones, quan parlem d'una empresa, el punt clau. Una empresa són persones, els teus clients són persones, tot el teu mercat són persones. Les persones que et rodegen són fonamentals i, per exemple, tu has de saber detectar com poder-ho complementar, entenc jo. Si tothom sap molt de la mateixa cosa, si tothom fa molt bé la mateixa cosa, no tens un equip complementat. Llavors, jo crec que és molt important saber definir i crear un equip on els rols es puguin diversificar, que tothom sàpiga quin és el seu paper, sàpiga en què han de donar el mateix. Quan parlàvem abans de l'actitud, veure quines actituds són les positives i qui no aporta una actitud positiva, etc. I perquè al final un lideratge, tothom que vingui aquí dirà de lideratge una cosa d'una definició, no sé, personal o diferent, no? Per mi, liderar és tindre un projecte, saber-ho comunicar als teus equips i saber que, o intentar fer que les persones dels teus equips s'assumin i els teus objectius per aconseguir-los, no? No hi ha més secrets, al final.
0: I adaptar-te a la tecnologia, no? També, un altre que parles també és la tecnologia és l'única constant que repeteix i és el canvi, no? T'has d'anar adaptant a la que hi ha.
3: Clar, jo, mira, quan comentaves l'any 79, jo vaig començar la informàtica amb targetes perforades i avui en dia pues, parlem d'intel·ligència artificial, no? I, tot és un canvi increïble que any a any canvia a una velocitat important. Les tecnologies canvien. Qui està al capdavant d'una empresa, d'un negoci, de qualsevol, en aquests moments, apartat de la vida, té que entendre que està rodejat de tecnologia i que si no sap adaptar-se a ella, entendre-la. Probablement reaprendre el que vas aprendre en el seu moment per tornar-ho a fer de forma diferent, doncs estàs condemnat al fracàs, a desaparèixer, no? Has de ser competitiu i per això has de saber aprendre, desaprendre per tornar a aprendre les coses.
0: Molt bé. Parlar acabant, m'agradaria que em donessis un consell als emprenedors que t'escolten. Dirigir, crecer i no caer. Com no caure? Clar, perquè és molt fàcil caure, eh?
3: Això és molt fàcil caure i, insisteixo, vull dir, s'ha de... El primer que haurien de fer els emprenedors és comprar el llibre.
0: Això també, sí.
3: Segons llegir-lo, no? Fer un llibre és molt fàcil, que te'l comprin i que te'l llegeixin és el més complicat, no? Però, bueno, dit això, pues, bueno, pues, crec que des del punt de vista de seguir els passos, no? De tindre una bona base. Jo conec moltíssima gent que és molt bona, amb talent, amb idees molt bones i que no saben acabar de concretar això com una empresa. Quan ets un emprenedor, és una paraula màgica que cau bé a tothom. Quan et converteixes en exitós, et diuen empresari. Això ja no està tan ben vist. Bueno, pues, és la clau de l'èxit, eh? Un emprenedor té que convertir-se en empresari o empresària, no? I això significarà que té èxit. I per fer tindre èxit has de seguir una mica les pautes per consolidar bé els teus equips, els teus plans de negoci i, en definitiva, pues, de que el mercat t'accepti ara i més endavant, no?
0: Molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats, Jordi Grífol. Repeteixo, com deia al començament, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis a Catalunya Ràdio i recomanar el seu llibre Dirigir, Crecer i No Caer, manual de supervivència, perquè ho ha viscut i perquè ha creat una empresa que li ha anat molt bé, i amb 150 treballadors, de 0 a 150, ha estat en quant de temps? 9 anys, no?
3: 9 anys.
0: 9 anys. Ha crescut moltíssim en la transformació digital i en la tecnologia, i ara amb l'experiència ha pogut escriure aquest llibre. Felicitats, gràcies.
3: Moltes gràcies, Chantal. Alors on danse.
2: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal.

0: L'ecosistema de startups de Catalunya viu un bon moment. Hi ha més de 2.400 startups que donen feina a més de 30.000 persones i mouen quasi 3.000 milions d'euros, una xifra que en 10 anys s'ha triplicat. Bones dades que permeten descriure aquest ecosistema amb una paraula: optimisme. Pregunto a Jesús, tinc una idea que crec que és boníssima i necessito inversors que hi creguin i que m'ajudin. Què faig, Jesús?
1: Bueno, mai és fàcil trobar diners, vale? Ni inversors. Diguéssim, trobar inversors és molt difícil. De fet, el primer, el més important, és que trobis un bon equip. La primera venda és tenir equip i tenir socis i després trobar inversors. Trobar inversors amb un bon equip és fàcil.
0: Clar. Jesús Monleón, expliquem, és un emprenedor de gran trajectòria que fa uns 20 anys va decidir donar suport també a altres emprenedors tecnològics que necessiten consells. Així va néixer Seed Rocket. Explica'm una mica, quan es va fundar com a emprenedor, a tu t'agradaria haver trobat acompanyament i què és el que feu vosaltres?
1: Bueno, el Seed Rocket el vam arrencar l'any 2007. El Seed Rocket és una associació sense ànim de lucre que està creada per emprenedors d'èxit per recolzar emprenedors que estan arrencant. I t'explico. Jo vaig crear la meva primera companyia el 2001, quan sí, tenia 21 anys, dos cosins, la meva xicota, després ex-xicota, i un soci industrial. La veritat que l'empresa va anar bé, però vam tenir moltes baralles, disputes, diferències, diferents estratègies. Bueno, la companyia es diu Emagister.com, que després va tenir, pues, es va vendre per més de 50 milions d'euros. Jo, després d'aquella experiència de Magister, vaig treballar a Capital Risk i em venien a contactar molts emprenedors, no?, que em demanaven diners. I jo veia que cometien els mateixos errors que jo havia comès quan tenia 21 anys. Vale, pues, ficar-me amb la família sense tenir un pacte de socis, no, la xicota, el soci industrial, o sigui, tots els errors que puguis pensar els vaig cometre. Llavors jo veia molts emprenedors que em venien, em demanaven diners i jo els deia, escolta, no és només els diners, necessiteu també un recolzament. I després també passava una altra cosa, quan em venia a demanar diners a algun projecte, compartíem els projectes, entrar, imagina't, el fundador d'Infojobs, el fundador d'Idealista, el d'eDreams. Escolta, si tu inverteixes, jo inverteixo, si tal, si tal. Bueno, vam veure una cosa que havia passat a Estats Units, que es diu Y Combinator, i vam dir, escolta, doncs per què no fem el mateix? Llavors vam muntar una cosa que ens hagués agradat tenir a nosaltres...
0: Nosaltres, sí?
1: Sí, quan vam arrencar. O sigui, què és el que m'hagués agradat tenir a mi quan tenia 21 anys i vaig muntar la meva primera
0: estat? Tenir mentors, no?, també?
1: Doncs bàsicament gent que hagi passat pel que jo he passat, vale? O pel que passaré, perdona, i sobretot gent que tingui contactes i que em fiquin quatre duros, però qui controla l'empresa sóc jo com a emprenedor. No vull que me la controli un fons d'inversió ni una altra persona, sinó la manego jo.
0: Clar. A més, al maig fareu una nova edició del Campus Emprenedors, que ajudeu, no?, a startups que hi prenguin part, és a dir, que és el que ensenyeu, no?, també, aquesta experiència acumulada que tens.
1: Pues bàsicament juntem, som uns 50 mentors, tots que hem muntat empreses digitals i que han tingut un cert èxit. Vale? L'èxit és relatiu, la vida, eh? Però vull dir que són empreses que, per exemple, el fundador d'Infojobs, el fundador d'eDreams, d'Atrapalo, Idealista, o sigui, un munt de... No? Juntem un cop, bueno, dos cops l'any, i la idea és transmetre tot el que nosaltres hem viscut, compartir experiències i després que ells ens expliquin quins problemes tenen i com els podem ajudar.
0: Molt bé. Ja fa 35 edicions partent d'aquest campus i us trobeu nous emprenedors i emprenedors consolidats? Sí? Com funciona?
1: No, sí, exactament. Nosaltres agafem emprenedors que munten negocis i han sigut capaços d'escalar negocis amb emprenedors que estan justament arrencant. Vale? I la clau per nosaltres és juntar aquestes dues parts.

0: Jesús, Jesús, també hi ha gent que busca enganyar, no? Inversors per aconseguir diners i el de menys és l'empresa. Això també ho detecteu?
1: També passa.
0: I què? Perquè això és un tema que no hem tractat gaire en Revolució. Clar, com ho detectes, això, no?
1: Pues, a veure, jo et diria, no és que tracti d'enganyar. O sigui, els que enganyen és fàcil de veure-ho al principi, perquè quan parles ja veus coses. El que sol succeir després és, imagina't, ara tinc un cas, no?, de dos emprenedors molt joves que aixequen una ronda de 3 milions d'euros amb inversors internacionals, nanos de menys de 25 anys, i es barallen entre ells. I pues els inversors volen que es tornin els diners perquè s'han barallat, llavors un no vol tornar els diners, i comencen baralles d'aquest estil. Això sí que succeeix.
0: Ja.
1: O sigui, enganys com enganyos de que la gent agafi els diners de la caixa no succeeix. Gent que t'explica projectes que no són capaços de fer sí que succeeix, però jo crec que això sí que som capaços de veure-ho.
0: Clar. Escolta, i tu també ets un gran emprenedor, no? Perquè hem estat parlant d'aquesta feina que feu des de Seed Rocker, però tu també, déu-n'hi-do, no?
1: Bueno, porto molts anys i he estat a negocis o he creat negocis que sí han anat molt bé i han funcionat molt bé, i també hi ha negocis que no m'han anat bé. Resultats...
0: La que ha funcionat, expliquem la que ha funcionat, a què es dedica?
1: Bueno, pues, mira, aquesta última companyia on estic ara es diu GoTrendier. Abans es deia Chickfy. Chickfy era una aplicació de compra i venda de roba que li van vendre a Vinted, que és aquesta aplicació bastant famosa, i ens vam quedar amb el negoci de Mèxic i de Colòmbia. Llavors ens fem unes 200.000 transaccions cada mes que es compren i venen roba de segona mà entre Mèxic i Colòmbia, i facturem per sobre els 45 milions d'euros. O sigui que, bueno, estem treballant dur, treballant dur.
0: T'ha anat bé com a emprenedor. A veure, algun consell que puguis dir als emprenedors i emprenedores que t'escolten al Revolució? Per acabar, Jesús, què els diries?
1: Pues mira, això és molt dur. És molt difícil,
0: ja.
1: I que simplement és una marató, s'ha de tenir paciència, treballar dur, i més enllà dels resultats, el més important és estar content amb la feina que fas, i els resultats vindran més endavant, quan hagin de venir, si venen, i si no venen, tampoc passa res.
0: I sobretot la gestió d'equips, no? Què diries de la gestió d'equips i de persones?
1: Home, gestionar persones és molt difícil, ¿vale? Per mi és el repte. ¿Vale? Llavors, per mi, si jo hagués de donar un consell, és que has de... T'has d'assessorar o has de tenir companys de viatge que puguin ajudar a com gestionar equips, perquè no és fàcil, i s'ha d'aprendre constantment, i has d'evolucionar constantment perquè els equips s'han d'evolucionar. Doncs per mi és un dels grans reptes de qualsevol emprenedor.
0: Molt bé. Per tant, avui hem explicat una mica més aquesta feina que feu, sobretot també aquesta Seed Rocker, que ajudeu a moltes startups, les acompanyeu com a mentor, no?, en aquest cas. Què t'agrades més, ser inversor, mentor o empresari?
1: A veure, jo t'explico una cosa. No hi crec amb els mentors que no fiquen diners a les companyies, perquè crec que si la forma realment que tu tinguis commitment, o sigui, tinguis enganxa amb la companyia, es fico diners, i a part, si vols, t'assessoro i t'ajudo. Per això d'ajudar sense ficar res a canvi, doncs no és el que a mi m'hagués agradat.
0: Molt bé.
1: Sóc com una mica radical, però bueno.
0: Clar que sí. Doncs pues escolta, Jesús, després d'aquesta conversa potser rebràs un allau de contactes de gent que busca mentories o acceleracions per les seves bones idees, i es tracta per això que el talent es bellugui i miri fins on pot arribar, no, Jesús? I que surtin bones idees al final, no? També?
1: Bones idees, bons equips i a mercats grans, i això pues, segur que funciona.
0: Molt bé. Gràcies, felicitats per la trajectòria.
1: Gràcies a tu.
2: L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolution.
0: Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El govern s'obre a canviar la llei per restringir la compra especulativa dels pisos, però continua disposat a tirar-la endavant, tot i el revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat el raó a Junts i al PP i ha resolt que el text se salta l'Estatut i la Constitució, sosté que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, l'executiu de Salvador Illa ha assegurat en un comunicat que buscarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. La iniciativa la va pactar amb els comuns, impulsors de la proposta, que també estudien buscar un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha mal interpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
3: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
2: Més notícies en Quim Balaguer.
4: El govern espanyol ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros per garantir l'atenció del miler de menors que van travessar la frontera de Ceuta i reforçar els recursos d'acollida. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyala la necessitat d'identificar-los per engegar tot el recorregut legal. Mauricio Valiente és el director de la CEAR.
5: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
2: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. Al matí, Salvament Marítim ha localitzat una pastera a les costes de Mallorca que va naufragar fa dues setmanes. En aquest cas, 17 migrants haurien mort i hi ha hagut dos supervivents. I a la tarda s'han trobat 17 migrants a prop de l'illa de Cabrera. En aquest segon rescat s'han recuperat dos cossos i encara hi ha desapareguts.
4: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat 109 hectàrees de bosc. Continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
6: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement. No tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
4: Per ara es noti la petició als excursionistes que no s'acostin a la zona.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ha rebaixat la xifra a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc a poc. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda última no han provocat danys. En declaracions a 3CAT Info, Imma Soler, subdirectora d'Operativa de Protecció Civil, confirma que malgrat les pluges intenses, les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
7: Però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver-hi algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones, no en tenim coneixement.
2: De cara a demà encara hi poden haver tempestes al Ripollès i al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent. Els esports en va Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García dia va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha estat onzena i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Aquest dimecres, cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria.
1: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
10: Ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
11: Home, enòleg no sóc, eh? Però, bueno.
12: Bueno. Jo sóc de Banyoles?
9: Sí.
12: Tota la vida.
9: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
11: Doncs mira, més li fent cas. Sí.
10: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
11: Típic de l'escala.
10: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també. I tampoc.
13: Ho has aconseguit, finalment, no?
10: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
0: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
14: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
0: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
15: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
16: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
0: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
17: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
0: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Avui què hem de fer, veu?
19: Avui para l'orella i para la bé. Escolta, escolta.
18: Escoltar? Això que sento aquí al darrere?
19: Això, això.
18: Però no sé si se sent molt, eh? Espera, deixa'm atensar-me una mica, ho faig, eh?
19: Sí, sí, apropa-t'hi, ja. Sense por.
18: Aviam. A poc, no se sent. Aviam. Aviam. Aviam.
19: Vigila!
18: Ei, perdoneu. Estava escoltant-vos. Perdoneu, eh?
19: No, perdoneu.
18: Estava escoltant-vos i us volia preguntar una cosa. Poseu-vos més a prop, que no us veig a tots. Què estàveu parlant?
20: Pues mira, estàvem comentant, ahir vam estar al plató per la tarda,
18: sí,
20: i estàvem tirant alguns clips i estàvem parlant de, pues, com havien funcionat les càmeres.
18: I en què parlàveu? En quin idioma, vull dir?
20: Pues anàvem barrejant una miqueta.
18: Què vol dir barrejant?
20: Doncs...
18: Que ara català, ara castellà...
20: Català, castellà, sí. Depèn de la persona.
18: Depèn de la persona?
20: Sí.
21: I del moment, també, i de qui estiguem parlant.
20: Clar. Sí.
18: Aviam, això m'agradaria que m'ho expliquéssiu, perquè jo crec que forma part una mica de la realitat d'aquest moment. Puc entendre d'això... Hola, què tal? Tu com estàs?
22: Bé, bé, molt bé, molt bé.
18: Tenia una mica més lluny. Vol dir això que passeu indistintament del català al castellà de manera constant? Pot ser que comenceu una frase en català i l'acabeu en castellà? Que...
20: Sí.
18: Tot això pot ser que passi?
20: Sí, sí, sí. I més perquè tenim una educació bilingüe, llavors ens facilita molt passar d'un...
18: I això us passa a tot arreu, amb tothom, depèn d'on?
20: Sí, depèn de la confiança que tinc amb les persones. Ella, de fet, canvia fins d'accent. A mi em canvia la veu, em diuen.
18: Perquè tens un accent diferent.
20: Del català al castellà es veu que tinc una veu més dolça en català i una veu més forta en castellà.
23: No, d'accent lleidatà.
20: Ah, bueno, clar, hi ha d'accent a Lleida o Barcelona.
18: A més, l'accent lleidatà. Us puc fer una pregunta personal a cadascú de vosaltres per situar-nos?
20: Sí.
18: Per exemple, tu d'on ets?
21: Jo, de Santpedor.
18: I tu parles a casa teva amb...
21: En català.
18: I a fora fas també això de parlar en català i en castellà?
21: No, a Santpedor parlo el 100% en català. I després...
18: A Santpedor 100% en català?
21: Sí, i després quan vinc aquí a Barcelona depèn de...
18: Quin percentatge?
21: Jo crec que un 85 faig.
18: En què, en català?
21: Sí, en català. O sigui, 85 parlo en català i els altres tant per cent, doncs, amb alguna persona en castellà i si vaig a comprar-me un cafè en castellà.
18: El cafè en castellà? I tu d'on ets?
23: De Barcelona.
18: Tu de Barcelona. A casa parles?
23: Castellà.
18: Castellà. I fora de casa?
23: Doncs depèn, amb els amics de tota la vida en català i amb els de la universitat en català. I em sembla que això és gràcies a l'Adri, que quan va arribar primer tenia un accent castellà molt estrany.
21: Ai, estrany. Per ella era més dolent que estrany, jo crec, però sí.
23: era més fàcil parlar en català amb ella i jo crec que ens hem acostumat a parlar tots del grup en català, més o menys.
3: Però et passes al castellà ràpid i sense problemes.
23: Amb moltíssima facilitat, sí, sí.
3: Tu?
5: Jo també soc de Barcelona, els meus pares són de Lleida, per això tinc accent de Lleida també.
3: I el fas servir quan vols?
5: Sí, amb els meus pares parlo amb lleidatà, però a la, bueno, tota la meva educació ha sigut en català de Barcelona i també canvio, o sigui, també parlo molt més en castellà, aquí a la universitat parlem molt més en castellà, o sigui, per l'Adri no, però amb els profes, i sí que és veritat que doncs, parlem més en castellà que en català.
3: I tu d'on ets?
12: Jo soc de Balaguer.
3: I a Balaguer. De Balaguer.
12: De Balaguer es parla en català 100%.
3: D'acord. I quan surts de Balaguer i vas cap a Cervera, també, suposo, no? Quan vens aquí a Barcelona, estàs a Barcelona també normalment, què fas?
12: Es parla el català, però depèn amb qui parles, parles castellà. Perquè hi ha gent aquí a Barcelona que el castell... Ai, el català... els hi costa. Llavors tu pues, canvies el castellà i no tens cap problema.
3: Us puc, puc abusar una miqueta més de vosaltres i fer-vos més preguntes en aquest programa que ara comencem? Deixeu-ho presentar. De què sou? Estudiants de què?
19: De periodisme.
3: De periodisme? Doncs escolta, m'agafa el micròfon i diguis, diguis hola a tothom, els oients del Sense
19: Fronteres. Hola a tothom, els oients de Sense Fronteres.
3: Anem a començar el programa.
19: Anem a començar el programa ara mateix.
1: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui el Sense Fronteres s'ha posat el vestit d'universitari. Hem vingut a la universitat, sí, a posar el termòmetre al català, a parar l'orella i posar el termòmetre al català, per escoltar com el parlen els joves, com el relacionen amb el castellà, aquesta barreja que ja hem notat que fan, que hem primer d'entendre, per després analitzar i, finalment, per veure cap on hem d'anar, cap on ho hem de portar, això, si és que hem de fer-hi alguna cosa, perquè les accions han de venir després de l'observació. Tenir-ho molt clar, veure-ho, i després analitzar-ho i després decidir-ho. Per tant, saber què és el que està passant, reflexionar-hi i prendre accions. Nosaltres aquí venim primer a escoltar què diuen els joves, com parlen el català i aquesta barreja que hem de veure, per què la fan, com la fan, de quina manera la fan i com la interpreten ells mateixos. Per tant, avui, Universitaris per un dia.

0: Molt bé, feta la presentació, venen ara les preguntes. Ja les han fet una miqueta, però volem entendre què està passant aquí. D'entrada, us vull preguntar, sabeu aquestes últimes xifres sobre l'ús del català? Us han arribat, les heu conegut, aquest 20% només a Barcelona, 2 de cada 10 que parlen català. Això us deixa indiferents, us preocupa? Què en penseu?
1: Bueno, jo penso que s'ha de preservar una mica la llengua, però que també és tradició i és molt maco. I jo quan parlo català amb les meves amigues, o crec que és com íntim i és molt maco, perquè pues, és com bonic i molta gent no entén aquesta sensació, jo crec que s'hauria de pujar una mica les xifres.
2: Em sembla una part bastant important de la nostra identitat. Jo tinc molt clar que als meus fills hi parlaré català. Em sembla saníssim.
3: Jo mai havia parat a pensar la importància de preservar la llengua i tenir-li com cura fins al moment en què vaig arribar a sortir. Vaig veure que hi havia llocs, que hi havia gent d'aquí que no sabia parlar la llengua i que a la vegada doncs, tampoc sabia com d'altres coses importants de saber què significa parlar el català aquí. I jo quan me'n vaig adonar vaig dir, ostres, doncs potser hauríem de fer com una mena de canvi. Però clar, és que després de veure el percentatge de les persones que saben o parlen català diàriament, doncs ja ni que saben, perquè potser saben, el que passa és que no el fan servir. És com un... A mi em sorprèn, però penso que s'ha de fer un canvi ja.
4: Per mandra no l'utilitzen el català.
3: Per mandra.
4: Hi ha alguns que per mandra. Jo aquestes xifres no les coneixia i em preocupen una mica, i més a Barcelona. Perdre el català es perd una mica la identitat de Catalunya i a Barcelona, que segons és la capital.
3: Sí,
4: a veure, posarem la capital a Balaguer, ja que parlem tots en català.
0: És una proposta, en qualsevol cas. Bé, doncs hem sentit que hi ha un punt de preocupació en vosaltres i que estaríeu disposades... Bé, això no ho he preguntat, si estareu disposats o disposades a fer alguna cosa de part vostra. Però la inèrcia us està portant, i això és el que hem sentit en començar el programa, a canviar d'idioma amb molta facilitat. No hi ha una cosa aquí de pensament. Us surt de natural? Com és el funcionament? Aquest l'he conegut en castellà, parlo en castellà, o com és el
1: Acostuma
0: funcionament?
1: Acostuma a ser d'aquesta manera, que tal com comences a parlar en primera persona, o sigui, el primer cop comences a parlar amb algú, si et parla en català o et parla en castellà, se't queda com el... ja se't queda a l'idioma. Però sí que és veritat que jo trobo, que és el que deia abans de la intimitat, que és molt més maco, a mi em sembla més maco i molt més íntim, com que coneixes més a la persona si parles en català, perquè és com que tenim una cosa en comú, que potser en castellà té molta més gent, o sigui, hi ha molta més gent que parla castellà.
0: I en el cas que, no sé, si algú de portar la contrària o a dir una cosa diferent, perquè si no anirem fent el micròfon anirà passant per totes o tots, si teniu la mateixa impressió no caldria fer-ho. No, el que volia ara és pensar, d'acord, jo ara em situo en el que ella pensa, a mi m'agrada això, però després la realitat què passa? Que és impossible parlar en català? Per què és impossible?
3: Però és que abans que impossible, jo, és com que tampoc hi ha situacions que a mi tampoc m'agrada forçar a una persona que no se senti còmoda. Jo ja, de vegades, abans sí que intentava, doncs, no sé, anar a fer un cafè i si em, doncs, demanava el cafè en català i em havia passat dues situacions de vegades, doncs, que algun cop jo que s'havia demanat llet de civada i algú s'enfadava perquè ja directament havia dit m'ho està dient en català i no és llet, és beguda, i penso, pues, ja no t'ho dic perquè és com està fent com mandra i ja et diré lechaven a la pròxima vegada i ningú s'enfadarà. O després hi havia l'altra situació que és que directament era un què, i clar, ja havia de dir, i és com al final doncs per... és que ja no és per mandre, és simplement per dir, és que ja no...
0: Però això no
3: és
0: tirar una mica, perdoneu-me, ara em posaré, diguem-ne, com un fiscal, però això no és tirar una mica la tovallola de dir, escolta'm, ja que l'altre no pot, doncs jo la tiro, no sé, no hi ha... No, perquè... tots penseu el mateix, que al final s'ha de fer això que... Com et dius tu, per cert?
3: Adriana.
0: No he preguntat els noms, Adriana?
1: Gala.
2: Anna.
0: Anna.
4: I Carlos.
0: Molt bé, doncs ara ja està fet i ben fet, d'acord. Escolteu-me, no hi ha una altra opció, aquesta que ella diu? Tots feu el mateix, de, mira, escolta'm, com que sé que em dirà què, doncs tiro per... o què?
2: Al final sí que em sembla que si vius a Barcelona o a Catalunya hauries de saber català, o sigui, al final és l'idioma, és una llengua oficial i l'has de parlar, si al final...
0: O com a mínim
2: és l'idioma del lloc, o entendre-la. I saber respondre, per exemple, si demanen llet de civada. O sigui, no trobo que sigui tant demanar.
4: És no buscar la confrontació, sí. Perquè quan tu li dius i li repeteixes en català, ella és com si s'enfadés i no ho entengués. Llavors és com si, bueno, pues ja passa el castellà, no tinc cap problema, però quan li dius en català i li repeteixes, hi ha alguns molt casos, i a mi m'han explicat, per exemple, al supermercat, que diu, no, l'encarregat per què? Si t'estic dient en català, doncs, bueno, cap problema, però segueix en català. Hi ha gent molt tossuda que segueix amb el català, llavors hi ha aquesta confrontació que jo no vull fer, llavors canvio l'idioma.
0: Per tant, tots entenc que canvieu l'idioma quan veieu que l'altre fa una cara estranya o ja d'entrada ho feu? O...
3: Sí, evidentment, jo... Situacions ràpides, sí, de vegades es canvia, però situacions on puc estar més d'un minut i que l'altra persona ho entengui, jo sí que em quedo en català, jo sempre.
1: Pues jo el que penso és el que ha dit el Carlos, que per evitar una confrontació hem d'intentar que tothom estigui còmode i que tothom pugui arribar a tot. Tenim la sort que podem parlar dues llengües, però sí que és veritat que és molt important que la nostra identitat continuï sent la mateixa.
0: Clar, és que les dues coses no sé si casen molt. La identitat que continuï, però jo sóc capaç d'anar cedint cada vegada. Vist això, quan us diuen, ara jo us dic, amb el 20 i escaig per cent, per sota del 30%, una llengua entra en desaparició. Desaparició vol dir desaparició, no vol dir una altra cosa, no vol dir, bé, no estarà gaire bé, és desaparició. Vol dir que en una generació, o encara més ràpidament, podria desaparèixer. Això us implica, d'alguna manera, de repensar, de potser m'haig de mantenir una mica més ferm? No ho sé, pregunto, eh?
1: Jo penso que el que ha dit l'Anna, jo els meus fills sé que els hi parlarem català, perquè m'agradaria que es preservés aquesta tradició.
2: Home, crec que ara, d'aquí 10 o 20 anys, la nostra generació ja estarà treballant, i em sembla que depèn bastant de nosaltres la continuïtat del català.
3: Mm. És això, jo, si vull fer alguna cosa grossa a la vida, jo sé que la faré en català. I això també és com una mena de tranquil·litat per mi, per la, si vull preservar la llengua o no, perquè potser jo ara estic demanant coses en castellà, però sí que si algun dia he de fer alguna cosa serà en català. Parlar català si tinc fills als fills, o si al final acabem sent periodistes, fer alguna cosa en català. Si al final ho acabo fent en castellà, em callo la boca ara i després no, però...
0: Que no haurà quedat gravat per sempre.
3: Però bueno, però... la intenció està en fer un català, perquè és que ens surt, jo crec que ens sortiria millor i ens, la cosa que surt del cor és que al final tampoc ho pots negar.
0: Bé, però deixem-me posar escenaris, xarxes, com les consumiu? Què us apareix? Quin idioma majoritari teniu tot el funcionament a xarxes?
4: El problema és que tenim un... Jo crec que ara s'estan millorant molt les xarxes en català, sobretot els continguts ara... Bueno, TV3, La Corpo, està amb el Someva i amb molts continguts en català, que a mi m'agrada moltíssim. Abans no, perquè la gent seguia gent que no dic que sigui dolenta, sinó que també fa molt bé la seva feina, com Ibai, bueno, tot aquest grup gran de Madrid, però crec que ara Catalunya s'està reivindicant i m'agrada. I el que deia abans és que nosaltres hem de conscienciar una mica la nostra generació a seguir una mica el llegat en català i que els nostres fills segueixin amb el català, perquè les dades preocupen i no m'agradaria perdre el català, almenys jo.
0: Xarxes, cinema, sortir de vespre, bars, tot això...
1: Què vols dir amb sortir de...
0: Sortir de vespre és anar a discoteques o la música que trobeu a les discoteques.
1: Vols dir cançons en català.
0: Tot això, en què us ho trobeu? Què és?
1: Home, mira, t'he de dir que Barcelona també és una potència molt internacional i ja no només el castellà, sinó que també intervenen altres idiomes com l'anglès. Cada dia ens trobem que hi ha molt més anglès a les nostres vides. O sigui, ja no només sigui castellà i tal, però, per exemple, sortint de festa hi ha moltíssimes cançons en anglès, que ja està bé per tothom, no? Però sí que és veritat que jo, per exemple, si surto de festa no escoltaré res de 30 UFAM ni escoltaré alguna. O sigui, perquè a la discoteca em posaran alguna molt més comercial. Saps que en aquell moment serà alguna internacional perquè hi ha molta gent internacional.
2: Això per exemple, el que has dit de cinema, jo cinema, bueno, miro versió original. Mm. O sigui, ni m'ho penso a mirar un català, però perquè m'agrada la versió original, en aquest cas. I de festa és el mateix que diu la Gala. Al final és la música que et posen. O sigui, potser, segurament hi hagi algun lloc que et posa més música en català. Jo no sé si existeix encara, no l'he trobat.
1: No.
0: A Balaguer, a Balaguer.
4: No, a Balaguer no, però a Barcelona jo conec amics que es mouen pel cercle del Liceu i tot això, i hi ha llocs que es fan música en català, són molt catalans, i... però has de buscar el lloc. El bo de Barcelona és que és un lloc molt pluricultural, que si tu vols el català vas a un lloc a buscar el català, un altre anglès, un altre amb un altre idioma.
3: Hi ha també en tots els aspectes. Exacte. Hi ha coses en català que són boníssimes. O sigui, jo crec que el problema tampoc és que no es mantingui tant el català, és perquè les coses que de vegades hi ha en català, algunes són una merda, no passa res dir-ho així, perdó, no sé si ho puc dir, però com amb qualsevol cosa, però algunes és com que no... surten a la llum, pues, les coses que potser no són tan bones. Hi ha coses més petites que són boníssimes, però clar, no surten a la llum perquè és en català i és potser més difícil, i perquè al final doncs la gent pensa, uf, ja, és que ni ho miro perquè potser no té tant.
4: Nosaltres ens ho vam trobar, nosaltres teníem un podcast i jo recordo que tots els comentaris eren hacerlo en castellano, no se entiende este idioma. I nosaltres som reivindicatius i ho seguirem fent en català perquè és el que ens agrada i on ens expressem millor. Però això sí, ens ho trobem, sí, vull dir, a TikTok sí. Tots els comentaris eren, sí. Si ho fes en castellà us ho miraríem. Doncs no ens ho mireu, vull dir, ho seguirem fent en català.
3: I a la música, també.
0: Aquí volia anar jo, finalment, això del català ja ja no és cool, no és guai, guai deu ser una paraula del segle XIII, ja ho sé, soc del segle XIII, per tant, no passa res. Us trobeu amb això? Teniu vosaltres aquesta sensació que ara això no és modern, que no està de moda, és una manera molt trista de parlar d'una cultura, però en qualsevol cas, o ho trobeu a l'ambient, us sembla que si defensessiu el contrari aniríeu contracorrent, que us assenyalarien, que seríeu estigmatitzat? Estic ara fent una mica una cosa una mica greu, però no sé si arriba això. Però noteu això o no?
1: Jo, relacionat amb xarxes i relacionat amb podcast, és el que deien ells una mica, nosaltres ens dediquem, o sigui, ens dediquem encara, no, espero que ens acabem dedicant, però de cara al sector, al nostre sector, sí que és veritat que sempre que has de crear algun projecte o alguna cosa, sempre tens el dubte de, és que si ho faig en català, potser no arriba a les mateixes visualitzacions que si ho fem de manera, o sigui, en un altre idioma o com per exemple el castellà, saps? Llavors és que sí que és, per mi és una limitació moltes vegades, que sempre no podem negar que no ho pensem, saps?
2: Sí, sí.
0: Tu no.
2: Ah, no. No, la pregunta era...
0: No, la pregunta si ho troba... No, està bé, se l'ha d'escoltar molt, sí. Escolta, no, si és cool o no és cool, o aquesta imatge de que no és modern el català, que és una cosa carrinclona, això...
2: Home, no, jo no ho trobo carrinclon, com tu dius. O sigui, tampoc ho trobo algo superguai, però o sigui, ho trobo normal, és que jo ho tinc normalitzat. O sigui, hi ha una conversa, és que com hem començat, puc estar parlant amb mi en castellà i després, jo què sé, em dona un contraargument en català i el respon en català, però amb naturalitat, i ho trobo una cosa supernormal, no com algú ni molt guai ni com de pringats parlar català. O sigui, ho veig supernormal com parlar castellà, no sé.
3: Jo crec que no hauríem de pensar si és cool o no és cool. Ja. Jo penso que és directament qui som i que si al final parles, o sigui, no és fer coses perquè siguin guais o perquè no siguin guais, és simplement si tu estàs fent una cosa guai en català és perquè ets qui ets, punt, ja està, és que no has de buscar-ho.
4: Jo tinc una petita esperança de que segueixi sent cool, com diem. La cosa és que, bueno, dintre del món el meu, per també explicar-ho, és el món del futbol, el bo que almenys els equips catalans reivindiquen molt el català. Vull dir, jo, bueno, estic en un equip de futbol, però veus altres
0: equips. Quin equip, digue-ho?
4: És l'Atlètic Lleida, però, per exemple, el Barça, el Sant Andreu, Europa, tots els equips que ara estan a categories, podríem dir estatals, però són catalans, mantenen el català i això, per mi, és ja un gran pas. Almenys al món del futbol, que és un món molt internacional. I a l'estar una categoria estatal, que estàs pendent de que els jefes són de la Federació Espanyola i segueixis amb el català, és guai. I jo crec que se seguirà el català, vull dir, sí que és cool, però és el que deia ella, és lo nostre, és el nostre origen i no el podem perdre, perquè si no no seria el Carlo Roger o l'Adrián Arce.
0: Molt bé, a més ara ja tenim cognoms, fins i tot, està molt bé això, anem aprofundint en la identitat. Per acabar ja, futur. Quan els especialistes diuen que de la barreja sempre en surt una que guanya i una que perd, això us preocupa? Estic parlant de llengües, que acaba guanyant-ne una, que el bilingüisme porta la disglòssia, i la disglòssia vol dir que una acaba triomfant perquè té més potència, perquè acaba guanyant, o perquè de la barreja acabem utilitzant més paraules d'una que de l'altra. Això us preocupa? Sou optimistes? No ho sou? Cap a on veieu que va tot això?
1: Jo crec que som optimistes.
0: De tot.
1: Parlo per nosaltres i per la universitat, o sigui, per el grup nostre de la universitat, sobretot.
0: Som optimistes. Sí?
2: Jo sóc optimista. Jo crec que això que t'has dit, que una llengua s'acaba menjant a l'altra, o sigui, sí que pot passar si no fem res per evitar-ho. Però si continuem parlant i fomentant el català, no trobo que hagi de desaparèixer, no sé.
3: A veure, jo crec que ho farà. Al cap de molt temps, espero no veure-ho jo, o els meus fills.
0: Sí, no et veig tan optimista,
3: No, jo sé que, o sigui, passarà. O sigui, jo crec que passarà. I és així, no passa res. Soc més pessimista, potser, però és que no... Ho intentarem, sí. Que ara sembla impossible, pues, també ho sembla, no passa res. Jo crec que passarà.
0: Carlos, tens la...
4: Jo més que ser optimista és una qüestió de fe, de que espero que no passi, perquè quan intentes barrejar i que la llengua forta, perquè és la que parlen quasi 47 milions de persones espanyoles, clar, al ser la llengua forta espero que el català aguanti una mica la batalla i que se segueixi fent, la veritat.
0: Escolteu-me... Ha estat una caiguda, a més textual, aquí amb aquesta trobada que no volia interrompre. M'ha anat molt bé per intentar entendre què està passant, perquè les xifres que han sortit eren preocupants i us posen molt, em sap greu, una mica la pressió en vosaltres, fins i tot una mica més enrere de vosaltres, a les noves generacions, perquè de fet sou els que portareu aquest país d'aquí a poc, també els mitjans de comunicació.

0: Doncs bé, anem a veure si trobem la sortida ja, després d'aquestes opinions que hem aconseguit d'aquests joves que ens han explicat una mica la seva posició sobre el català i com ho veuen, però em fa la sensació que avui que buscàvem sortides a la cosa del català, em sembla que això més que una sortida, em sembla que m'estic posant a la gola del llop, entre cometes, perquè això sembla una entrada. Per tant, fem una cosa, ja que estem entrant no sé on ni sé com ens en sortirem, fem una cosa, fem que vingui cap aquí l'Olga Clapés. Olga, vine, vine, vine, Olga, vine, afegeix-te. Tu saps la sortida?
1: No pas, tampoc? Jo tampoc.
0: Bé, doncs va, anem a les teves coses.
1: Avui que la cosa va de barrejar, sacsegem-ho tot. Perquè si una cosa ens agrada al Sense Fronteres és barrejar, mesclar, remenar, amalgamar i combinar persones i temes i conceptes heterogenis, idees que poden semblar contradictòries i que potser d'entrada no s'avenen perquè són incompatibles, com l'oli i com l'aigua. Però sempre ho acabem mesclant tot ben sacsejat i ens acaba sortint un còctel fabulós. I avui el nostre verb és aquest, mesclar, del llatí miscere, que surt a la foto de família d'un munt de paraules que d'entrada no ho diríem mai,
0: sí?
1: que ja estan emparentades. Perquè mira, de què parlem avui? De miscel·lània? Doncs ja ho tens. Miscel·lanius, miscere, barrejat.
0: Sí, sí.
1: Una cosa que pot ser mesclada és miscible, de miscere. Si és variat, és mixt, mixtus, participi de miscere. Si algú és mestís, també deriva de mixtus miscere. Si algú es fica en la teva vida, el que fa és immiscir-se. Ja et pots imaginar d'on ve, no?
0: Sí.
1: Igual que la promiscuïtat per allò de barrejar parelles. Així que després d'aquest poti-poti, d'aquest aiguabarreig, ferrigo-ferrago, d'aquesta mescladissa o barrejadissa, jo em quedo una altra paraula per fer definir aquest concepte que és samfaina. Fem una bona samfaina i bon profit.
0: Ostres, doncs mira, la samfaina a aquesta hora sempre sentaria bé i si no anem fent ferrigo-ferraga i que ja tirarem. Va, moltes gràcies. Vaig a veure què trobo per aquí dins, si trobo la sortida, vaja.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu. Molt bé, Olga, moltes gràcies una vegada més, una meravella, i com que no m'has dit...

0: cap on tampoc. Tirem cap aquí, aviam què és el que trobem. És un passadís llarg, clarament hi ha moltes portes, aquí no hi ha ningú. Cap aquí, aviam. Cap aquí, aquí. Aquí sí que hi ha molta gent, però vaja, em sembla que són molts i encara els destorbarem. Aviam aquí què passa. Aviam aquí què hi ha. No es veu gaire, aviam. Deixa'm mirar. Aquí hi ha dos nois i una gent més cap allà. Jo crec que els hi podríem preguntar alguna cosa. Ara els donarem un ensurt, em sembla. Ei, hola.
1: Hola, bones.
0: Perdoneu, eh? Escolteu-me què esteu fent.
1: Estem fent un programa de ràdio, sí.
0: Esteu fent un programa de ràdio?
1: Un programa.
0: Alumnes de periodisme?
1: De tercer de periodisme, sí.
0: Molt bé, correcte. Jo ara volia preguntar-vos com surto d'aquí, però abans de preguntar-vos, ja que esteu aquí, d'on sou vosaltres?
2: Jo sóc de Sant Cugat del Vallès.
0: Et dius?
2: Marc.
0: I tu ets?
1: Jo sóc en Lluís i sóc de Torroella de Montgrí.
0: De Torroella, molt bé. M'ha semblat sentir-vos parlant entre vosaltres, ara parlàveu castellà, com us parleu entre vosaltres?
2: Nosaltres parlem castellà, però a vegades fem el salt al català.
0: I això com es fa?
2: Jo crec que parlem català per coses més serioses o coses així, no creus?
1: Jo crec que és depenent del moment, de com ens aixequem i de tot, perquè és probable que en una mateixa conversa un parli en català, l'altre en castellà i anar intercalant. Vull dir, és que no hi ha un idioma determinat que diguem parlem en aquest idioma. Vull dir, pots començar una frase en català i l'acabes en castellà i no tenim cap problema.
0: La mateixa frase?
1: La mateixa frase, sí. Que una expressió sigui en castellà i acabis la frase en castellà.
0: I no sabeu quin mecanisme és el que us porta? Me'l miro la cara i li dic en català, me'l miro la cara i depèn de la cara que fa, li dic en castellà?
1: Que surt sol. Vull dir, és algo que...
2: És algo natural que, al igual que parlem doncs, castellà, doncs intercalem les llengües com si fos una llengua única. No crec que no hi ha una explicació.
0: O sigui, ara esteu parlant en catespanyol o una
2: cosa? Sí, exacte, sí, podria dir.
1: És una barreja, sí, perquè a més, amb un programa que estem fent, amb un altre, que fem entrevistes, estem fent que uns programes són en català i els altres en castellà, vull dir que no hi ha tampoc algo
3: fixa,
1: vull dir, no, és que no ens és igual.
0: I això us sembla que és molt repetit en el vostre cercle, la gent li passa el mateix o sou dos espècimens estranys?
2: Jo crec que a tothom li passa el mateix, o sigui, tothom que parla castellà i català, jo crec que, bueno, sobretot als joves, ara avui en dia ens passa molt, jo crec, molt sovint.
0: I no us passa que jo ara us estigui parlant en català i a tu se te'n vagi de la llengua? Sabeu discriminar, ja en aquest moment toca català perquè estem parlant català, sí. I ho feu tot sí, en català? Sí, no és que us apareguin aquí coses que no controleu?
1: Això ho tenim claríssim. Vull dir, si una persona em parla en català, jo la respondré en català, perquè jo penso que si una persona me comença a parlar en un idioma i la responc en un altre, és d'una manera una falta de respecte, perquè aquella persona s'està dirigint a tu amb un idioma per algo. Llavors, això ho respecto molt, però sí que és veritat que si estic amb el meu grup d'amics de la universitat o amb ell, pues, m'és igual un idioma que un altre.
0: Per tant, aquí la pregunta que jo vaig fent a tothom que em trobo per aquí, aquesta zona universitària, clarament, ja ho he comprovat, és si patiu per si el català pot desaparèixer o no. No sé què em contestaríeu.
2: Jo crec que no desapareixerà el català, perquè a Catalunya, bueno, està present i encara que sigui cada dia una llengua més minoritària o que es parli menys, jo crec que mai desapareixerà, perquè jo crec que si neixes parlant català ja el portes per tota la vida i els meus fills el parlaré català.
1: Jo, sincerament, vull dir, jo amb la meva llengua que més còmode em sento és el castellà, però sí que és veritat que no tinc cap problema en parlar el català, vull dir, parlo molts cops el català i...
0: No, parles un català extraordinari.
1: Sembla que
0: no siguin de casa, diguem.
1: Exacte, parlo bé el català, però sí que és veritat que, vull dir, jo noto que cada vegada es parla menys el català. No dic que s'hagi de perdre, però sí crec que passarà més a un segon pla, vull dir.
0: Això et preocupa d'alguna manera o no?
1: No em preocupa perquè sé que no es deixarà de parlar. Vull dir, hi ha molts llocs que es parla català i que la gent segueix parlant català i seguirà parlant català. Llavors, no em preocupa perquè no desapareixerà.
0: Molt bé, escolta'm, doncs seguiu treballant, que igual el profe us passarà factura d'aquesta pèrdua de temps per culpa meva. Que vagi bé, eh?
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Molt bé. Per cert, vinc aquí a preguntar-vos com surto i me'n vaig sense preguntar-vos per on se surt, per on vaig.
1: Mira, has de seguir el passadís, puj i a l'esquerra...
0: Cap a l'esquerra?
1: Cap a l'esquerra, tornes...
0: Et sembla que és d'on venia, però vaja.
1: I continues tot recte i puges unes escales. Allà aniràs a parar un jardí i ja surts directament.
0: Jo m'he posat en un jardí, ara sortiré al jardí, aviam si m'escapo d'aquesta zona. Que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Bé, doncs, et sembla que és d'on veníem.

0: No sé què fer. Mira, aquí hi ha una porta, que sembla de les de la ràdio, d'aquesta manera, amb això metàl·lic. Vaig a veure si l'obro, cap on em porta.
1: Música no està malament, sempre ajuda i sempre és una pista, però... aviam... no sé, escolteu-me, digueu-me alguna cosa des dels Estudis Centrals, aviam...

0: Eixample, em dieu, eh? Eixample. Però Eixample Lisboa? Vols dir que això quadra? Aviam, deixa-m'ho preguntar. Adriana, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Eixample Lisboa? Es pot dir això així, més o menys?
1: Bé, l'Eixample de Lisboa és com jo m'agrada descriure el barri on vivim, que és aquí a Lisboa, és a Campo de Urique.
0: I s'assembla a l'Eixample de Barcelona?
1: Sí, de fet és un barri que jo sempre crec que s'assembla moltíssim a Barcelona, perquè tot té cases modernistes, però té unes cases molt i molt boniques, que estan aliquetades amb motius doncs, florals i geomètrics, que em recorden molt i molt el trencadís modernista català i una mica doncs, a les cases que trobem a l'Eixample.
0: Per tant, diríem que ets lluny, però ets a prop, alhora.
1: Exactament. Sí. Soc a prop i, a més, en una ciutat, Lisboa, que s'assembla moltíssim a Barcelona en molts aspectes.
0: Fins al punt de dir que no sembla atlàntica, que podria ser gairebé tirant cap a Mediterrània.
1: Exactament. De fet, Lisboa fa molt bon temps, normalment. És a dir, tret dels mesos d'hivern, que realment doncs, notes que és atlàntic perquè fa fred i és molt gris, però la resta de l'any és molt mediterrània. La gent realment li agrada molt viure al carrer, fa molt sol, i llavors, bàsicament, és un tipus de vida que jo relaciono molt doncs, amb els països mediterranis.
0: Mm. Això ens ho està dient l'Adriana. Adriana, què més?
1: Adriana Sánchez Danés.
0: Danés, que és a Lisboa des de fa temps?
1: Exactament, fa concretament 7 anys, 6 anys ara que estic a Lisboa. Sí, sóc d'Olot.
0: Ah, amics, aquí hi ha una altra cosa, Olot. Per tant, Lisboa no és com Olot, això sí que potser no ho podrien sustentar, o sí?
1: Exactament, és bastant diferent, sí.
0: Per tant, hi ha un canvi aquí ostensible entre Olot i Lisboa. Ara l'Adriana ens ho explica tot. Adriana d'Olot. I què fa l'Adriana d'Olot a Lisboa, si es pot saber, esclar?
1: Sí, jo sóc investigadora, concretament el que ha tingut un laboratori aquí a Lisboa, i el que estem estudiant és a la Fundació Champalimau. I és en el meu laboratori, principalment el que estem intentant entendre doncs és per què els tumors pediàtrics i els tumors adults responen d'una forma tan diferent al tractament. Sabem que són molt diferents, però malauradament els tractem de la mateixa forma. I això fa que moltes vegades els nens doncs, no responguin a aquestes teràpies. I llavors, què volem entendre al laboratori? Principalment, quines diferències tenen a nivell de biologia i com podem, bàsicament, generar nous tractaments que afectin a les susceptibilitats específiques dels tumors pediàtrics per tal de poder generar doncs, tractaments específics doncs, per aquests nens que tenen, malauradament, aquests càncers.
0: Escolta'm, i ho estem entenent? Estem en vies d'entendre-ho? Ens està costant d'entendre? Com està?
1: De fet, cada dia anem fent petits descobriments que esperem que a la llarga doncs, tinguin un recorregut i que es puguin aplicar doncs, a la clínica. Però a poc, cada dia, som un grup d'investigadors, la veritat, que amb molta energia, molt dinàmics, i jo crec que a la llarga aconseguirem grans coses junts.
0: Doncs mira, de moment l'aplaudiment és sincer i molt fort el que et faríem per aquesta feina, perquè està dedicada a la gent, a gent que necessitaria que s'entengués això i del tot, i ràpid si pogués ser, i per tant, aquesta feina que feu és fantàstica. Deixa'm aprofundir una mica en el per què, no perquè estàs fent aquesta feina, perquè ja ho has explicat, sinó per què a Lisboa no podia ser un laboratori a un altre lloc o a Catalunya. A Lisboa per què? Com és que ha anat a parar tot això a Lisboa?
1: Sí, jo de fet, tot això ve d'una mica ja, tot això es va cuinar fa una mica de temps. De fet, jo vaig estudiar el doctorat de la Pompeu Fabra a Barcelona, i llavors després de fer el doctorat tenia una inquietud d'entendre altres maneres d'eficiència, que em va portar a anar a Brussel·les, al laboratori d'una eminència en càncer, que es diu el professor Cédric Blampin, i allà vaig entendre doncs, una mica una nova manera d'eficiència, d'estudiar el càncer. Érem un laboratori molt gran, érem 40 persones, de més de 15 nacionalitats diferents, i això em va enriquir molt a nivell personal i també a nivell científic. I després, llavors d'acabar el postdoctorat, la veritat és que aquí a la Fundació Champalimau van fer una oferta de treball, una oferta per començar el meu propi laboratori, doncs que no era igualable a cap de les altres ofertes que tenia en aquell moment. I això em va portar doncs, a venir aquí a Lisboa. A més, també la filosofia del centre d'investigació és molt bonica. Nosaltres, bàsicament l'arquitectura del centre et recorda doncs, a un vaixell. I concretament és un privilegi, on podríem dir coincidència geogràfica, que també que estem al centre que estem, aquest centre d'investigació, que es diu Centre Champalimau, pel que es vol descobrir. És a dir, que volem conèixer conèixer el perquè de les coses, està molt i molt a prop, podríem dir a un quilòmetre, del punt on totes les naus i tots els vaixells que marxaven a descobrir, els portugueses van anar a intentar descobrir doncs, noves terres, expandir-se, doncs està molt i molt a prop. I llavors el nostre centre d'investigació el que intentem és també entendre i conèixer. En el nostre cas, doncs serien els mecanismes perquè generen malalties, no? I en el seu cas, en el cas doncs, dels portuguesos fa uns quants segles, ja doncs intentar expandir-se. I llavors aquesta filosofia també em va cridar molt l'atenció i llavors això també va ajudar juntament amb aquesta oferta que em va permetre començar el meu laboratori des del moment zero, ja començant a reclutar gent, doncs em va portar a venir cap aquí.
0: Escolta'm, Adriana, has tingut l'habilitat de posar-li èpica, poesia i romanticisme a una feina que la majoria dels mortals entenem com una mica xuta, la d'investigar i estallar i picar pedra. En canvi, transformar-ho en un llegat dels descobridors portuguesos demostra que saps vendre, no només posar-hi empenta, com deies, en aquell laboratori, sinó vendre una mica tot el que esteu fent. Per tant, ens has tocat el cor. I ja que som en descobertes, anem a fer descobertes. Tu ja has explicat què fas aquí, per què hi has vingut i quant temps fa que hi ets. Hi ha una frase en català que fan servir en algunes manifestacions moltes vegades que diu aquella, l'autonomia que ens cal és la de Portugal. No et faré posar en política, però ens cal Portugal? Has descobert alguna cosa especial de Portugal, dels portuguesos, que ens puguin haver, que sigui exportable?
1: De fet, els portuguesos el que sí que he de dir és que són una gent molt amable i són molt bons anfitrions. També he de dir que moltes vegades se plou molt als catalans perquè són molt tancats. És a dir, és fàcil doncs, tenir-hi converses, ara bé parlar d'un mateix i obrir-se és molt més difícil. Llavors, és molt complicat. Un cop ets amic seu, doncs ets molt amic. Llavors, què podríem, bàsicament, de Portugal, què en podríem treure? Jo crec que la gastronomia és un punt molt important. De fet, jo sempre dic tot rient doncs, que poden preparar bacallà a les mil maneres diferents, sí. Perquè realment vas a restaurants i la veritat tenen una gastronomia per aquella gent doncs, que li agrada doncs, el bon menjar doncs, el bacallà a les 100 maneres, és a dir, bacallà a totes les maneres possibles. Una altra cosa és també que són una gent que són molt poc bèl·lica, no? Quan parles amb ells, ells sempre t'ho diuen, som un dels pocs països que no hem tingut cap guerra civil. Són una gent doncs, que els agrada molt parlar, per intentar arribar a solucions. Jo crec que això seria bàsicament una cosa que hauríem d'aprendre d'ells. És cert que de vegades hi ha gent que diu, ostres, doncs potser de vegades són una mica poc proactius, sembla que no tinguin sang a les venes, però moltes vegades prefereixen dir una paraula de menys que de més. I crec que això doncs, seria una cosa que podríem molt bé doncs, exportar.
0: Doncs apuntat com a possibles exportacions de Portugal o importacions a Catalunya, dit des de l'altra perspectiva i mirat des d'aquí. I escolta'm, ja que hi som posats, has destacat la gastronomia, deu agradar-te el bacallà, perquè si no seria un inconvenient vivint a Portugal. Però què més t'agrada de Portugal? Ja has fet diguem-ne el dibuix, la descripció del que era Lisboa, però el país en si, més enllà de la gent, hi ha algun lloc que diguis, us recomanaria molt que vinguéssiu aquí, aquest és un lloc que no es descobreix, o Lisboa és una aposta segura i no cal aconsellar gaire més?
1: De fet, Lisboa és una ciutat molt bonica, que té molts racons, la veritat, molt autèntics. Encara hi ha molts edificis que són molt vells, i hi ha gent que diu, ostres, és una pena, i és cert, té una decadència bonica, no? Els propis portuguesos de vegades diuen això, que és decadent però bonic. Llavors, a part de Lisboa, també hi ha moltes ciutats al voltant que són precioses. Per exemple, hi ha Cascais, que és una ciutat d'antics mariners, i encara quan hi vas, tot i que està bastant turistitzada, doncs encara pots veure els vaixells turístics, els vaixells allà són macos de veure, i petites embarcacions encara molt i molt tradicionals. Hi ha Màfia, on també és molt, molt bàsicament, que és una ciutat bonica. Llavors hi ha Sintra, que també doncs, hi ha doncs, tots aquests castells, totes aquestes cases més antigues. Doncs, és molt bonic. Jo crec que Lisboa, parar a Lisboa és una cosa que s'ha de fer segur. Però llavors ja tot depenent una mica de l'interès de cada persona. Jo crec doncs, que si t'agrada més una cosa més autèntica i més marinera, segurament a Cascais. Si t'agrada més una cosa doncs, més interior, veure més doncs, edificacions boniques, podries anar a Sintra, però jo crec que tota la zona aquesta és molt i molt bonica. I llavors al nord, si t'agrada el vi, doncs també és molt bonica, sí. És una zona...
0: Té tirada, de vi, això,
1: Exacte. I llavors al sud també tenim l'Algarve, que l'Algarve també és molt i molt bonic. I llavors tenim el que s'anomena l'Extremadura portuguesa, que és l'Alentejo, que sí, és molt autèntic. Sí. Hi ha uns pobles tipus Évora, doncs, que si t'agrada una mica doncs, l'arqueologia i la història, doncs, hi ha també bastants monuments per veure. Sí, sí.

0: jardí.
1: Adrià, nosaltres hem mirat de fer descobertes i t'hem descobert dient tenim, com si fossis, com el que ets. De fet, ets una portuguesa més en aquests moments. Això vol dir que et veus de portuguesa molt temps o hi ha un punt de retorn en algun moment? Què t'imagines?
2: Jo crec que tornar a casa, tornar a casa, qui és que no pensa, no?, en tornar a casa? Jo crec que és una cosa que nosaltres tenim molt present. El meu marit també és català, ell és de Tàrrega.
1: Molt bé, bona combinació.
2: Sí, i de fet, sovint, cada vegada que tenim vacances i que el nen té una setmana de vacances o més, tornem a casa. I llavors, és una opció, aquesta tornar a casa que tenim molt i molt present, que la veritat és que cada vegada, oblidem menys i que no podem oblidar, perquè el petit, cada vegada que tornem de casa, quan estem a l'aeroport de Barcelona, ens diu, però per què nosaltres no vivim a Catalunya? Per què ens hem d'anar a Lisboa? I llavors, moltes vegades, això ens fa pensar i repensar una mica tot això que tenim, no? I com en un futur i tot això.
1: Molt bé. Escolta'm, com a país li donem suport al teu fill en aquesta demanda que algun dia torneu, sense posar pressió, que vagi fent el seu xup-xup i que la investigació avanci. Sobretot, moltes gràcies pel que estàs fent, per la investigació, en nom de tanta gent que ho agrairà el dia que entenguem més coses i al final ho entenguem tot. Mentrestant, anar treballant, anar investigant com aquells portuguesos, que és una metàfora que t'ha quedat molt bé. Escolta'm, Adriana, moltíssimes gràcies, molts records i a la següent, no sé si aquí o allà, en seguim parlant.
2: Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta des de Lisboa.

0: Doncs bé, hem arribat a la fi del programa i ara amb les indicacions que m'han fet i després de donar moltes voltes, sí, sembla que sí, que he encertat amb la sortida i per tant podrem fer això, la sortida del programa i demanar-los que tornin a estar atents al Sense Frontera. Mana, perdona.
1: Una cosa, que abans he sigut molt pessimista, que vol deixar acabar de dir una última cosa que he estat rumiant.
0: Digues, digues.
1: Que crec que he sigut. Que abans he dit que jo no creia que el català es mantingués.
0: Sí, això has dit. No... Sí, m'ha deixat una mica tocat, eh?
1: No vull que l'última meva paraula sigui així. He estat rumiant i penso que no ho he de dir així.
0: I com ho has de dir?
1: Jo crec que l'última paraula dels joves no hauria de ser que creiem que el català es perd. O sigui, hem de mantenir l'esperança i jo he estat pensant i la mantindré. Així que, al final, l'únic que hem de fer és seguir-lo parlant, seguir tenint present que és una llengua que no només ens acompanya, sinó que ens fa ser qui som, i que el seguim parlant, el jovent d'avui en dia, perquè som els que tenim la responsabilitat de fer-ho.
0: Bé, doncs aquest és el missatge, eh? Sí, aquest,
1: no
0: el d'abans, eh? No
1: el d'abans.
0: O com a mínim matisat el d'abans.
1: No el d'abans, sí.
0: Molt bé, gràcies. Adéu. Doncs escolteu-me, mira, hem acabat d'una altra manera, perquè ens anàvem així a mitges una mica, no? Perquè hem notat coses positives, hem notat coses negatives, però vaja, que ara aquí algú se t'abregoni, t'enganxi per l'esquena i et digui, espera, que jo vull això tornar-ho a dir, doncs, home, és un bon final. Doncs va, la setmana que ve més. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les pròximes municipals, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre'n el control. Marc Puigtió li fa aquesta confidència a un instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista. Al seu comunicat, el candidat republicà admet que es va equivocar i es posa a disposició de la militància per donar les explicacions necessàries, però sense fer cap referència a una eventual renúncia a la candidatura. El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc. En aquest fragment de l'àudio, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
3: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció a l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra. I després, doncs, podeu utilitzar els serveis electorals.
2: Després de fer-se públic l'àudio, el secretari d'Imatge i Comunicació d'Esquerra Republicana a Girona ha dimitit per denunciar qualsevol situació de normalització o proximitat al partit amb l'extrema dreta. Segons Marc Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Quim Balaguer.
4: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol.
2: El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa.
4: Indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos de Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic.
2: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin aquesta zona.
5: Ei, Barret, puc anar a casa teva aquesta nit?
6: És clar!
2: La seqüela de la pel·lícula Barbie penja d'un fil per les elevades pretensions salarials dels seus dos protagonistes.
4: En el cas de Ryan Gosling, en Ken, la petició és de 20 milions de dòlars, quan en la primera entrega va cobrar-ne 12 i mig. Les xifres que reclama la Barbie Margot Robbie no han transcendit. També valen un percentatge dels beneficis que genera la cinta. Segons The New York Times, Warner, la productora de la pel·lícula, no està disposada a satisfer aquestes exigències. Fa 3 anys, Barbie es va convertir un èxit rotund de taquilla en recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món.
2: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte del jove extrem belga Jesse Bissibu.
4: I el Barça presentarà aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. També presentaran el nou entrenador de bàsquet, l'eslové Alexander Sekulic.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars. El temps de baixa per aquest tipus de lesions oscil·la entre els 3 i els 6 mesos.
4: I després de l'or en solo d'aquest dimarts, Iris Tió competirà aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'estaven a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: Fins aquí les notícies.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
12: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
14: Hi ha una cabra que acaba de parir.
15: Ara mateix.
7: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
16: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Les xarxes ja no són només cosa de joves que viuen enganxats al mòbil. Ja fa estona que gent de totes les edats ens passem més hores de les que voldríem mirant l'Instagram, el YouTube o el Facebook. Potser per això ja no té sentit que qui fa continguts siguin persones de 20 anys. Hi ha tota una colla de dones que, tot i haver nascut en una època anterior a l'arribada d'internet, se l'han fet seu i s'han convertit en instagramers a la maduresa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Les xarxes ja no són només cosa de joves que viuen enganxats al mòbil. Ja fa estona que gent de totes les edats ens passem més hores de les que voldríem mirant l'Instagram, el YouTube o el Facebook. Potser per això ja no té sentit que qui fa continguts siguin persones de 20 anys. Hi ha tota una colla de dones que, tot i haver nascut en una època anterior a l'arribada d'internet, se l'han fet seu i s'han convertit en instagramers a la maduresa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Ens encanta començar amb aquesta dona, amb Olivia Dean, que avui s'ha endut el Grammy... Ai, el Grammy. El Grammy és el Grammy de la ràdio. És el mínim que podia passar avui. És que és l'emoció de dilluns, de tornar a ser aquí a les 8, quan passen 8 minuts de les 9 de la nit. Sí, sí. Estem contents, emocionats, perquè estic amb unes dones, m'acompanyen unes dones avui, que, vaja, tenen més seguidors que nosaltres, pràcticament. 90.000, 50.000, 60.000... Són l'enveja de totes les veïnes. Avui tenim ganes de conèixer dones que la maduresa han trobat en l'Instagram una manera de donar a conèixer el que fan. Moda, maquillatge, salut, cuina... Diferents continguts per a totes, com dèiem, tenen molt d'èxit. De 50.000 seguidors a 100.000. Les reines de l'enciam. Si vosaltres seguiu dones com elles, ens encantarà que ens truqueu. O si vosaltres també sou instagramers i no us hem trucat, també truqueu. 93-201-7474. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies.

0: Vaja, que això de ser influencer, ja veurem si elles s'hi senten, influencers, ja no és cosa només de joves o famosos, el que cal és dominar o que ho sembli alguna faceta de la vida i sobretot saber comunicar. Elles n'han après molt, estan fent un màster, jo diria, amb tot aquest procés que van començar, jo crec que gairebé d'una manera innocent, no s'imaginaven que la cosa seria tan forta i han arribat on estan. Ens acompanya Vivi Buch.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Bona nit, bona nit.
0: Què tal?
1: Moltes gràcies per convidar-me. I aquí estem.
0: Aquí estem amb 64.000 seguidors, eh?
1: 65, crec que.
0: 65, imagina't. Sí, aquesta nit han pujat 1.000, només perquè ve les dones i els dies. També ens acompanya l'Ainhoa Navarrete. Com estàs?
2: Hola, benvinguda. Bona nit, molt bé, molt agraïda.
0: Ella té un Instagram que es diu Viu Fàcil, no estarà en el teu nom, i això ja porta coses bones, Viu Fàcil.
2: Viu Fàcil és la millor manera de viure, no?
0: Com ho vas pensar, aquest títol? Doncs... Tu no volies posar el teu nom.
2: Ho va pensar perquè jo abans vaig treballar 10 anys amb una òptica i el cap que tenia llavors, el sopar de comiat, li vaig dir, va, Fèlix, ajuda'm a trobar un nom, perquè ja tenia aquest projecte en ment, i el va triar ell, va dir, i si li poses Viu Fàcil? I em va agradar, i així va ser.
0: Doncs escolta, Fàcil, Fàcil, 94.000 seguidors que té a Instagram.
2: 95.000.
0: 95.000, veus, és que no tenim... Clar, és que cada dia és
2: cada
0: un...
2: Dia,
0: clar, no, jo ja no dic quants té la Mireia Casamada, perquè segur que la pifio. Mireia, bona nit, com estàs?
1: Bona nit.
0: Ho tens controlat o no?
1: Sí, 49.700.
0: Va, direm 50.000, parlant de cuina, de records, d'aromes, també d'elegància, també hi ha roba pel mig, i també històries personals, que dius que és el que té més èxit, a vegades.
1: El que són totes les històries de la cuina amb els pares, sobretot amb el pare, no?, perquè era pagès i sempre anava darrere seu, per tot arreu, i de la mare, doncs que clar... En aquella època, doncs, qui cuinava era la mare i qui treballava d'una altra manera, el que entrava els diners a casa era el pare.
0: Doncs també penja contingut a TikTok, a YouTube. Ara en parlarem de tot això, perquè em teniu enamoradíssima.

0: ara jo crec que ja ningú se'n recorda del primer mòbil que va tenir, perquè ja n'han passat moltíssims, però recordeu el primer moment d'entrar a xarxes, al Facebook, l'Instagram, com vau començar amb això? Teniu... Però vosaltres, com usuàries, de començar a mirar.
1: Jo, tardíssim. Facebook et vaig a dir que em vaig donar d'alta i vaig perdre la contrasenya per tornar-hi a entrar. Bueno, tot un xou. I dic, no, això de la xarxa és a mi, no. Vaig començar amb l'Instagram. A penjar alguna foto familiar, alguna foto dels gossets, d'un paisatge que m'agradés. Però molt poc. Molt poc consumidora de xarxes, molt poc.
0: I les altres? Com estava amb això?
2: Doncs jo no vaig tenir xarxes fins que no vaig fer el projecte.
0: Què dius?
2: Sí, no en tenia cap ni una. Però tenia molt clar, molt clar, molt clar que volia Instagram per que fos l'aparador de lo que feia.
0: I la Mireia?
3: Bé, jo tenia... 2011, 2012 tenia Facebook i Twitter, però m'atabalava. I aleshores, quan vaig fer el postgrau, doncs vaig descobrir Instagram, i que el primer dia va ser Instagram Mireia, Mireia Instagram. I la primera foto que vaig penjar dins del grup del màster, no sé què vaig penjar, no me'n recordo, una companya em va dir del grup, Mireia, van hashtags, dic, ah, què és un hashtag? No?
0: Sí, estàveu verdetes, diguem-ho així. I llavors, a veure, m'agradaria una mica que m'expliquéssiu, vaja, pel que sembla en sabíeu poc, però com comença pensar, cada història és diferent, per exemple, en el cas de la Bibi Book, quan comença aquesta aventura de, perquè ho expliquem als oients, tu ets una dona que més o menys vas penjant cada dia la roba que et poses, que jo innocent de mi em pensava que era tota teva i pensava quin armari té aquesta senyora, i tot va començar així, però com comença? Qui t'enganya, tu?
1: M'enganya i és la culpable, entre cometes, la meva filla. Sí. Sempre em deia, m'agrada molt la roba que portes, deixa'm fer fotos, penja't, fes-te un Instagram xulo, amb models xulos, amb coses que agraden, tal. I jo, no, això de l'Instagram, no. Trobes allò com un pèl frívol, almenys des del punt de vista meu. I llavors hi vas entrant i un dia em va dir... penja un TikTok explicant el que portes avui, no fem fotos, explica-m'ho.
0: La teva filla és influencer.
1: La meva filla, sí,
0: sí. Ho hem d'explicar.
1: I després de dir moltes vegades que no, dic, va, perquè callés. I ho va penjant al seu TikTok, perquè jo no tenia ni TikTok, ni Instagram, ni res. I al cap d'una estona em diu, s'està fent viral, està agradant moltíssim. Va, la setmana que ve hi tornarem. Un altre model. Dic, no em lis. Fins que la setmana següent hi vam tornar, en el seu TikTok, i fins que la van desbordar amb preguntes, amb... Diu, mira, diu, fes-ho tu en el teu Insta. Dic, mira, dic, no em desagrada, a més veig que la gent s'anima, et comenten, et pregunten coses. Dic, doncs ho faré el meu, però ho faré quasi diàriament.
0: Clar, justament dius
1: i
0: que...
1: I així ha anat.
0: Clar, el TikTok és normalment un espai de molts joves.
1: Jo no penjo,
0: TikTok. No, sí, però vull dir, a dir que vas començar en aquest món, que és molt de joves, però hi havia alguna cosa del que havies fet que agradava. Hi havia un interès perquè potser la gent que hi sortís no només fos gent de 20 anys.
1: Exacte, jo penso que sí. Perquè potser veies coses molt posades. Mira, jo em sembla que el meu èxit, per dir-ho així, és la naturalitat. I el que porto el dia ho comparteixo, ho ensenyo. Tampoc és una cosa super ideal, que sempre vaig super ben pentinada, super maquillada, tal qual vaig. I això agrada, i l'edat que tinc i que vegin que a vegades ens podem vestir tan modernes o tan juvenils com una noia de 20... I agrada, i ajudes a donar idees.
0: I aquest és l'èxit, no? Però jo també pensava, vosaltres, ara que estem en aquest món de les xarxes, on tothom sap el filtre que li queda bé, com ensenyar, que tothom està, vaja, amb el retinal i el retinol i la mare que ho va fer. Clar, de sobte surten cares que surten de persones, madures, de més de 40. I... Com ho vau viure, això? Perquè vosaltres no només expliqueu el que he fet, sinó que doneu la cara. Com l'heu viscut, aquesta part?
3: No, jo bé. Jo bé, bàsicament perquè, estic bé amb mi mateixa, no? I a vegades, sí que vaig maquillada, perquè algun dia que no vaig maquillada, que encara ho faig, penso, uf, quina mala cara que fas.
1: Sí, això ho pensem totes. Sense una mica de rímel i una mica de polvos, no.
3: Sí, les ulleres, portant ulleres ho dissimula, però...
1: Ah, a mi m'ho pregunten moltes vegades. Surto als meus reels amb ulleres de sol. Jo tinc molta mania a les bosses i ulleres. És una cosa ja genètic, que costa molt de dissimular. Llavors em veig millor amb ulleres.
3: Sí.
1: Em diu, per què vas amb ulleres?
0: O sigui que també patiu pressió estètica aquí.
1: Una pressió,
0: una mica.
1: És cap a mi. A mi si un dia em diuen, avui vas molt pentinada, potser me n'adonaré al repassar el meu vídeo, dir, sí, com has fet aquest vídeo amb aquests pèls.
0: Sí, m'estàs dient que, m'estàs dient que la gent et diu al nivell això, avui vas molt mal pentinada.
1: Algun cop, molt puntualment, molt monotot, però avui portes els cabells que no m'agraden. Dius, ai, doncs és veritat que et repasses el vídeo i llavors veus més els defectes, no? Però qui no... Qui va superben pentinat tot el dia? Mira avui amb la pluja quins cabells portem.
0: A la ràdio sempre anem superben pentinats. La Ainhoa Navarrete, de Viu Fàcil. Tu no tens gaires tantes... No et maquilles. De fet, em sembla que tenies un reel, una story parlant de per què ens maquillem, si ens hauríem de fer-ho, no, etc. Explica'm una mica com et presentes tu.
2: Tal i com soc, no, jo no, amb el tema del maquillatge, d'anar pentinada, tot això no és una cosa que em preocupi gaire. Uh-huh. Està molt bé, ho respecto qui es vulgui maquillar i tot, no tinc cap problema amb això, però... no va amb mi, ni el maquillatge, ni pentinar-me gaire. I això que dius del... un dia parlant del maquillatge va ser un repte que vam fer de que una noia que es diu Laura va venir a viure una setmana a casa meva i llavors doncs ella es maquillava i jo no, i llavors vam estar parlant, ai, què passa si no et maquilles? Diu, no res. Dic, però llavors per què et maquilles? I no ho sé, jo prefereixo no maquillar-me, em trobo molt millor i em veig més guapa així.
0: Clar, no t'agrada maquillar-te, però sí que m'imagino que tu penses la roba que t'has de posar, de quina manera, no?
2: No,
0: clar,
2: No. Jo la roba amb la que treballo és a la que em poso.
0: Clar, perquè tu tens un Instagram on expliques, parla'ns una mica de què expliques per que els oients ho entenguin.
2: Mira, doncs explico com la manera que ens podem moure de manera natural, que sigui respectuosa amb el cos, perquè hi ha moltes persones, sobretot de la nostra edat, que li tenen com por al moviment, a moure's, perquè o no saben o perquè els han dit que vigila amb els genolls, que et faràs mal, amb la columna. Llavors jo els ensenyo una forma de moure's que els hi fa sentir molt bé i desperta el cos.
0: Mm-hmm. Tu eres entrenadora personal en algun moment de la teva vida.
2: Sí.
0: I llavors el que jo em pregunto és, d'això que us agradava i que vau començar a fer com una curiositat, s'ha convertit en una feina? Diríeu que és una feina ara?
2: Sí, i tant. Absolutament. Suposat, jo li dedico 24/7.
0: Això vol dir que també us dona, us arriba, és a dir, clientela per el teu centre o què és el que en el teu cas, què és el que succeeix?
2: Amb Instagram. Instagram per mi és com si tu tens una botiga i tens un aparador. Uh-huh. Tu vols que l'aparador sigui maco perquè la gent entri. Doncs per mi Instagram és això, és la meva presentació. Quan la gent em pregunta què fas, i els envio un reel perquè vegin més o menys el que estic fent.
1: Uh-huh. Jo crec que és la publicitat d'avui dia. És la publicitat.
0: Amb un punt de naturalitat que potser la publicitat no tenia
1: potser
0: i que la gent té ganes.
1: Sota, però... Uh-huh. És publicitat.
0: Clar, però això vol dir que vosaltres al final hi ha algú que us paga? Instagram no us paga, oi?
1: Instagram com a plataforma, no. Mm-hmm. Llavors, si veuen que agrada, que tens uns seguidors, que vas pujant, són les marques que es posen en contacte amb tu.
3: Sí, de fet, és Facebook i YouTube són els que pots arribar a cobrar.
1: Exacte.
3: Però la resta, TikTok fins fa 2 anys sí que podies cobrar a partir de X seguidors i tal, però Instagram no. Instagram el que té són el que són les inscripcions, que llavors ja és un freemium. O jo directament...
1: Ara mateix no sé de què m'estàs parlant.
0: ell ha fet un màster aquí. Un postgrau.
1: Ui, no tinc el postgrau en Instagram.
2: Les subscripcions, vols dir,
3: sí,
2: no?
3: Sí, però del postgrau que vaig fer el 2014 ara han de conar plogut.
0: Ha canviat. Però clar, m'imagino que esteu aprenent tota l'estona.
3: Cada dia.
0: Clar, teniu tota aquesta gent que us mira, que són els vostres seguidors, i, per exemple, en el teu cas, que tu tens aquest Instagram on parles de cuina, de receptes, d'històries, etc. Clar, que els seguidors a tu directament no te'n donen de calés.
2: No.
0: Qui són els que et donen calés?
3: Els calés ens els donen a mi personalment, sí. Són les marques que publicito en les meves xarxes.
1: Exacte, jo igual.
0: Sí.
2: Jo no. Jo no rebo diners.
0: I llavors tu reps clients que potser volen venir a fer fisioteràpia amb tu?
2: Jo, per exemple, faig events per tot Espanya, pues és una forma de dir, escolta, que la setmana que ve faré un event a Madrid, qui vulgui venir, pues m'escriu, que m'escrigui, o que venga als troncs per treballar els peus, perquè també treballo temes de peus, pues, o per fer assessories privades, és a partir d'aquí la gent en contacte. Però no, jo no, a mi Instagram no em paga.
0: Instagram no us paga, però us ha fet créixer. I sí, us ha fet, que ara vull que en parlem, de tota la feina que hi ha darrere. És a dir, com va començar aquesta cosa tan espontània, i ara hi ha fotos, hi ha fins i tot guions, em fotran la feina aquestes...

0: 93-201-7474. A mi m'agradaria molt que ens truquéssiu per explicar-nos si seguiu Instagramers, si vosaltres esteu pendents, si teniu les vostres preferides. Jo no em perdo la Bibi Book, que m'encanta com va vestida, després m'ho compro tot i la copio. Perquè
1: m'ho diuen.
0: Sí, és que a més tens una relació molt impressionant.
1: Tinc molt d'engagement i intento contestar a totes les meves seguidores dintre el que puc. Llavors em fa molta gràcia perquè veus que ajudes a molta gent, que du a la seva manera i ajudes... Mm-hmm. Hi ha gent que li agrada la roba, que no sap com vestir-se l'endemà, i em diuen, escolta, t'he descobert, em guardo reels teus i tinc tal conjunt preparat per demà. I no m'haig de preocupar, perquè he trobat uns pantalons que s'assemblen als teus i me'ls he combinat d'una manera que potser jo no hagués fet mai. Mm-hmm. Això ja et dona una... No et dona diners, però et dona una satisfacció personal. I em diuen, doncs mira, m'agrada molt perquè potser no m'hagués posat mai aquest bolso amb unes sabates d'un color diferent.
0: Diries que estàs ajudant perquè també a empoderar altres dones.
1: Sí, realment no m'ho hagués pensat mai, i sí. Mm-hmm. I això també fa gràcia, no? No sé, que veus que gent que potser deien per mi és un agobi anar de botigues, pensar en vestir-me, haig d'anar a sopar i no sé què posar-me, de dir, mira, gràcies a tu, ja no ho diu vestir-me al matí. Mm-hmm.
0: Quines relacions teniu amb les vostres seguidores o seguidors?
2: Home,
0: en el teu cas, Mireia.
2: Jo els contesto tots, per tant, que a vegades costa, és el que diu la Bibi, perquè hi ha dies que et lleves i penses, quants comentaris, no? I quants privats.
1: Els privats.
2: Els privats també. I clar, vas contestant i a vegades és curiós.
0: I tots són de bon rotllo o no? O hi ha algun, no m'ha agradat gens aquesta recepta que has fet.
2: El 98% sempre és de bon rotllo. Llavors hi ha el 2%, que mira, llavors aquí comences a jugar. No? Perquè al final és...
0: Comences a jugar? M'estàs dient que estàs lligant amb els teus...
2: No.
0: Perdó.
2: Amb els meus haters, pobre de mi. No, jugo. O sigui, llavors ja m'agafa la vena...
0: Ja m'he muntat la pel·lícula, dic que aquesta té un rotllo amb un seguidor. Amb els haters, no.
3: No se sap mai.
2: Oh, bueno, sí, no se sap mai, no?
0: Exacte.
2: No saps les voltes que et pot donar la vida. Mhm. Però llavors, amb els meus estimats haters, que et dic que és el 2% si arriba,
0: sí.
2: Llavors és allò de dir... No és que me n'enrigui, però els
1: una
2: hi contesto...
1: Una resposta cínica, no?
2: Sí,
1: potser, sí.
2: Exacte, cínica. I a més, doncs, agraint el comentari perquè així em dona més engagement.
0: Molt bé. Sí. La Ainhoa a vegades ha rebut molt odi, directament.
3: Sí, comentaris homòfobs. Sí, bastant lletjos.
0: I tu què creus? Que hi ha una cosa que ens explicaves que trobo molt interessant, que deies, clar, com que jo explico a com moure's la gent, clar, a molts homes això els hi toca l'ego, perquè no els agrada que els expliquis com s'han de moure o com han d'exercitar-se, perquè ells són els gimbros i són els jefes del gimnàs, no? Llavors, i que en aquest sentit sí que hi ha com un sector de que no suporten que...
3: Sí, una vegada vaig penjar un reel parlant sobre la hipertròfia, la meva opinió sobre la hipertròfia i com s'aconseguia la hipertròfia, i no va agradar gens als gimbros.
0: Què és hipertròfia, perdona?
3: És quan et muscules molt, uh-huh. Com si fos un culturista, sí. Una mica així. I vaig donar la meva opinió i això no va agradar gens als gimbros, que els hi dius
0: clar.
3: Tu. I em van posar comentaris molt lletjos, tan lletjos que ho vaig borrar, perquè dic, no tinc ganes jo d'entrar aquí i ja està.
2: Sí, sí.
3: Però és veritat que no és l'habitual, que normalment tinc comentaris molt macos.
0: Creieu també que pel tema del físic les dones estem més sotmeses a tenir doncs, aquesta mena de comentaris d'odi

0: No perquè no hi hagi dones fent esports,
1: depèn,
0: eh?
1: Depèn del que, per exemple, hi ha una cosa que jo faig que es diuen mazas, val? Llavors les mazas, jo sempre dic que se l'estan com apoderant els tios mazaos sin camiseta, val? Llavors jo sempre vaig amb les mazas i quan vaig als events que faig per tot Espanya explico que això no és només per ells, que també és per nosaltres, que ens hem d'empoderar i agafar la massa i mostrar que som fortes. Llavors, clar, això arriba a aquest missatge, a qui no li agrada no em segueix i ja està bé. Arriba a aquestes dones que volen això.
0: I a vegades també heu mesurat moments que dius, ara he perdut 3.000 seguidors perquè no sé què he fet.
2: Jesús. A mi no m'ha passat. O sigui, sorprenentment, des que vaig començar, he anat pujant. Que dius, bueno, i a vegades dius, a por, entre cometes, que dius, aviam, estic fent un contingut supernatural, super... Bueno, continua així i... que vagi amunt la cosa, però no...
1: Jo sí. Jo em vaig perdre quasi 3.000 perquè tenia molts comentaris homòfobs i vaig fer una vegada un reel en què feia un cor, així, com fan els millennials.
0: Sí, i els com per dir, us estimo tots.
1: Sí, us estimo tots i d'aquí em vaig perdre 3.000 seguidors, que en realitat era gent homòfoba, òbviament, perquè jo no els hi deia res, llavors pues, ja està.
0: Bèstia, això, o sigui, l'amor, l'odi que pot despertar, m'imagino que també a moments enveges o què, o no?
1: No crec. Jo no crec que la gent s'avorreixi tant.
0: La Mireia ha fet una mica de silenci administratiu.
3: És que no és enveja. Jo, per exemple, en el meu cas, ja me'n recordo un dia que ja sabia què passaria, amb l'aniversari que tenia amb el meu home, jo em vaig vestir de blanc, de dalt a baix, i vaig fer una llagosta. Una llagosta a l'americana. I ja sabia que hi haurien comentaris, perquè depèn de com vaig vestida, jo ja sé que hi ha comentaris. Però eren més... Com us ho diria? Eren a dir, ostres, vas així i no sé com t'has fet, però no t'has tacat, no? Uh-huh. Però sí que hi havia algun que era més punyent, però d'altres que eren de dir, no, m'ha anat així d'un trist, però no.
0: Clar, jo no sé si també us sentiu a vegades molt exposades, esteu ensenyant, encara que és una vida fictícia, perquè no és la vostra vida exactament, però sí que d'alguna manera estàs ensenyant molt qui ets tu, la teva espontaneïtat, potser la cuina de casa teva, o en el teu cas, doncs, el menjador de casa teva en un moment donat. Això com ho porteu, aquesta part?
2: Jo vaig a lo meu enfocat, a lo meu, que en aquest cas és bàsicament moda. Intento que de mi i de la meva vida privada, que és molt senzilla, molt... no se'n sàpiga massa. Per exemple, jo em dedico a la roba, bàsicament, algun producte cosmètic, alguna cremeta. Però si avui vaig a dinar aquí, o vaig a dinar allà, o vaig a passar el dia, alguna foto i tal, sí. Però no és... a exposar cada moment on sóc, què faig, què deixo de fer i si el dia em va bé o el dia em va malament. Això ho evito.
3: Jo intento tenir un equilibri perquè com si tu expliques coses teves, també et crea una empatia amb els teus seguidors, perquè llavors estàs en el punt de que, ostres, a mi també em passa això, o no, això no m'ha passat, o això... I és... Jo intento buscar l'equilibri en el sentit de que sí, a vegades explico alguna cosa que han passat en el dia i a vegades hi ha coses que les obvio o hi ha coses que les dic sense dir-les i llavors és...
0: Això és tot una enginyeria, eh? Sí. Aquí m'esteu fent por, eh?
3: Ho dic sense dir-ho i llavors hi ha gent que ho caça, que a veure, que no és que ho hagi de caçar, però ho dic, però d'aquella manera, i si ho has agafat, a vegades ho agafa un i llavors els altres, perquè a mi em llegeixen molts els comentaris, llavors un o perquè ho sap, perquè és un amic meu o una amiga meva, ho sap, diu, escolta, mira, que vagi bé o que vagi malament o el que sigui, llavors els altres ja van amb...
0: Mare meva, quin control. Però us sentiu desprotegides a vegades amb això d'ensenyar la vida o no? Perquè, clar, no. Tu, per exemple, ensenyes potser el bany de casa teva. O potser no és el bany de casa teva.
1: Sí que ho és, però no hi ha cap problema. No, jo com que faig molt de contingut educatiu, al final el que busco és un... tinc un lloc on sempre gravo, dos o tres llocs on sempre gravo i ensenyo això. Aquell dia sí vam fer el house tour, però tampoc no vam ensenyar tota la casa. I
0: clar, per exemple, tu vius en un poble molt petit del Penedès.
1: Sí.
0: La gent què?

0: et coneix la de l'Insta.
1: Sí, i a més...
0: És la famosa del poble, ja.
1: Ui, famosíssima. No, però a vegades sí que passa gent pel costat i ens queden així mirant, diu, ui, jo tot conec. I així, però tampoc no...
0: Però de moment tot des del carinyo.
1: Sempre, sempre, sempre.
2: Sí, a mi igual.

0: parlant d'instagramers aquesta nit, de dones que s'hi han posat i s'hi han posat fort, que per ser que no era el seu món i no en sabien, i han entrat allò amb tota aquesta energia que es necessita pels temps que venen. Perquè, a més, tothom, com dèiem, estem molt pendents d'això. Dèiem també que vosaltres també a Viu Fàcil o amb la Bibi Book o la Mireia Casamada, vosaltres... Us heu tornat unes pros? Heu hagut d'aprendre moltíssimes coses, a fer fotos, a gravar-vos vídeo, a editar, perquè hi ha algunes de vosaltres fins i tot que editeu vídeo.
1: Jo no en sé.
0: No, tu no, eh? Tu vas
1: a mi m'ajuda la meva filla quan s'ha d'editar alguna cosa. Ah. Jo vaig al reel del dia, natural, i si veig que em surt molt malament, repeteixo. Si no, dic, mira, això podria estar millor, però bueno.
0: Feia dies que l'has repetit 23 vegades,
1: no,
0: o què?
1: No, mai.
0: No?
1: Mai. Això em passa quan tinc alguna col·laboració.
0: Sí.
1: Hi ha, per exemple, una història que em diuen en 30 segons has de dir això, bueno, no, una col·laboració pactada. I llavors dic, vale, perfecte, jo ho faig molt natural, crec que he captat el que volen sentir, m'hi poso i faig.
0: Espera, que ara has dit lo de la col·laboració i hi ha molta gent que no sap què vol dir això.
1: Vale, d'acord.
0: Què vol dir la col·laboració? Expliquem.
1: Mira, la col·laboració és quan...
0: Perquè, clar, tothom es pensa que la Bibi Book té 50.000 vestits a casa, com jo m'ho pensava.
1: Mira, les col·laboracions... Col·laboració, jo parlo de col·laboració o acció, quan comences a rebre alguna cosa a canvi. Siguin diners, sigui coses que faria servir, siguin algun tipus de servei... Llavors, clar, quan hi ha marques que et contacten per col·laborar amb tu, diuen, mira, estaríem interessats en fer aquest contingut, una història, un reel més història. Pactes, negocies, fas un pressupost, diuen ok, i llavors diuen, vale, pues per tal dia s'hauria de penjar, per exemple, una història amb tal contingut.
0: De la marca, guió, de la marca tal,
1: t'enviarem el producte i el guió és aquest. Vale, dius, perfecte, ja ho tinc, sembla fàcil, poses la càmera, controles més o menys el temps, dius, ho diré, perfecte. Bueno, no quadra perquè en vez de 30 segons han estat 20 o han estat 40. Llavors aquí sí que ja comences a posar-te nerviosa.
0: A repetir.
1: I a la que ja vaig repetint, malament. La meva filla se'n riu perquè diu, home, dona, també que ho fas així normalment i quan et poso un guió no te'n surts. No.
0: Clar, perquè et sents una mica potser constrenyida, no?
1: Clar, perquè penses que hi ha una marca darrere que confia en tu, que volen la naturalitat aquesta i, perdona, quan tens un guió superpautat per una altra persona, potser perds una mica la naturalitat. I, bueno, quan surt bé, llavors has de passar que te l'aprovin.
0: I això vol dir que, per exemple, aquestes col·laboracions pot ser una botiga de Castellà del Vallès...
1: Sí, tant.
0: I també pot ser una gran marca...
1: Sí.
0: D'Inditex?
1: Sí, Inditex no.
0: Inditex no.
1: Crec que no fa col·laboracions.
0: D'acord.
1: No. Llavors, el que t'estava explicant.
0: Tinc molta curiositat, jo.
1: Quan tens el producte per la marca, el passes perquè te'l validin. I llavors, vale, està perfecte, perquè m'ha sortit molt i molt bé. Tens l'okay, potser, a la nit abans del dia que està penjat a les 10 del matí, i et diuen, ens ha encantat, però al vídeo vas amb un jersei que pot atraure més que el producte que anuncies.
0: Patapam, drama.
1: Patapam. Jo que ja estava en pijama, posa't un jersei neutre, posa't algun tipus de cosa que es vegi perfectament el que anuncies i que no es vegi la teva camisa.
0: A veure, Bibi Book, espero que t'ho pagui molt bé això, perquè la teva vida de sobte es torna molt complicada.
1: Sí, és una feina, eh?
0: Clar.
1: Una bona feina. Jo tinc, ja repeteixo, tinc l'ajuda de la Carla sí. Ribera, que quan a vegades passen coses d'aquestes que mitja hora s'ha de penjar alguna cosa que no ha sortit bé, Carla, això com ho arreglem? Haig de tallar un tros, no sóc ni a casa, la història d'estar penjada. Mama, no et preocupis. Passa'm una veu en off que digui tal.
0: Sí, sí, vull dir que tu tens aquí...
1: Ella m'ho arregla.
0: Una empresa, mare, filla, és sí, a dir, sí, sí. Teniu aquí molta gent, doncs, fent de suport. Les vostres històries també són una mica semblants, com explica la Bibi, o no hi ha tant de patiment?
2: No hi ha patiment.
1: Patiment entre cometes, no estaria...
2: A mi m'agrada molt, m'ho passo molt bé, m'agrada més, m'agrada com que ja t'ho dic, és un contingut així com bastant educatiu, penso bé el que vull dir, el que vull ensenyar, com ho vull ensenyar perquè arribi tothom d'una forma amable, i em faig el guió per dir exactament el que vull dir, però jo m'ho passo molt bé.
0: Però les empreses que van darrere teu perquè facis propaganda, per exemple, d'unes bambes o d'una marca de roba, no t'exigeixen tant? O sí,
2: no, perquè
0: vegades...
2: no entro aquí, perquè hi ha algunes que sí que volen que tingui comissions o, i no vull mai, perquè jo sempre dic que jo no venc sabates, no venc roba, el que jo vull és
0: tu vius punt. Fàcil.
2: Jo visc molt fàcil. Visc molt fàcil, sí. Llavors, no vull aquesta pressió. Demano un codi descompte per qui vulgui comprar i ja està. I així jo em trec la pressió i visc molt fàcil, sí.
0: I Mireia, tu?
1: Jo fins a la data no he tingut problemes.
0: Quins problemes?
1: Amb això de les marques que
0: no,
1: diuen...
0: No, no, jo em referia a gravar...
3: No, el problema. No. Ho vols fer tan ben fet. I
0: ella pateix,
3: guió,
0: pateix.
3: No,
1: sí. No, però jo tot el que he fet de col·laboracions de publicitat no... fins a la data m'ha anat bé. O sigui, no he tingut cap mena de problema. Algun retoc, però ja està.
0: Sí, pim-pam, tu sí, ja ho tens claríssim. Però tu ja m'han dit que edites el vídeo... Sí. Tot això ho has après ara. Ho has après en els últims anys?
1: Sí, diguem que sí. O sigui, l'única cosa que tenia ja de background... Ai, quin susto.
0: Està sonant un mòbil que ara el tancarem. Digues, coses del directe, coses del directe. Sí.
1: L'únic que tinc de background és la fotografia.
0: Que, que ja en sabies.
1: Sí, que hi havia fet cursos de fotografia i sempre m'ha agradat, ja de ben petita. Per tant, això ja ho tenia, això ja ho tinc superat, ja tinc l'ull fotogràfic. I la resta, sí, ho vaig... diguéssim, els programes d'edició que faig servir ara, doncs fa com 4 anys que els tinc. Per tant, el primer dia era, hola, què tal, com estàs i com funciones, no? I estar-te, doncs, 2 dies veient com...
0: Clar, perquè la teva història és molt maca, perquè tu treballaves en una empresa, et van fer fora, si es pot explicar.
1: Sí, sí.
0: Dius que per l'edat... O no?
1: No, eren les circumstàncies en aquell moment.
0: Sí, que en aquell moment ja potser, no sé...
1: Sí, era una
0: no,
1: mica...
0: Potser no l'hem explicat.
1: Una mica, diguéssim, anava a la iugular, a vegades.
0: Sí. I llavors la cosa és que la feina es va acabar i tu mateixa vas trobar com aquesta eina.
1: Sí.
0: I que va ser com una sortida laboral. Des del primer moment.
1: A veure, en aquell moment no.
0: Ni ho pensaves?
1: No, en aquell moment no.
3: T'hi trobes.
1: Sí, t'hi trobes. Vull dir, de cop i volta et trobes allà al mig i dius, ostres, pues què ha passat aquí?
0: Si ho sé fer jo, això.
1: Sí. Sí, sí. Vull dir...

0: Anem al telèfon, la Dolors Mateu. Dolors Mateu, com estàs?
1: Hola, molt bona nit a totes.
0: Gràcies per parlar amb nosaltres. Ahir va ser el teu aniversari. Tu vius a...
1: Abans d'ahir.
0: Dissabte. Exacte, vius a Balaguer i tens també un compte de receptes de cuina. Però en el teu cas no vols donar la cara. Tu el que t'importa és la teca. O com va això?
1: A veure, jo el meu és molt senzill. No és que no vulgui donar la cara. Jo de tant en tant sí que fico alguna foto amb què surto jo. Sí. Però jo penso que la funció de tots aquests anys de cuina, perquè jo vaig començar i continuo amb un blog el 2008, és explicar receptes de cuina. Mm-hmm. Lo més senzill, o sigui, les de cada dia, tant si són unes sopes d'all, com si és una mona, com si és una mermelada, com si és una recepta d'aprofitament. I explicar-ho de la manera més clara i concreta, millor, perquè la gent ho vegi fàcil. O sigui, la meva finalitat sempre ha estat aquesta, explicar, perquè no es perdi.
0: I escolta, vas començar també perquè tu uns fills et van liar, oi? Et van embolicar, tot això. Com va anar, això?
1: Sí, el dia que vaig fer 50 anys... Bueno, l'altre dia vaig fer 68, o sigui que ja fa dies. El dia que vaig fer 50 anys em van regalar l'adreça d'un blog. Uh-huh. I em van dir, mira, això és un foli en blanc, doncs fica el que vulguis. Perquè la meva idea era explicar les receptes que jo feia a casa, perquè ells no m'haguessin d'estar trucant, mare, com fas aquest menjar, o mare, com fas aquest altre. La meva idea era primer fer un pen i donar-los-hi, però clar, quan va ser un bloc vaig dir, bueno, això ja no em fa falta pen, ara això està obert a tothom. I primer, doncs, jo pensava que només la miraven ells, i resulta que en poc temps em vaig trobar que tenia moltíssims seguidors, moltes pàgines vistes.
0: Mm-hmm. La cosa
1: de fet,
0: és que ara
1: tinc...
0: Sí, digues, sí, no, quants?
1: No, ara tinc, o sigui, el que és el blog, tinc més de 25 milions de pàgines vistes al blog.
0: Mare meva.
1: Una altra cosa són les xarxes, però aquest, el blog, jo el mantinc viu, mm-hmm, perquè és una cosa que, a veure, no em costa res, perquè, bueno, fico plats que faig a casa.
0: I a Instagram tens 42.000 seguidors, que tampoc està malament la cosa.
1: No, la veritat és que jo vaig obrir Instagram per obrir-lo. Uh-huh. I la meva finalitat mai ha sigut... jo no he tingut ni un projecte ni una idea de publicar tantes receptes per setmana. No, jo vaig anar fent. O sigui, jo publico el que faig a casa. Aquesta setmana en publico tres, doncs en publico tres. Que ara m'he ve de gust fer un vídeo i faig el pas a pas, el faig. Vaig molt... molt relaxada en aquest aspecte, no?
0: Bueno, molt relaxada, però al final la màquina, no sé si de vegades t'agafa una mica allò de com la màquina escurabutxaques, de dir, aquí he de posar alguna cosa, no puc deixar un dia en blanc. T'agafa una mica això de vegades o què?
1: La veritat és que si m'ha passat ha sigut molt poques vegades. Uh-huh. Ara mateix he estat 15 dies desconnectada totalment. He marxat de vacances i ja està. I ara, quan torno. Vull dir, suposo que també els meus seguidors això també ho saben, perquè a més també ho explico, que jo per fer un plat elaborat i un no sé què, doncs, a veure, hi ha restaurants que ho fan superbé. Jo el que intento fer és la cuina del dia a dia.
0: Clar, la cuina del dia a dia. La cuina del dia a dia, però que hi ha molta gent que tampoc la té tan a mà i té curiositat i interès per conèixer-la. Vull dir que m'imagino que també t'escriuen, et pregunten, també com les companyes que estaven aquí, teniu com aquesta comunitat que jo crec que és bonic i al mateix temps suposo que us fa certa impressió.
1: Sí, a veure, jo tinc molta relació amb els meus seguidors, molta, i m'expliquen, bueno, doncs això, que volíem fer aquest plat, no els hi surt, com ho podem fer, doncs bueno, jo els hi explico. Però clar, és que la cuina, hem de pensar que abans, diguéssim, de la generació de les àvies o padrines que diem nosaltres, les mares i les filles, les àvies eren les que eren a la cuina. Uh-huh. La mare...
0: Aquelles receptes apuntades darrere dels calendaris vells, damunt dels sobres del banc, no? D'alguna manera tu vas posar...
1: En qualsevol paper, uh-huh, sí, amb taques d'oli, vull dir. I però, clar, arriba a la tercera generació, diguéssim, que molts d'aquests plats no els coneixen.
0: I estàs tu allà.
1: És, Exacte, la meva idea és donar-los a conèixer.
0: Molt bé, doncs escolta, Instagram de Dolors Mateu, si la voleu seguir també, amb 1000 receptes de cuina interessants per les noves generacions i per les velles, perquè ja em sembla que tots n'hem d'aprendre. Moltíssimes gràcies. Merci, bona nit.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
2: Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
0: Jo el que vull saber ara, si després d'anar a la ràdio els hi han pujat els seguidors. A veure, que em mirin l'Instagram, a veure si els hi ha pujat els seguidors a la Bibi Book, a Viu Fàcil i a la Mireia Casamada, que estan avui aquesta nit parlant. Després m'ho mireu, després m'ho mireu. No cal que sigueu tan obedients. Però el que sí, que tothom està pendent, vull saber, amb aquestes col·laboracions que fem, quan et truquen de l'empresa de, no sé, d'olles o de tovalloles o el que sigui, no?, en el teu cas, o d'estovalles, quan podeu arribar a guanyar en una col·laboració d'aquestes?
3: A veure, hi ha un barem que ja està estipulat i vaig trobar la pàgina web perfecta perquè et deia si vols exclusivitat, no exclusivitat, etc. Però mal comptat serien uns 100 euros per 10.000 seguidors, mal comptat.
0: Què vols dir 100 euros per 10.000? Ah, vull dir que tu quan tens més de 10.000 seguidors, ells ja et comencen a pagar 100 euros?
3: No. O sigui, el barem ho són uns 100 euros per 10.000, per cada 10.000 seguidors. O sigui, si en tens 100.000, doncs serien 1.000 euros.
4: Però jo no estic gaire d'acord.
0: A veure, acosta't al micro. No, Bibi Book, que te'n va, que et mous molt.
3: Això és el barem-ho.
4: Sí.
3: Però llavors tu fas de més i de menys, jo vaig per sobre.
4: Clar. Però també depèn molt de la marca que et contacta perquè li publiciti el producte. Jo m'he trobat amb marques que de bones a primeres dius, ostres, que ben pagat, i d'això et parlo potser de fa un any. Jo tenia la meitat de seguidors que ara, o menys, perquè he pujat molt ràpid. Llavors, per una història, m'havien arribat a pagar molts diners.
0: Més o menys.
4: Aviam, les accions puntuals, que és allò, una història, i potser ja no saps mai més d'aquesta marca, jo crec que es paguen molt bé. I pots arribar per una història així de 30 segons, que no vol dir que no porti feina, repeteixo.
0: Sí. No, jo m'he atabalat ja amb tot el que has de fer.
4: 700-800 euros. Wow.
0: Mare meva. Bibi Book.
4: Però, escolta'm,
0: pues a mi no em contacta ningú que em pagui així, eh?
4: Perdona, et dic de marques puntuals, de productes puntuals, i llavors jo també m'adecuo. Si és una marca molt més petita, em diu, escolta, una història tal, què et sembla? També mires una mica el perfil, primer que t'interessi, perquè si no t'interessa el producte o veus que no encaixa en el teu perfil, tu deixes córrer.
0: Clar, perquè què encaixa i què no encaixa en el perfil d'una? Quins són els vostres estàndards?
5: Bueno, jo amb el meu cas, que jo el que ensenyo sobretot són sabates que compleixin les característiques d'una sabata respectuosa i que darrere de la marca realment hi hagi un pensament respectuós, perquè si és una marca que sempre ha fet una sabata convencional...
0: Sí, sabates de plàstic fetes a no sé
5: on... O això, amb drop, dures, estretes, i ara de cop i volta, perquè veuen que hi ha negoci aquí, aquesta sabata, o intento sempre que sigui made in Spain, llavors aquesta sí que les ensenyo, si no, no.
0: Important, això, per tu?
5: Per mi sí, molt.
0: Sí, perquè, clar, toqueu roba, toqueu materials que us ho plantegeu, això, l'origen d'allò que us poseu, o què?
4: Aviam, actualment, aviam, podríem anar a fer populisme fàcil. Hi ha molta gent que no suporta, bueno, molta gent no, mínima, però n'hi ha molta que, per exemple, no suporta una marca determinada, no cal que diguem ni noms. Una marca, una multinacional que engloba moltes marques. I sé que puntualment et diuen comerç de proximitat, aquí no hi vagis perquè exploten els treballadors. Llavors dius, vale, molt bé, comerç de proximitat no vol dir que la roba que venguin no vingui dels mateixos llocs que ven aquesta multinacional. Llavors jo a aquest tema no hi vull entrar, perquè moltes vegades porto un jersei de la casa X, grupo tal, tothom sabem de qui parlo, i els agradarà molt l'estil, però em diran molt mal fet perquè és de tal lloc. Dius, bueno, si avui a mi m'encaixa això aquí, avui i moltes vegades, perquè hi ha marques que...
0: I en el teu cas, Mireia?
3: És que en el meu cas, com que pràcticament són ingredients o són productes alimentaris, difícilment sí, podran venir de màxim de Marroc, en el suposat cas que siguin fruites i verdures.
0: Clar, també et diuen allò, quilòmetre zero, a veure aquestes mongetes del ganxet d'on són. També van
3: de
0: aquí.
3: Casa. Les mongetes del ganxet són de casa.
4: De Santa Pau han de ser les mongetes.
3: Aquí ara ens discutiríem.
0: Però clar, tot això, també m'imagino que sentiu una certa responsabilitat, també quan ensenyeu el que... sigui la roba, sigui com sigui, el que esteu fent també fa que molta gent estigui pendent de vosaltres.
5: Sí, o sigui, alguna vegada m'han dit, ai, pots parlar d'aquestes sabates que tinc i tal? Dic, a mi si no m'envies unes sabates que jo les provi, que vegi com són, dic, no em parlaré d'elles.
4: Jo també, jo en aquest sentit sóc molt noble.
5: Sí, perquè no té sentit, o sigui, jo no ensenyaré alguna cosa i diré, ah, mira quines sabates més maques, només per l'estètica. No, necessito veure el material, necessito veure si realment no tenen drop o si realment són amples, si no, no té sentit.
0: Que és amb el que tu creus i amb el que estàs treballant, no?, des de fa exacte molt de temps, perquè si no també us pot anar en contra el fet aquest d'acceptar-ho tot.
4: Oi? Mira, jo amb el tema cosmètica, que també toco alguna cosa, no t'haig d'enganyar. Hi ha moltes marques i marques bones que et diuen, mira, ja saben perfectament que la publicitat té un preu, però em diuen, voldries provar tal crema i si t'agrada la comparteixes i si no queda aquí? Dic, vale, d'acord, perquè potser el que em funciona a mi, que ho vaig publicitant, ho vaig compartint, a mi em funciona i una altra persona no. Provaré aquesta altra cremeta i puc dir que per pis sensibles i tal, si crec a mi que em va bé... perquè no, el mercat és molt gros, hi ha lloc per tothom. Però llavors, altres coses que he rebut, que dic, això enganxifós, no. I al cap d'uns dies, escolta, que ho podràs compartir, tal. Dic, no, perdona, no vam quedar així. Vam quedar que si m'agradava ho compartiria a mi personalment.
0: És molt important
4: no
0: que us agradi. També m'imagino que teniu una certa por i també respecte per tota aquesta gent que us segueix. En la majoria de casos, crec que en les tres casos són dones les que us segueixen.
4: I un 98% sí, de dones.
3: Jo crec que és el 84-85.
5: Jo no sé el percentatge, però també són quasi tot dones.
0: En el teu cas, també, per què creus? Per això que dèiem, no? Que se senten més properes al teu contingut?
5: Jo crec que sí. Jo crec que als homes els hi costa una mica més que una dona els ensenyi a moure's. Que això no vol dir que no n'hi hagin homes que vinguin amb mi i això i en tinc i són maquíssims, eh? Però els hi costa una mica més als homes venir a que una dona els hi ensenyi què han de fer per tenir mobilitat, per exemple.
0: Però tot i així tens clients homes també que s'acosten i et pregunten.
5: Alguns, poquets. Aquest cap de setmana, per exemple, aquí he fet un event a Vitòria, tenia 20 i pico persones i no hi havia cap home. I un que hi havia apuntat va arribar a l'hora de marxar.
0: Ui.
5: O sigui que...
0: Això vol dir alguna cosa, oi? Mireia?
4: Sí, sí.

0: són xarxes, com dèiem, Instagram, en el seu cas, però jo crec que també, com dèiem, hi ha una comunitat i hi ha molta relació i s'estableix, jo crec que una relació que passa del mòbil. I teniu històries maques, anècdotes, moments de gent que us ha agraït molt, doncs em va salvar amb això, m'has ajudat amb aquest, em sento millor quan em vesteixo.
1: Ui, jo tinc una història d'amor.
0: A veure, això m'encanta, això és imbatible.
1: Jo tinc una història d'amor. Bueno, jo soc instructora de rope flow, que és unes coses que se me fan amb unes cordes, i la que em va ensenyar a mi feia un evento i em va dir: "Ei, no, em pots ajudar, si us plau, que necessito que vingui algú?" I dic: sí. Llavors, dues persones que jo vaig conèixer arrel de les xarxes, que van venir a alguns eventos i això, però les vaig conèixer arrel de les xarxes, els hi vaig dir a aquestes dues persones: "Aneu allà, que us agradarà molt." I es van conèixer allà i ara estan enamorats.
0: I escolta, això t'ha disparat els seguidors, no? Diuen que aquí millor que el Tinder, això.
1: És molt millor, molt millor.
0: Vosaltres també teniu històries d'aquestes o què?
2: Home, tan fortes com aquestes, no.
1: És maca, però, és que ara viuen junts i tot.
2: No, perfecte.
0: Gràcies a Viu Fàcil.
1: Gràcies a Viu Fàcil, viva l'amor.
2: No, jo el que et deia, moltes seguidores meves es consideren amigues meves. Sí, perquè són moltes i molt concretes que per DMs sempre em diuen cosetes o em comenten i tal.
0: I heu passat? Heu travessat llavors la pantalla? Heu quedat
2: algun
0: dia per fer un cafè?
2: No, el que vaig moltes vegades per Barcelona i: "Vivi, adéu, et segueixo." I: "Adéu." O llavors que em trobo un missatge de dir: "T'he vist i no m'he atrevit a saludar." Dic: "Però per què, mare meva?" I dius: com pot ser, això no. I llavors, coses molt maques en quant a l'idioma.
0: Ah, sí, perquè tu fas tota la teva feina en català.
2: Jo el meu punt de sortida era la naturalitat i jo fer un idioma que no fos el meu i haver de traduir, no. Però llavors tinc noies italianes, sud-americanes, que em segueixen i diuen: "És que estic aprenent el català amb tu."
1: Sí, a mi també m'ho diuen.
2: I això s'agraeix molt, no? Perquè...
0: Sí,
2: això m'agrada,
0: sí,
2: que m'ho diguin. No t'ha de saber passa, amb la moda,
0: Mireia?
2: Però...
1: Sí, gent de fora. Jo faig, tot ho faig en català, bàsicament, com dius tu, sí. Vivi, que és com et sentes...
2: Per teva.
1: Exacte.
2: Jo penso en català, llavors m'expreso en català.
1: Exacte.
2: S'ha de reduir a...
1: I penso que les xarxes, el que hem de ser és un mateix, tal com som, sense més històries.
0: I et funciona també, Mireia, tu.
1: Sí.
0: Doncs escolta, ho deixem aquí. Vivi Buch, Ainhoa Navarrete, de Viu Fàcil, i Mireia Casamada. Seguiu-les a les tres, que són unes cracs, i ho fan superbé. Són espontànies, meravelloses, i nosaltres estem a punt de deixar la ràdio també per fer-nos instagramers, perquè va molt millor la vida. Ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies.
1: Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3 gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancades les discrepàncies entre els socis europeus per la crisi de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. A la reunió telemàtica d'aquest dimarts s'ha arribat a alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància de les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització d'immigrants.
3: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: Brunner tampoc s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Repassem ara altres informacions en forma breu amb en Quim Balaguer.
4: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara podria augmentar perquè hi ha una desena de persones desaparegudes. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol.
2: Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol, i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. Tot i això, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria.
4: Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport de Barcelona-El Prat per les queixes de la plantilla per falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes.
2: L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. Doble escarni policial a un diputat al Parlament per obligar-lo a parlar en castellà i per fer befa de la seva ceguesa.
4: El diputat de Junts, Isaac Pedrós, ha denunciat a la Fiscalia el tracte rebut pels agents de la comissaria de la policia espanyola de la Jonquera, a l'Alt Empordà, on havia anat a renovar el DNI d'una filla seva. Segons el seu relat, els policies li van exigir diverses vegades que deixés de parlar en català. Van fer escarni de la seva discapacitat visual i li van negar la gratuïtat del tràmit de renovació del carnet que li pertocava per família nombrosa. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia per discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral.
2: Esports, Joan Laporta.